0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Són les 9 del matí, obrim el racó de pensar amb la Liliana Arroyo. Torno a saludar, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bé, aquí encantada d'estar amb vosaltres.
1: Igualment, el mateix diem. Què t'ha fet pensar aquests dies, a veure?
2: Doncs aquests dies m'ha fet pensar que de vegades ens creuem a la vida persones que ens fan brillar.
1: Ens fan brillar?
2: Sí.
1: A veure, desenvolupa això. Què vol dir
2: doncs,
1: que ens fan brillar?
2: Doncs persones que quan estàs conversant amb elles et fan sentir que tens molt a aportar, que tens molt a dir, que tens molta experiència, no? Que et fan treure el millor de tu, el millor de tu mateixa.
1: Sense caure, potser, en l'adulació aquella burda d'una persona que t'estigui tot l'estona elogiant, eh? No estem parlant d'això,
2: eh? No, ni l'ensabonament gratuït, ni la falsa modèstia. No és això. És persones amb les que de sobte sents doncs, que connectes molt i doncs, això, no? Que et pots desplegar tu en tota la teva plenitud, no? On s'hi barreja, jo crec, una, segurament una part d'admiració mútua, una part de confiança,
1: sí.
2: I una part d'empoderament, et diria, no? És una sensació molt, molt concreta que a mi només m'ha passat amb algunes persones
1: determinades. Això t'anava a preguntar.

0: És a dir, t'ha passat molt sovint a la vida o t'ha passat més de gran?
1: Crec que ho he identificat més de gran. Crec que m'ha passat amb poques persones, però que quan et passa és un... Uau, que fort, no? I això, penso que la millor definició per mi és això, persones que ens fan brillar, que quan estem davant d'aquestes persones som la millor versió de nosaltres mateixes.
0: I no creus que també hi ha gent que, o sigui, que pot anar lligat amb la llum que tu tens a dins? És a dir, no sé fins a quin punt la persona amb la que tu estàs davant et fa treure el millor de tu, o si tu també ja de natural tens alguna cosa, perquè també hi ha gent que brilla sola, saps què vull dir? Que tu la veus i dius... Uf, llavors et contagia. No sé si és el mateix procés o és un altre.
1: Sí, jo crec que això que identifico jo, és a dir, ara quan t'escoltava pensava, ostres, això, una persona que brilla sola, podem estar parlant de carisma, no? Uh-huh. Doncs una persona que és magnètica, no? Que entra a la sala i tothom se n'adona que ha entrat, doncs perquè té, no sé, algun tipus de lideratge concret o, no? Doncs que té aquesta llum, doncs que crida l'atenció allà on està. Jo el que et dic és molt més tet a tet. O sigui, és més allò, no? Que no cal que hi hagi expectació al voltant. És a dir, quan tu estàs en conversa amb aquesta persona, o amb aquest grup de persones, no té per què ser una, no? Però amb aquest grup de persones, doncs això, tu sents que pots reflectir, potser sí que hi ha una part de treure el millor de tu, no? Mm-hmm. I potser sí per com et fan les preguntes, no? És a dir, jo a vegades ho he notat, una persona que et fa les preguntes d'una manera que de sobte et fa sentir superintel·ligent, que tu ets la mateixa persona que fa 10 minuts, o la mateixa persona que quan t'has creuat o quan has anat a comprar l'entrepà al forn al matí, però la interacció no és la mateixa, no? I és veritat que la nostra identitat, és a dir, no és només el que nosaltres portem dins, no és tan sols el que està fora, sinó que la nostra identitat sempre es construeix en interacció.
0: Clar.
1: Llavors, potser no és la persona la que ens fa brillar, sinó l'espai d'interacció que genera amb aquesta persona, els rols, les experiències, les trajectòries i la forma de comunicar-nos i relacionar-nos, la que ens fan, explotar.
0: I creus que forma part d'un procés que han de ser diverses preguntes o diversos dies que et trobis amb la persona que et fa brillar? O ja de primeres, ja la persona que et fa brillar a la primera pregunta que pugui fer o la primera interacció i dius... Estic brillant. És a dir, és instantani o creus que hi ha un treball?
1: El que jo tinc al cap és molt orgànic. O sigui, l'experiència, no?, a partir de la qual doncs, porto el tema, és molt, molt orgànic. I és un... I pot ser en una sola conversa, pot ser en un sol cafè o pot ser en una sola trobada, pot ser algú que coneguis en una festa. I no estem parlant d'admiració sexoafectiva, o sigui, és una cosa que va com més enllà.
0: Ja
1: no?
0: T'entenc.
1: No té pot haver un component físic o, no? O de química o així, però no, va més enllà d'això. Va sobre doncs això, sobre fer brillar la teva identitat. No? I la sensació no és de... estic brillant o estic patant. No, és a dir, ostres, que guai aquesta conversa que em fa desplegar-me,
0: clar.
1: No?
0: I llavors creus que no té per què ha de ser una persona del teu entorn, això que dèiem, o la teva parella, o un millor amic, pot ser una persona que potser has conegut en un moment curt de la teva vida, però que ja et va fer brillar en aquell petit interval de temps
1: absolutament.
0: De la teva carrera.
1: No és un tema de quantitat, és un tema...
0: De jo qualitat, diria, m'encanta.
1: Sí, no, i de vibrar, vibrar una freqüència concreta, no? Sí. És a dir, és aquestes coses que ho identifiques i, ostres, ens hem trobat, no? És com quan, tens un hobby concret i de sobte et trobes amb algú que té la mateixa falera,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: O té el mateix somni o la mateixa fantasia o el que sigui, i no et coneixes de res, però en realitat hi ha moltes coses de la vostra vida que teniu en comú, tot i que no heu compartit mai temps directament. Però formeu part de la mateixa comunitat o de la mateixa tribu. No?
0: Sí. Això és meravellós, eh? A mi és un tema que em fascina, aquest de trobar-te, no? Com m'ànimes. A vegades és gent que a mi el que em surt sempre a dir és quina pena no haver-te conegut abans.
1: I tant.
0: De dir, quina pena, perquè crec que hem tingut vides que podrien ser pràcticament paral·leles i me cago, hem coincidit tard, entre cometes, perquè ja la vida, evidentment, hi comparteixes, eh? Però penses, ostres, pena no haver-te conegut abans. Sí. I creus que passa l'efecte invers a la persona que brilla, que et fa brillar, a la persona que et fa no brillar? És a dir, gent que t'eclipsa, gent que et resta, gent que et...
1: Evidentment, això és de la sociologia, s'ha estudiat moltíssim, no? També com s'estableixen jerarquies en les relacions. Normalment les relacions són asimètriques. O sigui, sempre hi ha algú que està per sobre de l'altre, encara que no vulguem, per les raons que siguin. Sigui pel rol, no? Si som pare-fill, doncs està clara la jerarquia. Si hi ha un entorn, no? Si és un context professional, doncs també està clar, no?
0: Sí.
1: Segons quin càrrec tens. En les amistats, de vegades, també passa. No vol dir que sempre hi hagi una...
0: Un líder dins
1: un
0: de la
1: líder, clar,
0: relació.
1: Pot ser per àmbits, no? Perquè potser, no ho sé, ara m'ho invento, posem exemples molt, molt quotidians, però potser hi ha algú que és molt crac preparant excursions, però després, escolta, amb la intendència, millor que se n'encarregui algú altre, perquè si no dinarem, no? Llavors, doncs, hi ha diferents espais doncs, de lideratge i de, i de desplegament del rol. Però està clar, o sigui, igual que hi ha persones que t'amplifiquen, doncs hi ha preguntes, hi ha situacions que et poden fer sentir petita.
0: I tant. I que t'anulen, que et tallen completament les
1: ales. I que t'anulen.
0: Deixa'm sumar la conversa a la Mireia Muñoz. Hola, Mireia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ella sí, és psicòloga, és sexòloga, terapeuta de parelles, de fet també, directora del Centre de Psicologia Online, Mireia Muñoz. Què en pensaves escoltant la conversa amb la Liliana?
2: Doncs mira, jo estava pensant, estic molt d'acord, al final sí que és cert que hi ha una part que depèn de nosaltres, que és la nostra autoestima, però també és veritat que hi ha persones que poden fomentar aquest espai de benestar quan realment sentim aquesta comoditat, ens sentim còmodes amb aquestes persones i sentim que podem ser nosaltres mateixos. Per aquí apuntàveu de fer algunes preguntes, de que algunes vegades ens puguem preguntar com ens sentim, no? Jo afegiria, per exemple, estava pensant una mica, què ens podríem preguntar? Doncs, per exemple, quan estic amb algú, puc ser jo mateix? Em sento segur? Puc dir que no? Puc expressar si tinc alguna diferència o no estic d'acord amb alguna cosa que estic vivint o que estic sentint? Perquè moltes vegades jo em trobo amb pacients, per exemple, que a vegades quan tenen relacions afectives, no només sentimentals, em comenten, mira, si quan jo li comento que això no m'agrada i dient-li assertivament s'enfada, no ho reconeix, es posa a la defensiva. I això què fa? Em sento més petita, em sento més petit, decideixo no tornar-li a explicar. Llavors crec que és molt important com reacciona l'altra persona, la llibertat i la comoditat i seguretat que jo sento quan jo em comunico amb l'altra persona. Si em sento respectat, si sento que aquests límits que per mi són necessitats són escoltats i són validats. Aquí és on entraria quan una persona em fa brillar, em dona suport o, pel contrari, m'apaga. Seria un punt que d'entrada comentaria.
1: Clar, jo crec que això que comentes és importantíssim, no? Hi ha un punt aquí també de sentir-te en la llibertat de poder-te expressar i de poder-te mostrar com ets, que és bàsic, no?
0: I tant.
1: I després, en relació, tornant una mica com a la idea de les preguntes, a mi em fa pensar molt, o el que tinc al cap, no? Quan pensava en les preguntes, és més quan et demanen sobre tu, doncs no sé, doncs quins llibres has llegit o quina música sí. T'agrada o tal, i quan trobes que potser en un altre context diries, uau, és que no sé, doncs no m'agrada gaire llegir, no he llegit gaires llibres, però qualsevol llibre que tu mencionis, allò li donen un valor, no? Que li dona un context que sembla que sigui impressionant, no?
0: Yeah.
1: I a mi, i us explico un cas molt concret, em va passar en una entrevista sobre temes de videojocs on no em considero gamer per res del món, no? I quan em van dir, tu quins videojocs jogues? I vaig pensar, ostres, si jo a casa meva els videojocs era una cosa que més aviat no tenien molt espai, mm-hmm. I s'entenia més com un entreteniment buit que no pas un àmbit doncs, pedagògic, no? Sí. Com potser avui se'n parla. I dos o tres videojocs que vaig mencionar, doncs els Sims, Age of Empires, no sé, alguns així, no? molt mítics, i de sobte era com si en sentia part de la comunitat gamer, no? I exacte. això em va al·lucinar, de dir, ostres, aquests que saben moltíssim de jocs i en canvi doncs ho poden posar en valor d'una manera que em fa sentir que jo també soc part d'allò, no? Llavors hi ha una part d'aquest brillar que té a veure amb la pertinença, no sé què dirà la Mireia, des de l'àmbit de la psicologia, però a part de l'autoestima hi ha com aquesta cosa de també el sentir que et pots vincular,
0: clar,
1: no? Amb un vincle doncs segur i ple.
2: Al final és un patró molt relacional i sobretot també és important aquest espai de quan no minimitzes l'altre i el prens en consideració. Crec que tots necessitem ser vistos, ser escoltats, ser validats, i aquesta part de dona igual si una persona en sap més, en sap menys, perquè és una persona que pot aportar d'alguna manera. A vegades toquem alguns temes on hi ha experts i altres persones tenen experiències de vida supervàlides, o bé altres persones que tenen un criteri que pot aportar. Llavors moltes vegades entra un prejudici de pensar, bueno, aquesta persona no em podrà portar, que al final no deixa de ser un menyspreu o una falta de consideració cap a aquella persona. Hi ha persones amb una mirada molt àmplia, molt neta, molt oberta, que en aquest cas és l'exemple que estaves explicant tu ara, Liliana, de dir, vale, doncs contem amb... et fan aquestes preguntes i és una manera on tu et sents part, et sents escoltada, sents que hi ha alguna cosa que pots aportar i hi ha una sensació d'integració i de sentir-te part. I això també al final genera una sensació més de vinculació amb l'altre i amb el grup.
0: Clar. Que anava a dir també, com cuidem aquestes relacions, aquestes persones que brillen? Perquè també és veritat que és una, són elements que crec que ens fan bé la vida, que volem mantenir presents d'alguna manera, però compte, perquè tampoc s'han de pervertir, no? És a dir, també són relacions que s'han de cuidar bé perquè correm el risc de que, pel que sigui, vull dir, potser per massa hi ha un punt que penso, ostres, si ens deixem portar massa per aquest enamorament de dir, ostres, la persona que brilla, m'encanta aquesta persona, vull compartir molt de temps, la intensitat porta a dir, ai, estem trencant aquesta relació, estem trencant aquesta màgia. Com evitem això que passi, Mireia?
2: Aquí hi ha un punt clar. És molt important la paraula aquesta idealització. Una cosa és una persona que a mi em dona suport, que, per exemple, em diu estic orgullós de tu, tens projectes i et dona suport, coses que podem pensar que són òbvies, però que després moltes vegades no ho són tant, no? De persones que potser es frustren de dir, ostres, quan jo tinc un projecte, quan jo tinc una idea, les persones al meu voltant, sigui un cap, companys de feina, una parella, amistats, família, no sento aquest suport que a mi m'agradaria, no se n'alegren per les meves il·lusions o no em donen suport en allò que em frustro, no? Llavors, què passa? Que si apareix alguna persona que em dona aquest suport, puc tendir a idealitzar perquè estic tenint una carència per una altra banda. Per tant, és important adonar-me'n que el fet que et donin suport hauria de ser la normalitat, no l'excepció a la norma, i entendre que és una via de em relacionaré amb persones que em facin la vida més saludable, entenent que no necessito apagar-me perquè si no caiem en aquest apego o en aquesta part de necessito això perquè per altra banda m'està faltant. I aquí sí que entraríem en un tema d'autoestima. Crec que aquest punt que estem parlant de brillar ens ha de servir per veure quins vincles són bons, són sants, quins no ho són, i ens hem d'anar desapagant a poc perquè no ens fan bé. Però una altra cosa és necessitar d'això perquè sento que si no tinc aquesta via, aquesta persona, doncs no tindré altres canals, que aquí és on la persona entra més amb una sensació més de dependència. Per tant, aquest punt d'idealització i d'educació a nivell emocional, de dir què em fa bé, què no em fa bé, crec que és important. I l'altre és veure, de dir, a partir d'aquella persona, moltes vegades parlo de la inspiració. Hi ha persones que venen a inspirar-nos i no vol dir que sigui ni l'únic canal ni que sigui la via que jo he de repetir tot allò que està passant. Però em serveix per inspirar-me de dir què m'està portant com a eina aquesta persona que jo puc incorporar en mi mateixa o amb els altres vincles que jo tingui a la meva vida. Serien, per exemple, com uns punts que em semblen bastant importants i, sobretot, que hagi d'haver una part de dir, vale, com parlàvem abans, és important que em senti lliure, és important que jo senti aquesta part de respecte. Per tant, en el moment que en alguna situació jo senti que això no s'està manifestant, necessito posar un límit. Un límit no és una amenaça, no és un trencar una relació, és un punt d'avís en la comunicació amb aquella altra persona per demanar el que jo necessito, perquè pot haver persones o vincles que no m'ho estiguin donant i que potser falti plantejar una situació diferent a la que estic tenint. I a vegades no serà possible i a vegades sí, però aquests vincles inspiracionals, aquests punts que ens ajuden a brillar, ens ho hem de portar per poder construir doncs, aquest tipus de relacions afectives que volem a les nostres vides.
0: Clar. I penso en la parella. La parella ens ha de fer brillar? És a dir, passa alguna cosa si la parella no és la persona que et fa brillar? O sigui, és neutra, o sigui, no és que et resti l'energia, però que és neutra, que no és potser la persona que dius, oi, la meva parella, sento que quan això, que connectem, que em pregunta, que em sento important, o que em sento, no?, que tinc un punt... Si no ens passa això, ens hem de preocupar o no passa res, Mireia?
2: Clar, sempre es parla molt de que admirar la parella, no?, dintre d'una relació, es parla d'aquesta admiració. És un component important, sí que és veritat que aquí hi ha una part també d'idealització en els valors, en els estàndards que busquem en una parella, que també podem caure en un punt de vegades de, bueno, moltes persones que venen a teràpia de parella, a vegades hi ha un conflicte important i a vegades també hi ha una autoexigència en el qual, bueno, però no tinc això, i aquí també la línia és molt fina entre que hi hagi una admiració i entre que hi hagi també una idealització del model que he pogut veure més a nivell cinematogràfic, no? Llavors, sí que clar que pot haver-hi una part de com dèiem, d'admiració, de ha d'haver-hi alguna cosa que m'agradi d'aquella persona. Clar. Ha d'haver-hi alguna cosa que a mi m'ajudi a créixer, perquè si no podem caure en un estàndard, diguéssim, d'apatia i de, no de rutina, la rutina és bona, sinó de monotonia i de desgast. Ara bé, no sempre aquesta parella ha de tirar de nosaltres i hem de pretendre que d'alguna manera coses que recauen en nosaltres i a la nostra responsabilitat treballar, assumim que l'altre d'alguna manera ens hagi d'estar tota l'estona donant aquesta empenta. Cuidado amb això també, compta amb el punt de delegar responsabilitats o posar l'altra persona, però un punt d'admiració, de ganes, de que m'ajudi a créixer, de que puguem fer equip, sobretot fer equip junts, que no siguem dues persones simplement convivint, sinó que hi hagi aquest punt de suport mutu, que algunes vegades un tindrà més energia que l'altre, no sempre serà un 50%, i és bonic també a vegades poder tenir una persona que et pot acompanyar i on a tu et falta l'altre et complementa i viceversa, però sempre des d'una visió sana. I clar que ha d'haver-hi doncs, una part d'atracció, ha d'haver una part de relació més amistosa, en el sentit de poder confiar en l'altra persona, poder compartir les nostres preocupacions i una part també de projecte de compromís. És a dir, aquí parlaríem del triangle que sempre comentem en les relacions de parella. Però sobretot ha d'haver una part que aquella persona jo l'estic escollint i no hauria de ser escollir-la a l'inici de la relació i ja està. L'hauria d'escollir cada dia i per quins motius. Quins són els valors que per mi són importants? Sempre parlo dels valors indispensables. Cadascú té uns quants, no? Llavors, hauríem de parlar de 4 o 5 valors que per mi són molt importants i veure si estan en aquesta relació sentimental. Clar. Si no, sentiré que hi ha una mancança.
1: Jo diria que, clar, aquí depèn de com definim parella, no? O sigui, sempre amb les ulleres sociològiques,
0: sí,
1: on la norma no té per què ser la normalitat de tothom, no? Llavors, depèn de quin sigui l'acord que hi ha dintre de la parella, doncs si hi ha convivència, si no hi ha convivència, si hi ha família, quines són les expectatives, sobretot, no? En qualsevol cas, crec que en els vincles... en els vincles propers és molt important, i ressono molt amb algunes de les coses que deia la Mireia, és molt important que ens sentim en un espai segur, no? En un espai en el que realment podem expressar dubtes, en els que podem expressar la vulnerabilitat, la fragilitat, això és fonamental, tinguem l'edat que tinguem, no? I després, dit això, em sembla important també que, i amb això la sociologia ens pot ajudar, entendre que la nostra identitat sempre es construeix en interacció. I això vol dir que necessitem moments de reflectir-nos en relació amb els altres, però que això vol dir que també necessitem moments de solitud, no?
0: Clar.
1: Soledat i solitud són coses diferents. Aquests moments de solitud, que són els que mirem endins, els que, no, ens permet, doncs, veure les emocions com a semàfors, de dir, doncs, aquí estic sentint això, amb aquesta persona em sento d'aquesta manera i tal, no? I respecte a les persones que ens fan brillar, també no confondre aquesta adulació, o fins i tot amb possibles manipulacions i, no?
0: Persones
1: tòxiques, que aquí segur que la Mireia ens podria dir més coses, i després també no traslladar expectatives perquè amb aquestes persones que en un moment donat ens creuem i sentim que ens fan brillar en un àmbit específic, que no ens creiem que després la resta de gent que no ens fa brillar no és important a la nostra vida, no? Clar, la diversitat de vincles i les formes diferents de vincular-nos, sobretot des de la llibertat i l'autonomia, jo crec que aquesta és la clau.
2: I sobretot també afegiria que no sempre la persona que estigui al costat, també això és important, ens pot fer brillar, però no sempre es donarà aquesta situació. Però l'important és que no ens apagui, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha un punt d'apagament que pot ser molt subtil, que aquí sí que entraríem més en dinàmiques tòxiques i no ens n'adonem i ens perdem una mica nosaltres mateixos. Moltes vegades, ara que parlàvem d'aquesta soledat o d'aquests espais estar amb un mateix, de solitud, sí que són necessaris per prendre distància i valorar si realment aquella relació em segueix fent bé a la meva vida i em segueix aportant, sobretot perquè l'essència troncal, que és jo poder en el dia a dia sentir-me que sóc jo mateixa, sentir-me lliure, sentir que se m'està respectant aquestes necessitats bàsiques i continua sent i no s'ha desvariat pel camí.
0: Clar. Què anava a dir ara que deies relacions tòxiques per acabar, Mireia? Com tallem amb els mals rotllos? Com detectem aquesta gent que podríem dir les red flags, que es diuen?
2: Absolutament.
0: Com les detectem? Per què ens costa tant a vegades també tallar amb la gent que és tòxica?
2: Ens costa moltíssim. És veritat, perquè hi ha una part d'autoengany, hi ha molts patrons que jo veig de dependència emocional, d'enganxament, que podríem dir, aquesta part que costa perquè hem fet una vida, hi ha unes costums, hi ha unes rutines, hi ha una projecció de futur, hi ha unes expectatives creades, llavors costa deixar anar, la part de deixar anar la pèrdua, de fet sempre dic que no és el mateix acceptar un dol que superar-lo, no? Llavors la part primera d'acceptar ens podem fer una mica la idea, però per superar necessitem transitar un procés de dol que a vegades ja comença abans de deixar la relació, fer-nos aquesta idea resulta moltes vegades una batalla interna perquè hi ha una dicotomia entre el cor i el cap. Hi ha una part de sentiments que estan allà, però que després sabem que allò no és bo per nosaltres mateixos. I hi ha molts ítems, hi ha molts factors que ens podem tenir en compte, des de, com dèiem abans, de no ser un mateix, des de la part d'estar amb algú que ens pot menysprear, qüestionar, invalidar qualsevol opinió, idea, no només això, sinó preferències, gustos, que d'alguna manera li treu sempre algun comentari negatiu. Per què fas això? No val la pena, això no és per tant. Vols dir que aquesta afició... Llavors, són comentaris que no t'estic prohibint res, només t'estic donant opinió, però sempre és en negatiu, sempre és qüestionant qualsevol idea que jo porto a terme, amb la qual cada vegada sento menys interès en compartir i menys motivació en fer-les. Quan no hi ha cap tipus de respecte als límits, inclús també a vegades... quan es disfressen les bromes, que això i aquí entrem en una part més manipulativa i més de certa part de maltractes, quan hi ha una part de que hi ha una part de burla o humiliació disfressat de broma. No, una broma és per riure'ns tots dos, no perquè hi hagi una persona que pugui fer una broma respecte a una altra persona. i sobretot també quan moltes vegades hi ha una sensació d'aïllament, que no és que prohibeixi l'entorn, sinó no passes prou temps amb mi. Una cosa és passar temps amb parella de qualitat i l'altra és posar pegues quan aquesta persona intenta mantenir les seves altres àrees i esferes, com és l'àmbit social, l'àmbit familiar, d'amistats, d'activitats, i sent que cada vegada va fent més sacrificis entorn a la parella o quan hi ha un control que està disfressat de preocupació. No? Només m'interesso per tu, em preocupo per tu, però hi ha una part absoluta de control en què jo sento que aquestes àrees com són l'autoestima, el benestar emocional i la llibertat es veuen compromesos. Jo no em sento en aquesta flexibilitat per poder moure'm i per poder fer allò que realment sento i em ve de gust en cada moment. O sigui, aquests punts que acabo de comentar són com els principals que més es repeteixen i sobretot quan, mira, el cos sempre manifesta simptomatologia que ens va donant mil senyals. Quan jo sento un buit constant emocionalment, quan jo físicament a vegades tinc persones que tenen migranyes que abans no tenien o dolors de panxa recurrents, el cos està indicant que hi ha un malestar intern, una batalla no resolta, que d'alguna manera surt per una banda o una altra. I això moltes vegades ens mostra que no estem bé dintre d'aquella relació i estem en lluita interna. Llavors, físicament, emocionalment, tenim moltes senyals que ens poden donar informació.
0: Mireia Muñoz, moltíssimes gràcies. Que clar que ho has explicat tot, i escolta, crec que hem pres tots apunts.
1: Ah, i tant.
0: Perquè déu-n'hi-do, eh? És un tema que dona molt per parlar i que segur que molts de vosaltres també, els oients, als bars o amb els amics, en algunes trobades, són temes que han sortit, que ens hi hem trobat i que va bé, escolta, doncs posar damunt la taula i parlar.
1: I tant.
0: Sí, psicòloga, sexòloga, moltíssimes gràcies, Mireia. Adéu, fins la propera.
2: Un plaer, gràcies a vosaltres,
0: adeu.
2: Que vagi molt bé.
0: I ara són les 9:23, Liliana, abans de dir-te adéu, l'eclipsi de demà què? On el vas a veure tu? Què faràs?
1: Mira, jo estaré a la Costa Brava.
0: Molt bé, molt bé.
1: Per tant, en direcció oposada al
0: doncs,
1: que tot Catalunya farà.
0: No passa res, no tindràs ningú allà a les
1: feliç, carreteres. Exacte, sí, exacte. Anirem a P7 en direcció contrària. No, mira, la veritat és que no hem organitzat les vacances pensant en l'eclipsi, també perquè tenim un nen petit i no està recomanat que els menors de 5 anys puguin mirar directament.
0: Sí, senyora.
1: L'eclipsi, per tant, aquesta tarda tenim a casa un taller de cambra fosca.
0: Molt bé.
1: Que bàsicament és allò, combinar una capsa amb una mica de paper d'alumini i un paper per poder veure'l de manera indirecta,
0: sí.
1: I doncs poder explicar a la canalla quin és l'efecte d'aquest doncs, eclipsi, no? Que depèn d'on estigui, serà total o serà del 99,7.
0: Doncs escolta, el 99,7 i ja està.
1: Ja
0: hem de viure fins al 2180,
1: ah, sí,
0: i així podràs veure el següent que hi haurà.
1: Exacte.
0: I no passa res.
1: Exacte. Ens cuidem una mica
0: cuidem
1: i arribem.
0: Una mica i ja hi som. No passa res. Liliana Arroyo, moltíssimes gràcies. Una
1: a
0: setmana
1: vosaltres.
0: Més. Que vagi bé, ens veiem a la
1: gràcies.
0: Propera.
1: Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Som en un estiu que està marcat pels incendis, amb tres focs que estan actius ara mateix al conjunt del país. Un és a Huelva, us hem explicat, que ja ha cremat 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 500 persones. N'hi ha dos més a Segòvia, on han hagut de desallotjar milers de residents de diverses localitats, i n'hi ha un altre que és a Tírig, a Castelló, que ha obligat a desallotjar el municipi de Catí, on hi viuen 700 persones. Fa temps que es diu que un dels problemes més grans que tenim actualment i que es pot accentuar en el futur és el foc. Ens trobem que el canvi climàtic fa que cada cop actuï diferent i que amb la falta de pluges i les sequeres cada cop costin més de controlar. Tot això acaba posant en perill els boscos i també la fauna, però també les persones. Per això avui el que volem és parlar de com actuar, de què fer i de com hem d'intentar sobreviure si ens trobem amb un incendi.
1: L'Empordà, 22 de juliol de 2012.
2: Un incendi a la Jonquera supera la capacitat d'extinció dels bombers per moments, alimentat per les fortes ratxes de vent i la baixa humitat. Tot apunta que va començar per una burilla mal apagada. Hi moren dues persones. El primer en patir una aturada cardíaca quan va quedar atrapat per les flames al jardí de casa seva, a Llers. El segon arran d'una explosió d'uns dipòsits de benzina a Agullana. A més, hi va haver 8 ferits, 6 dels quals greus. En total, l'incendi va afectar gairebé 14.000 hectàrees.
3: Mentre aquest primer incendi talla les principals carreteres, paral·lelament a uns quilòmetres, a Portbou se'n declara un altre.
4: A la muntanya, la gent.
3: Els vehicles desviats de la Nacional 2 i l'AP7 circulen per la Nacional 260 i es veuen sorpresos per aquest nou foc. Queden envoltats per les flames i algunes persones baixen del vehicle intentant fugir cap al mar pels barrancs i penya-segats. Les barques de la zona s'acosten a recollir les persones que fugen, però dues d'elles cauen i moren. 12 persones més van resultar ferides, dues d'elles greus.
1: Torrefeta i Florejacs, la Segarra, 1 de juliol de 2025.
2: Un incendi en una zona agrícola creix ràpidament amb ventades que fan que la velocitat de propagació superi els 30 km per hora i marquin una de les xifres més altes registrades a Europa. En poques hores cremen més de 5.500 hectàrees. És la primera vegada que es parla d'un incendi de sisena generació a Catalunya.
5: Això és esgarrifós. Pot apagar la tormenta, nostre senyor.
2: El propietari d'una finca agrícola intenta rescatar un treballador afectat pel fum i s'hi acosta amb el cotxe. En la fugida queden atrapats i moren tots dos. Els troben a pocs metres del cotxe i el vehicle sense cremar.
1: Los Gallardos, Almeria, 9 de juliol de 2026.
3: Comença un incendi que semblava provocat per la caiguda d'un cable d'electricitat. L'entorn està molt sec, les temperatures s'apropen als 40 graus i es propaga ràpidament. En total es cremen més de 5.000 hectàrees. El foc obliga a desallotjar 1.400 persones, entre elles la localitat de Béder. Durant l'evacuació, diverses persones intenten fugir de les flames amb el cotxe i a peu per carreteres secundàries fora de les rutes establertes. Queden rodejades.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. La noche deja así una noticia tremenda, terrible. Al menos 12 personas han muerto en un incendio en Los Gallardos, provincia de Almería.
3: L'incendi deixa 14 morts, 7 ferits i es converteix en l'incendi més mortífer d'Andalusia i el tercer d'Espanya.
0: Sempre es diu que la teoria és molt fàcil, però a l'hora de la veritat mai sabrem com reaccionaríem davant d'una emergència o una situació extrema, com pot ser trobar-se, per exemple, amb un incendi a pocs metres. Avui volem intentar-ho posar més fàcil. Obrim el manual de supervivència. Ja sabeu que els dilluns a aquesta hora, en vocació de servei públic, el que volem és orientar sobre com sobreviure davant de situacions adverses, fenòmens extrems, contraris a nosaltres. En ple estiu, marcat per una campanya d'incendis molt complicada, avui volem posar-hi el focus per saber com actuar davant d'un foc. I per això ens acompanya a l'estudi l'inspector dels bombers de la Generalitat, l'Oriol Corbella. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Clar, Oriol, d'entrada, després de les imatges que hem estat veient aquest estiu al nostre territori, però també a Madrid, Andalusia, com hem d'actuar? Què recomanaries als oients si estem al bosc d'excursió, per exemple, i de cop veiem allò lluny, una fumarada negra, un foc, que pot estar, potser cada cop el tenim més a prop de nosaltres. Què hem de fer?
7: Vale, per entendre una mica, jo volia explicar una mica un inici al que són els incendis forestals i com es comporten, perquè el que hem de fer inicialment és, si ens trobem una situació així, on qualsevol situació en què ens veiem involucrats en un incendi forestal, és bàsicament, doncs, primer entendre què està fent aquest foc. Primer de tot, mantenir la tranquil·litat. Hem de mantenir la tranquil·litat, veure què està fent aquest foc, perquè si no, la reacció, les conseqüències, fugir, doncs podrien ser més perjudicials que no pas no fer res. Llavors, per entendre els focs que nosaltres també també parlem, doncs, cada dia estem parlant, no, fem les rodes de premsa, que els flancs, al cap i així, doncs, és entendre una mica quines són les parts d'aquest incendi. Hem d'entendre que un incendi forestal és, al final, és vegetació que està disponible, que crema. Quan diem que el combustible està disponible, vol dir que la vegetació està seca i que pot cremar. Llavors, el que succeeix és, bàsicament, i això ens ho hem d'imaginar com en un full, no? Un foli cremant, per exemple, si posem foc en un foli, en què aquest foli, si està pla, realment crema de forma circular, però si li donem pendent, o bufem, o hi ha vent, llavors el que succeeix és que realment es genera que en un cantó hi ha flames més altes, en l'altre hi ha flames més baixes. Llavors, el que nosaltres anomenem cap de l'incendi són aquestes flames més altes i aquesta direcció cap on va el foc. A la part contrària és la cua i a les dues bandes els flancs. D'aquesta manera podem identificar, doncs, dues coses. És a dir, ja tenim la situació de l'incendi i sabem que el comportament en el cap és un comportament molt més elevat, i el comportament a la cua, que és una zona més segura, és, doncs, molt més segur. I també tenim una altra informació, que és la que ens permetrà entendre, doncs, aquest incendi quan el veiem a la muntanya, doncs, en quina direcció està anant, perquè el fum sempre va en la direcció de l'incendi, perquè el vent és el component principal que porta la direcció d'aquest incendi i que porta la direcció de les carreres que van de cap. Llavors, entenent això, quan tenim un incendi, sempre el que anomenem flanc dret i flanc esquerre és mirant des de cua cap a cap, el flanc dret ens queda a la dreta, el flanc esquerre ens queda a l'esquerra, i la direcció del cap és la direcció del fum que estem observant. Llavors, el que hem de fer, si ens trobem a la pregunta, què hem de fer si estem veient un incendi, és entendre cap a on s'està dirigint aquell incendi. Ens estem posant directes en el lloc on impactarà el cap. Què vol dir? Ens estem posant dintre de la columna de fum, perquè realment és el mateix. Llavors, realment estem, potser, vegem, si estem en una pista forestal, veiem un incendi a mà dreta, però que la columna de fum també se'n va cap a la dreta, vol dir que la cua ve cap a nosaltres, el cap se'n va allunyat. Llavors estem en realment una zona que és més segura. Estem en una pista i veiem que ve cap a nosaltres la columna de fum que se'ns tira a sobre, sabem que el cap de l'incendi, per la pendent o pel vent, ens està venint cap a nosaltres. Llavors, aquella és una zona que no és segura.
0: Per tant, fugim d'allà.
7: Llavors, havent entès la situació de l'incendi, la nostra situació, hem d'evitar, sí, totes les zones que siguin per davant del cap de l'incendi. És a dir, si, per exemple, anem per una carretera i veiem que la columna de fum creua, està creuant la carretera, sabem que el cap impactarà cap allà. Llavors, el que no farem mai és entrar dintre de la columna de fum perquè sabem que les carreres, doncs, poden estar impactant. Llavors, en el cas de trobar-nos una situació en què el fum ve cap a nosaltres, que el cap de l'incendi s'està dirigint cap a nosaltres, si estem a la muntanya, després en parlarem, però si tenim una estructura, sobretot d'obra, ens hem de confinar, però si volem parlem després, però si estem a la muntanya, no tenim lloc on confinar-nos ni on estar, el que hem de fer és sortir d'aquestes carreres, és marxar perpendicularment al foc, perquè, com hem vist amb l'exemple del full, no? Doncs el cap va a molta, molta velocitat, però els flancs ja obren molt més lentament i la cua, doncs, encara va més lenta. De manera que, si ens situem en el costat de l'incendi o a la part del darrere, amb que hi hagi una carretera o una pista, nosaltres estem en una zona segura.
0: Perdó, ara que dius carretera, en cas que tinguem un cotxe, un vehicle, i també hem fet aquesta lectura i hem vist, és bona idea agafar el cotxe o d'entrada, si el tens suficientment a prop, és potser millor anar a peu? No ho sé, perquè penso, dic, potser ara tu has fet aquesta lectura, és dir, mira, crec que el cap està aquí, crec que si vaig cap a aquesta direcció aniré bé, però no sé si potser canviarà el vent. Si jo estic amb el cotxe, em puc trobar en algun moment atrapada i pot ser pitjor, llavors?
7: Si nosaltres tenim un cotxe disponible per marxar del lloc, hauríem de seguir, doncs, el que estem dient, en el sentit de nosaltres mai posar-nos en situació en què aquest incendi ens pugui fer un atrapament. I llavors, clar, és el mateix, en el mateix sentit, de dir, nosaltres, doncs, hauríem de marxar, doncs, en una direcció oposada a la propagació d'aquestes carreres. Però, en qualsevol cas, això és només, insisteixo, en el cas que ens trobem, o que estem ja a la muntanya, que ve un incendi, que veiem aparèixer un incendi, perquè davant de... Normalment el que veurem és un incendi llunyà, un incendi llunyà que realment es va apropar.
0: És veritat que van ràpid, perquè bueno, les imatges que s'han fet ara de tots els focs que veiem també, que hi havia aquestes càmeres estàtiques, per exemple, en llars, i veiem la velocitat del foc, i és veritat que en 8 minuts, un foc que potser et deies, oh, que llum que està, de cop i volta tenies a casa.
7: Ens pot sobtar completament i realment hem d'entendre una cosa, perquè no és el mateix, perquè hem posat un exemple molt senzill de com propaga un incendi per identificar-ne les parts, però això no és el comportament d'un incendi forestal. És a dir, un incendi forestal no ens l'hem d'imaginar com una... Sobretot els grans incendis, no estic parlant ja d'incendis de sisena generació que té alts comportaments, sinó incendis de, que tenim de 100 o 50 o de 500 hectàrees. El que és el cap de l'incendi no propaga de forma lineal, propaga amb tota una àrea d'ignició que té per davant. És a dir, el que succeeix és que amb la columna de fum hi ha petites fulles, branquillons, pinyes, que salten a molta distància, clar, molta, vol dir a 100, 200, 500 metres, i provoquen una ignició. Llavors, el que és el front de l'incendi, el cap de l'incendi, on no hem d'estar, realment és com s'està començant a encendre tot allò, és tota una àrea d'ignició que si estiguéssim allà, que no hi hem d'estar, el que veuríem és que hi ha com tot de punts de foc que comencen per tot arreu. No veiem un front de foc.
0: No és una línia de foc, no, que va avançant, exacte.
7: Exacte. Va. Per tant, el perill és això, és si estem en la zona aquesta en què impactarà el cap, no podem anticipar de dir, vale, doncs quan vegi el foc que estigui la línia de foc en aquí, marxo. Ja marxo.
0: Clar, no.
7: No, perquè el que veurà és que, ui, tinc un petit foquet aquí, clar, com ha aparegut això aquí? I això... Hi ha molts focs, tots aquests interactuen i s'encén tota l'àrea d'ignició.
0: I en aquests casos és bona idea, si tinc aigua, dir, vaig a remullar-ho, vaig a apagar aquest petit foc que se m'està encenent aquí?
7: No ho és. És a dir, quan hi ha un incendi forestal, el que no hem de fer, perquè tenim moltes circumstàncies de que la gent al final acaba prenent mal, intentant fer coses que no se'n sortiria tampoc, i intentant fugir també i posant-se en un lloc on és pitjor que el lloc on estava. Llavors, normalment, gairebé la totalitat d'accidents que succeeixen són d'aquestes tipologies. Llavors, en el cas de que veiem un incendi que s'inicia, ha de ser tan obvi com haver-lo d'aixafar amb el peu com per apagar-ho. Mm. En el cas contrari, pas enrere, mirar, aviam, què fa, trucar al 112, i ja venim, que estem per això, i ja vindrem, ja farem l'anàlisi, i ja protegirem, i ja la pagarem, perquè no és fàcil de pagar un incendi forestal. I si et refereixes en el cap de l'incendi, no té cap mena de sentit apagar els petits focus, perquè allò té una inèrcia pròpia, té molta força,
0: clar,
7: i realment és impossible, fins i tot nosaltres, amb tots els mitjans aeris, tots els camions que tenim, amb mànegues que són amb moltíssima pressió i molt gruixudes, no podem apagar els caps dels incendis. Llavors, no hem d'entendre que si nosaltres no ho podem fer posant tota l'energia, tots els esforços, apagar aquest cap, per això paguem primer la cuia als flancs, doncs sobretot que ningú es pensi que allò, que arribaran unes flames i que serà capaç amb una mànega de jardí,
0: exacte,
7: o amb una branca d'apagar allò, prendrà mal. I llavors el no ho ha de fer.
0: Posem-nos el cas ara, per exemple, això, som en un municipi, tenim foc al nostre voltant, llunyà, però ens han demanat que ens confinem a casa nostra, no? Mm-hmm. Què recomanem a la població que s'hagi de confinar a casa? Tinc que tancar finestres, pot ser una opció. Mm-hmm. Què més es recomana?
7: Inicialment, el que és important entendre és que la prevenció ve abans de l'ordre de confinament. Uh-huh. És a dir, i la prevenció la tenim molt clara com ha de ser. Al final està també normativitzada i hi ha unes franges de protecció que si volem estar segurs, si vivim en zones rurals i volem estar segurs en la situació d'incendis forestals, doncs les franges de protecció han d'estar tractades i també hem de fer, doncs, jo que sé, que les tanques de la casa no siguin de material que sigui inflamable, que no sigui bruc, que no siguin realment elements que de fet ens acaben propagant, però això és a nivell de prevenció. Inicialment, si hi ha risc d'incendi, podem fer mesures de prevenció, també. Doncs sàpiguer que, doncs, que no hi hagi fulles a les canalitzacions, no apilar la llenya al costat de la façana. Coses que, òbviament, ja podem veure que si allò, tot allò crema, doncs com ens podria impactar la casa. Dit això, llavors, en la situació en què ens trobem, que ens tenim una ordre de confinament perquè es dirigeix un incendi cap a la nostra casa, o... també és important entendre això, no tenim un ordre de confinament, però veiem que hi ha un incendi forestal proper, el que hem de fer és, si tenim temps, vol dir que encara realment no està impactant, doncs recollir tendals, uh-huh, treure, allunyar de la façana, doncs, taules de fusta, coses combustibles, tot element que puguem veure que el cremar pot tenir una afectació. I en el moment, si no ho tenim clar, temps així, sobretot tancar portes, finestres i quedar-nos en l'interior. I això, tant si tenim l'hora de confinament com si no la tenim i veiem l'incendi forestal i hem de saber que el lloc més segur, tant de forma preventiva com de forma reactiva, és estar dintre de les edificacions, evidentment, edificacions d'obra, uh-huh, i havent fet aquestes mesures. I llavors, sobretot... totes les finestres, totes les portes tancades, que no corri l'aire, perquè al final el que entra i crema i pot cremar a l'interior ens pot afectar, és l'aire molt calent de l'incendi que corre. Si bloquegem portes, finestres i no entra l'aire, al final doncs estaríem a dintre, en una situació segura, el temps necessari com perquè passi l'incendi.
4: Parlaves d'aquests llocs segurs. Un lloc segur també seria a dins del cotxe? És a dir, quin risc correm si ens quedem a dintre d'un cotxe quan ens veiem rodejats o acorralats per un incendi forestal, en aquest cas?
7: Dintre d'un cotxe no estem segurs. És a dir, no és el mateix que un habitatge d'obra, en què tenim a més les mesures de protecció, que és un fet afegit de que ens permetrà estar confinats amb seguretat. Dintre del cotxe és un lloc, nosaltres, doncs, a tots els incendis que anem, hi ha cotxes que estan aparcats a les pistes i es queden calcinats i queden cremats. És un mal menor en la situació en què nosaltres ens trobem, que estem a la muntanya, i que no tenim un edifici i ens trobem rodejats pel foc. En aquesta i exclusiva circumstància és millor estar dintre que fora. Perquè sí que hi ha circumstàncies, depenent de com impactin les flames o de quina situació sigui el vehicle respecte a les flames que arriben de cap, doncs que li afectin o no li afectin. Hi ha situacions en què, si depèn de com queda aparcat el cotxe, doncs realment no té afectació. I hi ha accidents en què les persones espantades han sortit del vehicle, realment han perdut la vida i el vehicle no ha cremat i fins i tot no s'han trencat els vidres. Llavors, és important entendre que la mesura d'actuar és no haver d'estar en aquesta situació. Primer, perquè ens hem confinat, no hem fet autoevacuació, no hem fugit. Després, perquè hem fet una anàlisi de dir, vale, no em fico dintre de les carreres evitant aquesta columna, però si això no succeeix, estic amb el cotxe i realment estan arribant les flames en allà, doncs al final és aguantat tot el que sigui possible dintre del cotxe.
0: Ens queden poc més de 2 minutets d'entrevista, malauradament, però tornem a convidar-te, perquè és veritat que és un tema que dona molt per parlar, eh? Només una més, la roba. El que portem posat també ens pot ajudar o ens pot perjudicar en alguna cosa? Si ens veiem, per exemple, això amb un foc, estem al mig de la naturalesa, recomanes alguna peça treure'ns-la o al revés, o dir, això no ho perdeu?
7: Sí, al final nosaltres hem de mirar com anem vestits nosaltres. Fa molta calor i nosaltres portem molta roba perquè justament evitar la radiació i evitar doncs, aquesta calor és el que et fa doncs, portar aquesta roba. En qualsevol cas, en una situació així, l'important és no pensar que la roba protegirà, sinó mantenir-se confinats. No hi ha cap roba que tinguem a casa amb la que puguem prendre la decisió de dir, va, doncs fugim d'aquest incendi, perquè és probable que simplement sortim de casa, ens arriba un flanc i ens fiquem en el cap de l'incendi i sigui pitjor el remei que l'enfermetat.
0: Oriol Corbella, inspector dels Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies. Molt útil tot, vull dir que crec que la intenció que tenim amb aquesta secció és aquesta, no? De que tothom que ens pugui estar escoltant i es pugui trobar, que esperem que no, però en cas de passar, la prevenció sempre és la nostra millor arma. Moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: I arribarem a les 10 del matí ben acompanyats del redactor de Medi Ambient del periòdic, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Clar, preparant aquesta secció, abans de començar l'estiu, un dia dèiem, no, fes una llista, no, de quins temes voldràs tractar, què inclourem, sí, en aquesta secció que vindràs els dijous, què sí, què no... I et vaig preguntar, els llops, els ossos... Ha arribat,
1: sí,
0: el dia.
1: Sí, també m'ho has preguntat en directe. Quan parlarem d'ossos i de llops? Doncs va, ha arribat el dia dels grans carnívors, perquè és veritat, doncs, que si aquí havíem de repassar una mica què podem fer amb els nostres ecosistemes, com els hem de gestionar, i la idea era agafar, doncs, animals o espècies que ens serveixin com a exemple per parlar-ne, doncs havíem de parlar de llops i d'ossos, que són les dues espècies de grans carnívors que per cert, d'ossos, això t'ho volia dir, m'ho he apuntat. Estic enganxadíssim, ja sé que no té res a veure amb els ossos de Catalunya, però
0: val.
1: Saps allò típic dels salmons que remunten al riu,
0: sí,
1: Alaska, els grans parcs americans, i els ossos els esperen per menjar-se'ls?
0: Sí.
1: Doncs hi ha una càmera en directe al Parc Natural de Katmai, Alaska.
0: Val.
1: Està a YouTube, la gent pot entrar allà i poses Parc Natural de Katmai, Alaska, live, en directe, i surten els ossos 24/7, esperant els salmons com remunten al riu. No sé quants dies queden de la temporada.
0: Ai, pots seguir
1: però
0: allà,
1: ahir a la nit ho vaig mirar i encara estaven allò capturant...
0: La pesca dels ossos, sí, allà a Alaska, increïble.
1: Però bueno, centrem-nos amb els de Catalunya,
0: val,
1: que són això,
0: sí,
1: l'os bru i el llop.
0: Llavors, l'os bru, el Pirineu, es considera, sí, gran carnívor, l'os? Allò de... Perquè, clar, mengen mel, en teoria, no?
1: Sí,
0: omnívors,
1: sí, sí, sí, sí.
0: De fet, mengen fruits del bosc, també.
1: És veritat que mengen moltes altres coses,
0: sí,
1: a part de carn, però... L'os es pot considerar un gran carnívor, juntament amb el llop. El cas de l'os és molt paradigmàtic, es va pràcticament extingir al Pirineu, pot ser que quedés algun exemplar, però ja no hi havia capacitat, doncs, per reproduir-se i per recuperar-se, i als anys 90 es va decidir fer una reintroducció amb ossos procedents, sobretot, d'Eslovènia, dels Balcans. Allò que es diu que tots els fills dels ossos dels Pirineus són descendents, doncs, del Piros, la Ziva, la Melva... Tenien noms al principi, ara clar, ja tenim tants ossos, hem passat d'aquells 4 ossos a més d'un centenar, tenim més de 100 ossos ja vivint als Pirineus, es pot considerar un èxit, que ja no cal ni que els hi posem nom.
0: Clar, no has vingut sol, Guillem, avui a parlar de grans carnívors.
1: No.
0: Saludem-lo.
1: Jo tenim aquí al costat el Víctor Sastatornil, que és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Jo crec que és qui ens pot ajudar
0: a
1: parlar de grans carnívors.
0: Bon dia, Víctor, com estàs?
2: Molt bon dia, molt content d'estar aquí.
0: Si notes també que hi siguis, escolta, clar que sí.
1: La setmana passada, no sé si te'n recordes, Laura, que parlàvem d'espècies per aigua, quan dèiem per què és important l'anguila. No sé, Víctor, em sembla que és semblant, no, en el cas dels grans carnívors, per què són importants pels ecosistemes? Actuen també com a espècie per aigua?
2: Actuen com a espècie per aigua, no només a nivell d'ecosistemes, sinó també des d'un punt de vista de la percepció a nivell a l'hora de protegir o de que la gent vulgui protegir un ecosistema, la natura. Hi ha una sèrie d'espècies que són emblemàtiques,
1: vale,
2: i que la gent, doncs, vol protegir, vol que hi siguin, i llavors, amb aquests esforços per protegir aquestes espècies, protegeixes tot un conjunt d'un ecosistema.
0: Val.
2: Això és el que seria una espècie per aigua.
0: I llavors, hem de dir... O sigui, hem de donar per assumida la idea que hi hagi ossos al Pirineu? És una cosa que ja hem d'assumir,
1: ja,
0: i consolidat com a tal?
2: El projecte de reintroducció, evidentment, com a projecte de reintroducció, ha estat un èxit.
0: Val.
2: Això no vol dir que tothom estigui content o que no sigui un repte o que no sigui un repte per gestionar-ho i per un canvi de paradigma, no, a la situació. Però no hem d'oblidar, i això també aplica pels llops, que els Pirineus i Catalunya en general és terra d'ossos i terra de llops de sempre. Sempre hi ha hagut ossos i pràcticament sempre hi ha hagut llops a Catalunya. Només durant un període de temps molt curtet han deixat de ser-hi, que és durant una bona part del segle XX i una part del segle XXI. Però abans sempre hi havia hagut ossos, per tant, és una espècie pròpia dels ecosistemes catalans.
1: Perquè els vam fer desaparèixer nosaltres, no és una cosa només de pèrdua d'hàbitat, sinó que és directament la caça.
2: És,
1: no?,
2: la persecució directa, i fins a cert punt, bueno, fins als anys 70... diguéssim, també auspiciada per les pròpies administracions, no? Doncs que diguéssim, inclús pagaven recompenses per eliminar aquests animals i buscaven la col·laboració de la ciutadania per eliminar-los.
0: Perquè, clar, ho veien com amenaça, entenc, llavors, eh?
2: Sí, el que tradicionalment en castellà sempre seria les alimanyes, no?
0: Ja, yeah. Val.
1: I abans d'anar al llop, ara tenim aquests 100 ossos als Pirineus, i aquí diu que ja n'hi ha prou... Però fins on pot arribar aquesta població d'ossos, als Pirineus?
2: No ho sabem. Realment, a l'os ara mateix està s'està expandint la població, però antigament hi havia hagut ossos en bona part de la península Ibèrica, no només a les muntanyes més feréstegues o més humides, no? Que és on han quedat, i potser en el nostre ideari, no? Ens hem creat aquesta imatge de l'os, doncs una espècie de muntanya, sí, de llocs molt remots i tal, però no té per què ser així. De fet, és un plantígrad, que vol dir que trepitja amb tota la planta del peu, és una espècie molt adaptada a terrenys plans, també. Aquí no crec que arribi així, perquè els terrenys plans, diguéssim, estan tots ja, doncs, o bé conreats o molt ocupats per l'ésser humà, ja no és un hàbitat propici per l'os, però en les zones de muntanya, bueno, no sabem ben bé fins on podrà arribar i fins on es podrà adaptar.
0: Quan deies que abans n'hi havia hagut fora d'aquestes muntanyes, on ens havíem d'imaginar aquests ossos? On podien arribar dins de la península?
2: Dins de la península, doncs, bueno, ja l'edat mitjana hi havia ossos a Sierra Morena, a Andalusia.
0: Clar, imagina't, aquí.
1: És l'exemple d'èxit, i ara podem parlar del conflicte, també, i dels problemes que poden causar els ossos, perquè a la presència d'aquesta espècie, aquest mamífer emblemàtic que ens serveix també com a excusa per restaurar ecosistemes sencers, hi hem de sumar un altre gran carnívor, que és el llop, que en aquest cas no arriba a través d'un projecte de reintroducció, sinó que colonitza territori català i tot l'est de la península Ibèrica de forma autònoma. És a dir, de forma natural, van arribant llops esporàdicament, van arribant llops, eren individus, allò que surt a les notícies, eh?
0: Sí.
1: S'ha vist un llop solitari passejant per aquesta comarca. Fins que, després de moltes aparicions i incursions, el llop s'ha aconseguit reproduir a Catalunya per primer cop després d'aquesta extinció, d'aquesta persecució. És a dir, que ara, després de 100 anys, tenim una primera manada de llops a Catalunya. A l'oest d'Espanya, a la zona cantàbrica, el llop no s'ha arribat a extingir, allà hi ha unes poblacions que estan consolidades.
0: Mm-hmm.
1: Però ara ja podem dir que tenim llops a Catalunya. Una manada entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa que segurament es torni a reproduir aquest
0: any. Que penso que el llop realment no deu anar mai sol. És a dir, sempre que en veus un, penses, com mínim algun altre, perquè van en manada, no són d'aquests animals que sempre van en manada,
1: els llops. Van en manada, però en el cas del que tenim aquí a Catalunya, manades no ens n'hem trobat fins ara, no,
0: Víctor? Que fort.
2: O sigui, el llop és un animal social,
0: sí,
2: val? I per tant, diguéssim, s'estructura en manades. Per cert, llopades en català.
0: Ah, mira, perdó.
2: Però jo també em prenc aquesta llicència lingüística perquè a mi manada m'agrada dir-ho,
0: sí,
2: així.
0: Sí.
2: Però llavors el que passa és que, clar, les manades no poden créixer eternament. Vull dir, les manades es reprodueixen cada any, no? Llavors, clar, si no hi hagués un mecanisme per controlar aquest creixement de les manades, anirien fent grans i no hi hauria un límit, no? Llavors el que passa és que normalment el patró habitual és que aquestes manades, els individus que s'incorporen a la manada perquè han nascut, doncs, l'any anterior o fa dos anys, molts d'aquests individus dispersen. Val? Dispersen vol dir que abandonen la manada, abandonen el seu territori, diguéssim, natal, on van d'allò, i van néixer i se'n van a buscar doncs, noves oportunitats, no?, que en diríem. I llavors, bueno, aquests dispersants poden fer diverses coses. Poden quedar-se a prop de la manada on van néixer, o hi ha alguns, de tant en quant, que dispersen el que fan, el que se'n diu dispersions de llarga distància. És a dir, que es posen a caminar, com aquell qui diu, i poden fer, doncs, centenars, fins i tot milers de quilòmetres caminant. I els que ens arribaven fins ara a Catalunya, abans de la reproducció d'aquesta primera manada, eren aquest tipus d'individus, i per tant sí, anaven sols.
1: Que venien de França, de la població itàlica, no?, que després van avançant cap a França, i llavors començaven a fer aquestes incursions a Espanya. Fins que hem trobat aquesta primera manada.
2: Exacte.
1: Amb quant temps pot canviar això? És a dir, a partir d'ara que ja tenim una manada que s'ha reproduït un cop i segurament ho torni a fer aquesta temporada, com pot créixer la població de llops a Catalunya?
2: Bueno, quan tens una manada, realment tens una població molt vulnerable. És a dir, qualsevol fet una mica aleatori no? que afecti la supervivència d'aquesta manada pot
0: condicionar perfectament, perquè imagina't si és una femella, no? Mates a la mare, que diguem, la que pot engendrar, i per tant ja se t'acaba la manada.
2: Exacte, pots acabar. Llavors, això pot passar, per tant és molt vulnerable, però normalment el que tenim aquí a Catalunya és que veiem un patró que ja s'ha repetit a molts llocs d'Europa. Val? Abans, a tota Europa, hi ha hagut, els últims 20 anys, hi ha hagut una expansió brutal del llop. En alguns països ha sigut una cosa bastant espectacular. Llavors, si mirem una mica el que ha passat en altres països d'Europa, veiem que quan ha passat el mateix que... Estaven en la fase en la que estem ara a Catalunya, la cosa ha anat a més. Uh-huh. Val? Llavors, pues, jo què sé, mira, per exemple, Holanda, sí. Val? Que és un país que, et diré jo, l'any 2000 ningú s'hagués imaginat que hi hauria un llop a Holanda. A Holanda el van detectar per primera vegada el 2018. Ara tenen 11 manades.
1: Déu-n'hi-do.
2: Alemanya, el 2005, em sembla que és el 2003-2004, va aparèixer la primera manada. Em sembla que ara en tenen 250.
0: Uau!
1: Sí. O sigui, que tenint en compte aquests exemples, aquesta reconquista dels grans carnívors que hem vist a Europa els últims anys des que se'ls ha protegit, es pot traduir aquí també en un augment relativament ràpid.
2: Seria l'esperable, però també hi ha països que han anat a menys, que tenien llops i el llop està disminuint, o que està estable, com és, per exemple seria el cas del llop ibèric. Entre els dos últims censos, un va ser el 2014, l'altre el 2022, ha augmentat molt poquet, molt menys del que seria esperable amb la reproducció de l'espècie.
1: I amb l'arribada d'aquesta espècie i aquest possible creixement, el que hem de fer, suposo que és preparar-nos o fer aquesta prevenció, perquè dèiem, tant l'os com el llop, i ara ens sentirem, si et sembla, Laura, dos exemples, són espècies doncs, que generen un conflicte, clar, com a mínim amb els pastors, amb els ramaders, i a partir d'aquí, què es pot fer o què s'hauria de fer per prevenir aquests danys, aquestes depredacions de bestiar al màxim possible, i com es pot fer perquè aquests ramaders se sentin còmodes, o relativament puguin arribar a coexistir amb la presència del llop.
3: Veure la ossa ja vaig saber que ja pintava malament. Vaig trobar la vaca, estava menjada tot l'interior, totes les vísceres, li va arrencar l'espatlla.
4: O sigui, hi ha un procés d'adaptació amb les valles i amb el pastor, amb nosaltres, doncs, poder supervisar que es puguin acostumar.
5: Cada dia haguin d'instal·lar la seva tanca abans de marxar, perquè, clar, no es poden pas quedar 24/7 allà vigilant.
1: Això són dos exemples, clar, tres exemples de os i de llop, de la visió que tenen, que és diferent, en cada cas, tampoc podem posar-los tots en el mateix sac, mm-hmm, cada ramader ho veu d'una manera. Però sí que és veritat, no, Víctor, que aquí hi ha un conflicte i que s'han de buscar les fórmules per fer viable aquesta coexistència.
2: Exacte, o sigui, ja s'ha dit, i des d'Europa i a tot arreu s'ha dit que la coexistència és l'única via possible, és a dir, no podem plantejar...
0: Eliminar tots els osos o els llops del planeta?
2: Evidentment, i ni tots els ramaders, vull dir, hem de coexistir. I el que és obvi, és que, i és del tot lògic, és que quan apareix una espècie que et pot generar uns danys, doncs, bueno, hi ha un neguit, val? I per tant, aquest neguit doncs, necessita ser acompanyat i necessita un acompanyament, jo crec, proper, sobretot de les administracions, però també del conjunt de la societat.
0: I tinc una pregunta. Ataquen igual? És a dir, penso, el llop ataca sempre en manada i l'os pot anar sol quan es produeixen atacs a bestiar, per exemple?
2: El llop també pot atacar sol. Si normalment ataca en manada. Quan ataca sol, normalment busca preses més fàcils. Quan va en manada, es pot atrevir amb animals una mica més poderosos, no? I l'os, i generalment és un animal solitari que ataca sol.
1: Quines són les preses típiques del llop? O què pot menjar el llop a Catalunya?
2: Pues mira, el llop, la clau del seu èxit és que es pot adaptar, sent carnívor, que menja carn, es pot adaptar a multitud de preses. El llop, mira, com una curiositat així una mica més de caire global, és l'espècie de mamífer terrestre amb una àrea de distribució, amb una superfície que ocupava, diguéssim, originària, més gran que cap altre mamífer.
1: No pot viure tot arreu, a la muntanya, al pla...
2: Al pol nord, al desert, als boscos...
0: Que
2: sí,
0: fort!
2: A tot arreu. Llavors, la gran avantatge del llop és que es pot adaptar a moltes preses. Hi ha zones, a Alaska, ara s'està veient, que s'ha recuperat la llúdriga marina, per exemple, i els llops estan centrant-se molt en atacar les llúdrigues marines, menjant llúdrigues marines. Mengen salmons, també, com dèieu abans amb l'os, no? En zones on no hi ha grans animals, grans preses, pues poden menjar el que són rossegadors, llebres... Bueno,
0: el rei de l'adaptació,
2: De l'adaptació.
1: I aquí a Catalunya, senglars, suposo, cabirols...
2: A les zones temperades, que és una mica on estem ara també, està molt especialitzat...

0: Virols,
1: a les zones temperades, que és una mica on estem ara també, està molt especialitzat en el que són ungulats. Val? Mm. Ungulats són tots els remugants, tipus cèrvols, cabirols, senglars, daines, etc. Que són, bueno, sí, són mamífers de mida mitjana, que per, bueno, diguéssim, és la presa òptima, no?, a nivell de l'aliment que proporcionen.
0: El tema és, sí, com ens adaptem ara nosaltres a l'arribada del llop, no? I sobretot això que demanen des de, no?, demaneu científics, però també ecologistes i també ramaders, de dir, anem a fer aquestes mesures de prevenció molt ben fetes des del principi, que suposen una feina extra pels ramaders, sobretot ramaderia extensiva, que és una activitat que ja està molt, molt tocada de per si, per intentar que l'afectació sigui la mínima possible.
1: Exacte. Tampoc podem oblidar que conflicte n'hi haurà. Vull dir, al final, més que res, també mirant una mica el nostre entorn, no? No hi ha cap país, cap lloc on hi hagi llops, que no hi hagi un cert grau de conflicte.
0: Com que ens havíem oblidat de que hi era aquest conflicte.
1: Clar, no, però conflicte també, o sigui, conflicte entre persones, també. Parlo no només conflicte del nom amb el llop, sinó al final el conflicte del llop és també un conflicte entre persones, entre partidaris i detractors, també, no? I perquè és una espècie que aixeca passions, no? I llavors, com més passional és el que hi ha darrere d'aquest conflicte, doncs, bueno, més difícil és de controlar tot plegat. Llavors, sí, clar, aquí el que passa és que a l'haver desaparegut moltes pràctiques ramaderes que diguéssim, estaven adaptades a aquesta coexistència, doncs perquè d'alguna manera es protegien d'aquests atacs, la part aquesta de protecció contra els atacs, doncs, s'ha anat perdent.
2: Clar.
1: I ara s'ha de recuperar. I això comporta un canvi. I aquest canvi els ramaders no el poden fer sols, o com no el poden fer sense un suport del conjunt de la societat, et diria, a través de les seves administracions.
0: I hi ha un últim detall, que és la protecció del llop, que és veritat que s'ha desprotegit, no? La gent deu haver llegit que s'ha desprotegit el llop a Europa, però hem de dir que en el cas de Catalunya aquesta desprotecció encara no té efectes, pel que dèiem, hi ha una manada, hi ha pocs exemplars, per tant, aquí el llop, que quedi clar que segueix sent, en el cas de la Comunitat Autònoma de Catalunya, una espècie protegida.
2: Doncs escolteu, Víctor Sazatornil, l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona, moltíssimes gràcies.
1: Moltes
2: molt
1: gràcies,
2: interessant.
1: Vosaltres.
2: Guillem, amb què vols acabar?
0: Avui que he pensat, grans carnívors que estan tornant, encara en podrien tornar més, per del llop i l'os, doncs uns corbs.
2: Uns corbs.
0: Aprofitant la carronya o animals sempre relacionats,
2: no? Amb
0: llops, al vol dels corbs.
2: Molt, com sempre,
0: la setmana que ve
2: triat,
0: intentem
2: ben triat.
0: Posar-ho menys forçat.
2: No. Guillem Costa, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.

0: I a aquesta hora obrim el racó de pensar i ho fem amb en Guillem Cloà. Què tal, Guillem? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, mira, aquí fresquets a l'estudi també de Barcelona. A tu on et tenim? Explica-ho perquè ho vam dir, però exacte, refresquem.
1: Sembla que estigui fent el tour per Espanya, que cada setmana estic en un lloc diferent, ara estic a Astúries, a Oviedo. Estem molt fresquets aquí també.
0: Que bé, mira, doncs no estem mai en aquella emissora, no sé què tal és.
1: Gran, petitona, petiteta. Entranyable,
0: molt bonica. Bé. Que bé.
1: Molt bona gent.
0: Guillem Clu, a veure, què t'ha fet pensar aquests dies?
1: Doncs mira, prometo que això no serà una crítica d'un senyor gran a la joventut, perquè podria semblar això, però no ho és. L'altre dia, que estava jo pel Pirineu, vam anar a unes festes populars, hi havia una orquestra, i el que t'esperes quan vas amb un embalat o en un lloc així és que la gent balli, s'ho passi bé, i passin una bona estona, i em vaig adonar que hi havia molta gent que ho feia, però que hi havia alguns que no ho feien, i curiosament eren els més joves els que no ho feien. I no és que fos alguna cosa que destaqués molt, no era una raresa, però em va fer pensar en alguna cosa que està passant últimament, sobretot amb la generació Z, que quan van a discoteques o van a bars musicals no ballen. És a dir, sona la música i interactuen entre ells, però ballar per passar-s'ho bé mentre sona una música en una discoteca cada vegada es fa menys. No tinc l'informe científic de la Universitat de Wisconsin que ho certifiqui, però
0: es comenta que és així. La teva experiència, sí.
1: I jo ho he vist, vull dir, sí que és veritat que he vist i que he parlat amb gent, amb les meves nebodes,

0: exemple, que tenen 20 anys, i em diuen, és que no vull que em gravin. Mm. Llavors, aquí està la clau del problema.
1: Sí.
0: Que la generació nadiva digital, que ha nascut ja amb les xarxes socials i amb internet formant una part indissociable de les seves vides, són molt conscients que qualsevol persona els pot gravar, que la seva imatge pot estar afectada per alguna foto o algun vídeo que algú pengi en una xarxa social i que després això serà molt difícil d'esborrar i que pot afectar la seva vida real.
1: Clar.
0: I em va sorprendre molt.
1: Que també és veritat que penso, no només pots ser objecte de ser gravat, sinó que tu també pots gravar. És a dir, hi ha un punt que penso, clar, què fan aquestes joves que potser veies tu a la discoteca que estaven amb el mòbil?
0: Clar, tothom està amb el mòbil.
1: Clar.
0: És indissociable ara mateix viure la teva vida sense tenir un aparell a la mà, sense tenir una càmera a la mà.
1: Clar, però també penso, és curiós, no?, que també de tu et surt de dir, vaig a gravar a la discoteca. És veritat que normalment sí que es fa de dir, ei, estic aquí, penjo una story Instagram, de dir, deixo el testimoni de que ara mateix m'ho estic passant superbé en aquesta discoteca a no sé quin lloc, no? I treus el moment al mòbil i graves. I és veritat que, clar, en aquests moments a vegades doncs, pot haver-hi persones que estan ballant o que s'estan movent allà i es veuen, no? Surten il·luminades pel flash, per exemple.
0: Mm-hmm.
1: I qui sap si això acabarà sent un meme després a Twitter.
0: Exacte. Però, clar, ho donem com per descomptat. És a dir, no existeix ja la possibilitat al nostre cap que no hi hagi mòbils, que no hi hagi càmeres i que, per tant, no hi hagi la possibilitat d'enregistrar o ser enregistrat.
1: Uh-huh.
0: Això ho veiem sobretot als concerts, que això és un mar de mòbils gravant els concerts, ho veiem a tot arreu. Ja no entenem la realitat sense que es pugui conservar amb una imatge o un vídeo.
1: Yeah.
0: I això trastoca la nostra experiència de la pròpia realitat, perquè
1: clar,
0: si no tenim un mòbil a la butxaca, de vegades, és que no ens ho, com que no ho podem gravar, potser és que allò ja no haurà passat als ulls de ningú, ni tan sols de tu mateix.
1: Clar. Que quan estem parlant de ballar, per això, Guillem, clar, és moure'ns en qualsevol moviment, perquè ballar, ara fent la broma, eh? Vull dir, no sé si tots en sabem
0: bueno,
1: moure,
0: sí.
1: Ballar.
0: És que la
1: s'ha anat perdent
0: ballar,
1: també això de ballar.
0: Bé. La gràcia de ballar és fer el ridícul. A veure, a mi m'encanta ballar, vull dir, jo no entenc estar en un concert o estar en una discoteca i no moure'm, per mi és indissociable, i ser autoconscient que estàs fent el ridícul espatlla l'experiència de ballar.
1: Totalment d'acord.
0: Perquè ballar, el dit aquell en anglès de dance like nobody's watching, és a dir, balla sense que ningú, com si ningú t'estigués veient, jo crec que és l'única manera de ballar. És com quan vas a un karaoke, el karaoke no és perquè tu facis un recital i siguis la Maria Carey i siguis
1: el guanyador del karaoke.
0: Exacte, no cal. El karaoke, la gràcia del karaoke és fer-ho malament i passar-t'ho bé fent-ho malament i rient-te de tu mateix i desafinant.
1: Totalment.
0: En una discoteca és el mateix. No ets Tony Manero a Fiebre del Sábado Noche, ni ho has de ser. Has de deixar-te anar, has de pues això, ser tu mateix ballant, movent-te, i ja està.
1: Clar, perquè estem autoboicotejant l'oci.
0: Exacte. T'estàs autoboicotejant la diversió, l'espontaneïtat i ser tu mateix, perquè poques coses hi han que et defineixin tant com la teva manera de ballar.
1: Què t'anava a dir? I per això creus que hi ha discoteques, ara penso, que és veritat que, per exemple, et fan allò que t'enganxen un adhesiu a la càmera, per exemple, al mòbil, o que te'l fan deixar directament fora en una guixeta. Que potser anem cap aquí, també.
0: Sí, el del mòbil, jo no... Vull dir, si ho fas, ho fas bé. És a dir, si ho fas, deixes el mòbil a la taquilla. I crec que és meravellós. I crec que et sents despullat. O sigui, jo mateix, quan he deixat el mòbil a casa per anar al súper, de cop i volta dic, ostres, 10 minuts sense el mòbil, no sé si ho podré suportar. Si a sobre et diuen, no, és que estaràs 5 hores en una discoteca i no tens mòbil. Jo entenc que és una droga i que és una addicció i que forma part del nostre propi cos i que és molt complicat deixar-ho. Però jo crec que és la manera de reaprendre a gaudir. És que ho sento, però és veritat que m'estic sentint i semblo un senyor de 60 anys dient la joventut no disfruta de les coses i és terrible. Però jo també, a mi també em passa, vull dir, jo també soc molt addicte al mòbil i seria incapaç de vegades en certes situacions de deixar-lo, però crec que és la manera de reconnectar amb nosaltres mateixos.
1: També és veritat que crec que és simptomàtic, segur que molts oients també s'hi han trobat, quan tu estàs passant molt bé en una festa o en algun lloc, no hi penses en el mòbil. És a dir, si tu estàs realment immers en l'ambient o que t'estàs passant bomba, el mòbil, ostres, no he fet cap foto, ostres, m'ha oblidat fer un vídeo, ostres, no hi ha cap... Ningú ha pensat en, jo què sé, en immortalitzar el moment. Bueno, però és que és senyal de que t'ho estaves passant bé i que no hi has ni pensat en el telèfon.
0: Sí, també és el cliché aquest de, mira, com que m'ho he passat tan bé, no he penjat fotos. Sí, és simptomàtic. però tampoc ho podem posar com a mesura de la diversió, perquè llavors fins i tot de vegades et sap greu, de vegades no sé, en una ocasió realment especial que no en conservis cap imatge.
1: Ja, és veritat, dius, ai...
0: No? Tampoc ara destruirem tots els mòbils i així ens ho passarem tots bé. No, no, s'ha de fer un ús pues, raonable.
1: Clar.
0: El que ja no veig tan bé són certes tecnologies que ja van més enllà del mòbil, no? Que et posen càmeres a tot arreu, que posen càmeres a les ulleres, com està fent Meta ara amb les seves ulleres noves i que estan creant una... estan sent molt controversials.
1: Clar, a més això, crec que et lliga amb l'altre aspecte que també comentaves, eh? Com també aquesta mirada d'altres, sigui potser a través del telèfon, sigui a través de potser unes ulleres Meta, que no saps quan t'estan gravant i quan no, també t'exposa, hi ha un punt que, per exemple, en el topless, això sí que ja tenim estudis que s'han fet recents, que diuen, ostres, està caient l'ús del topless en les persones, en les generacions més joves. Pot tenir també a veure amb aquesta mirada d'altres, que et dius, no sé amb quina intenció l'estan fent servir aquesta mirada, no?
0: Clar, la mirada dels altres ha estat sempre. La nostra personalitat es defineix en gran mesura amb la imatge que donem als altres. Des de que som petits, ens moldegem a partir d'això, primer dels nostres pares, després de l'educació, dels amics, de l'entorn social, etc. Però ara és més present que mai. I és veritat que el coneixement constant de que pot ser gravat enfatitza molt més aquesta faceta de la formació de la nostra personalitat i a la vegada ens controla i ens pot controlar d'una manera molt més conservadora. Ja no és el fet de no vull ballar per no fer el ridícul, és ja no ensenyaré els meus pits perquè això pot ser considerat escàndol a internet o a les meves xarxes socials i em pot afectar a la feina a uns nivells molt més seriosos perquè una societat es pot tornar més conservadora i pot considerar que tu ensenyis els pits en un espai públic sigui censurable.
1: Clar.
0: Llavors, això encara va més enllà, és a dir, estem assumint, acceptant voluntàriament que existeix aquest control tecnològic sobre les nostres vides perquè hi pot haver una càmera a qualsevol lloc i això ens domestica. I el límit no sé on és, perquè vale, ara una noia pues, molt legítimament pot dir mira, no em vull posar en topless, perquè pot haver un tio allà un pervertit amb unes càmeres de Meta d'aquestes que no sé ni que m'està gravant perquè no veig una càmera, no veig l'acció d'algú traient un mòbil i gravant-me. Llavors, això, la quarta, i és legítim, però clar, on està el límit? Quines altres coses deixarem de fer a la vida o com canviarem la nostra personalitat o el nostre comportament diari per por?
1: Clar.
0: Que aquest és el problema, per por que hi hagi una càmera, ja sigui d'un individu o ja sigui pues, d'una corporació, ja sigui d'una institució, i això és un problema.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquestes ulleres concretament crec que han de tenir la llumeta encesa, però clar, si estàs a no sé quants metres, tu creus que veus la llumeta de les ulleres de la persona que està a la platja? És que ni ho sabràs. I de fet em fa pensar que això coincideix amb un altre fenomen, que és que cada vegada hi ha més persones que aprofiten la intel·ligència artificial per despullar també digitalment dones sense el seu consentiment. L'Oriol Llopart ha buscat algunes dades d'això.
2: Exacte. Bon dia, Guillem. Mira,
0: bon dia.
2: Sobre això que estàvem parlant ara, tot i que la Unió Europea va aprovar al maig la proposta d'Espanya per reforçar la prohibició de les deepfake sexuals, encara hi ha nombrosos canals i xats on es poden trobar fotografies de famosos o persones inclús anònimes que han estat despullades digitalment mitjançant la intel·ligència artificial. No? Un dels casos més greus es va produir quan quatre estudiants de 15 anys van aprofitar van aprofitar fotografies de les seves companyes de classe i les van despullar a través de la intel·ligència artificial. No? És molt greu cap en...
1: No, i tant.
2: Com aprofitem aquest... Bueno, com aprofitem? Aquests nous gadgets, que en principi poden ser xulos si s'utilitzen bé.
1: Exacte.
2: Com ràpidament, sobretot els nois, els utilitzen cap a la perversió.
1: I tant.
0: Clar, el tema és que en aquest món que vivim, on el capitalisme mana, quan apareix una nova tecnologia, ens la llancen a la societat i allà us apanyeix. Vull dir, és com la llei de la selva durant un temps fins que intervé un govern o una institució i ho regula. Ara estem en el moment selva amb aquest tema. I és terrible perquè és un... És un salva si quien pueda. Alguns moren pel camí, ens adonem del terrible mal que pot fer, fins que les coses no li fot les regnes en aquesta tecnologia, poden passar coses terribles com aquesta.
1: Sí, sí.
0: El que m'alegra és que hi ha un moviment anti... en anglès li diuen pervert glasses, no? les ulleres dels pervertits, que hi ha un moviment a Estats Units que quan la gent detecta que algú porta aquestes ulleres, no saben si n'està fent un ús legítim o no, però ja assumeixen que és un pervertit i van a per ell, i els hi arrenquen les ulleres de la cara i els hi trenquen, i doncs he de dir jo, sense que això impliqui que estic cridant a una revolució contra la gent amb ulleres, pobres, però que ho trobo bé. És clar. A dir, no pot ser que tinguin aquest poder sobre tu sense que tu sàpigues.
2: De fet, he trobat avui al matí un article al The Guardian que una influencer, Dana Lang, que va ser una de les primeres persones en obtenir aquestes ulleres, es va donar compte d'això que deies tu, Guillem, que ella va anar a un curs de cuina, les portava posades, sí. I la gent la va començar a mirar molt malament, li van començar inclús a parlar malament, en plan, què estàs fent amb aquestes ulleres, què ens estàs gravant, per què ens graves, i només estava un curset de cuina. Vull dir que si ho portem això dels tobles a la platja,
1: clar.
2: Vull dir, la inseguretat va en augment.
0: De fet, Meta se n'ha adonat d'això i és molt conscient que els homes normalment són els primers d'acceptar una nova tecnologia i provar-la. Evidentment aquesta és mil sobrejuelas, els homes estan desitjant que aquesta tecnologia es normalitzi, i han començat a fer unes campanyes molt agressives, publicitàries, orientades a les dones, perquè per treure-li aquest aura de perversió o de perill que poden tenir, i han pagat una milionada a una Kardashian i a altres cantants famoses d'Estats Units, perquè facin campanyes dirigides a les dones com dient això no és tan dolent, ens pot ajudar molt a la nostra vida diària, no? com perquè no s'espantin. I per això molts experts creuen que aquesta tecnologia costarà molt de normalitzar-se, perquè si tens el 50% de la població en contra, és molt probable que no acabi tenint èxit.
1: Clar. I estava pensant també, Guillem, que hi ha una altra variable en tot això, que, o sigui, més enllà de les càmeres que ens puguin estar observant quan nosaltres no en som conscients, després també hi ha totes les imatges que sí que som conscients i que veiem. És a dir, crec que mai ara cap generació havia estat tan fotografiada. És a dir, que tu, en realitat, durant tot el dia, si tens el mòbil amb tu, pots aparèixer en infinitat de vídeos i fotografies i veure-les tu també, que tu també te'n pots fer. Que sigui d'esquenes, que sigui d'estirada, que sigui dreta, que sigui el mirall amb el reflex, que sigui tal qual. És a dir, mai fins ara ens hem mirat tant. Clar, tantes hores que t'estàs mirant, arriba un punt que també la vista es fa aquell efecte, no sé si té un nom això, aquell efecte que comences a veure't els defectes, l'asimetria de la cara, el cos, comences a potser percebre, dius, ai, és que tinc moltes imperfeccions. És a dir, que també genera, jo crec, una pressió estètica que també, en el cas del topless, ostres, penso, no sé fins a quin punt també hi té a veure això, de dir que m'agrada menys el meu cos, em fa vergonya ensenyar el meu cos.
0: Totalment, jo crec que aquestes tecnologies estan fent que abans, que teníem una mirada més de dins cap a fora, és a dir, nosaltres miràvem al nostre voltant i el 90% de la nostra percepció no era un mirall, era que era l'única manera que et podies veure, era de dins cap a fora. Ara és molt de dins cap a dins, és una potenciació no només d'això que dius tu, que és totalment cert, sinó també de la pròpia individualitat. Ets tan conscient de tu mateix i de la teva imatge i ja no se somratlla el fet de que formes part d'una comunitat o d'un grup o de que estàs més pendent dels altres que no pas de tu mateix, sinó que ho mires tot cap a dins, et mires molt més al melic,
1: sí.
0: I això també repercuteix en la manera que et relaciones amb els amics, amb la família i amb la societat.
1: No, tal qual, és que vull dir que són molts inputs i que en el fons la imatge, és que tot acaba sent aquí, la imatge, tant la que projectem com la que creiem que perceben de nosaltres, que per mi això és la cosa que sempre penso, uf,
0: que està totalment
1: difícil,
0: distorsionada.
1: Totalment.
0: A mi em fa gràcia, és com quan veus fotos de fa 5 anys o de fa 10 anys, que penses, hòstia, jo em veia lletjíssim allà, gordo, tal, no sé què, terrible, no m'agradava gens, i ara veus les fotos i dius, mare meva, que jove, que guapo, que
1: meravellós. És fort, sí. No. La percepció canvia, i també és veritat que, clar, l'edat també ho té, forma part, suposo, dels processos naturals de tothom, que l'adolescència va lligada a aquest punt més inseguretat o més ser molt crític amb tu mateix, amb el teu cos, perquè està canviant, és normal, canvia, i bueno, et compares amb la resta, suposo, i veus el que no t'agrada i el que t'agradaria tenir. Però escolta, forma part, i l'important és que després doncs, hi hagi una bona educació al darrere i que ens estimem, que en el fons acabem estimant el nostre cos, que és l'únic que tenim i ens ha de durar molts anys, tu.
0: Al final és això, és que és com una manera d'acabar converses sempre. Mira, l'important és que t'estimis tu, que t'estimis la gent del teu voltant, que ens cuidem entre nosaltres, que fem comunitat i que tota la resta llavors la podem controlar molt millor si tenim això, que és una base sòlida per tenir relacions sanes.
1: Guillem Clua, què més faràs aquests dies? Què ens pots avançar?
0: Doncs mira, a veure l'eclipsi. No sé si hi ha un eclipsi. Hi ha un eclipsi?
1: Què dius ara? No ho sabia, que hi havia un eclipsi.
0: Sí. Això m'han dit.
1: Quan
0: és? Jo estic a Astúries, que és la comunitat amb més núvols de l'estat. No sé què farem, però bueno.
1: Bueno, s'enfosquirà igual el cel. Farà fresqueta? Abrigueu-vos bé, perquè allà crec que... Clar, amb la temperatura, o sigui, sempre passa amb l'eclipsi, baixa la temperatura. Imagina si estàs a Astúries, encara una mica més, tu.
0: Sí, em posaré el forro polar.
1: Que vagi molt bé, Guillem Clu, una setmana més. Cuida't molt, una abraçada.
0: Igualment, una...
1: adéu. Adéu. I ara, quan són, com dèiem, les 9:21, ja pràcticament ens hem de situar a Mallorca.

0: Perquè Sóller ha tornat a sortir al carrer contra la massificació turística. Aquest dissabte, centenars de persones han recorregut el municipi sota el lema Sóller al límit, una manifestació que ha estat convocada pel moviment Jove de Sóller i també la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb el suport d'unes 80 entitats. El missatge dels manifestants no és fora turistes, sinó que consideren que el model turístic actual ha arribat massa lluny i està fent veu que viure a Sóller sigui cada vegada més difícil. Ens en fa la crònica des de Ràdio Mallorca amb Peter Txernokojev.
1: Hola, bon dia, Laura. La manifestació va reunir més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Civil, i unes 2.500, segons els organitzadors, sota el lema Sóller al límit. Els participants varen partir de la plaça dels Estigadors i varen recórrer els carrers de Santa Teresa i de Sa Lluna fins a arribar a una plaça de la Constitució, plena de gom a gom. La marxa va transcórrer sense incidents i va comptar amb el suport d'una vuitantena d'organitzacions ciutadanes. Els convocants varen denunciar que Sóller i el conjunt de Mallorca ja no poden suportar més pressió turística. Parlen de carreteres col·lapsades, dificultats per accedir a un habitatge, desaparició del comerç local i pèrdua d'espais que molts veïns ja no senten com a propis. També varen reclamar una reducció del nombre de visitants i una major diversificació de l'economia de les illes.
0: Peter, per posar context, quina és la situació de Mallorca en relació amb el turisme?
1: Ara mateix, Mallorca es troba en plena temporada alta i la pressió turística es deixa notar especialment a les carreteres, a les platges i als municipis més visitats. En el cas de Sóller, els residents denuncien problemes de mobilitat, saturació dels espais públics i una forta pressió sobre els recursos com l'aigua. També alerten de l'impacte que té l'elevat nombre d'embarcacions sobre la costa i els ecosistemes marins. Però una de les principals preocupacions continua sent l'habitatge, perquè cada vegada resulta més difícil per als residents trobar una casa a preu assequible.
2: La vivienda está muy mal para la gente joven. Aquí es imposible alquilar porque los precios están por las nubes. Esto es verdad, se tiene que solucionar. Pero esta manifestación lo que pretende, supongo, es no a la masificación, no al turismo, no, porque necesitamos el turismo para vivir. Todo el mundo vive del turismo en este pueblo, en Mallorca en general. Pero claro, la vivienda es un problema porque la gente joven no puede acceder a una vivienda porque 1.500 euros mínimo, un piso, una habitación 600. Yo tengo casa propia, pero de hace muchos años. Mi hijo tiene 38 años, vive de alquiler.
3: Aquí no se puede pagar una casa uno que trabaje aquí. En cambio, vienen los alemanes que ganan mucho más dinero haciendo lo mismo y por eso pueden pagar eso.
4: Mallorca ja està venuda pels turismes.
5: No hi ha habitatge assequible tant per turisme com per segones residències. I això fa que sigui inviable poder seguir una vida de poble normal.
1: La protesta de Sóller és la segona gran mobilització d'aquest estiu contra la turistificació i demostra que el debat sobre els límits del model turístic continua molt present a Mallorca. Els convocants no demanen acabar amb el turisme, sinó reduir-ne el seu volum, gestionar millor els recursos i apostar per una economia menys dependent d'aquesta activitat.
0: Peter, gràcies.
1: Adéu, Laura, gràcies.
0: 9:24, Lluís Mundet i Cerdán, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i coordinador del Màster en Turisme Cultural. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ara ho deia en Peter, aquest model turístic del cas de Mallorca, en el cas de les illes. A què s'està referint, Lluís? Fem una fotografia general de quin model de turisme explica ara mateix la situació que tenen allà i amb quines ciutats potser es podria comparar d'aquí a Catalunya.
6: Clar, és una mica complicat. Jo penso que, bàsicament, el problema que travessa Mallorca i les illes és un problema, no ho han dit aquí algun dels que han entrevistat ara fa uns segons, no? És un problema de capacitat de càrrega, però sobretot d'habitabilitat. O sigui, les illes tenen un límit físic, això no podem discutir, territori, aigua, carreteres, i clar, han posat un creixement que no s'atura. O sigui, pensem que l'any 2025 han tingut 19 milions de turistes per poc més de 1,2 milions de residents. O sigui, fixeu-vos que si fem la divisió, ens surt que per cada resident a Mallorca hi ha quasi 16 turistes, no?
0: Clar.
6: I clar, el problema és que ha fet esclatar això no és la cua a la platja, és que un balear destina de mitjana un 65% del sou al lloguer, que és el que han comentat algú
0: sí.
6: Aquí, no? Pisos a 1.500 euros, no? Clar, quan la gent jove veu que no podrà viure allà on ha nascut, el turisme deixa de ser una molèstia i passa a ser una amenaça. No? I clar, el cas de Sóller és exemplar, no? O sigui, 75 places turístiques per cada 100 residents, això ja no és un poble que rep visitants, és un poble en què els visitants són gairebé tants com els que viuen, no?
0: Que,
6: el tema és, com s'arriba aquí?
0: Com s'arriba aquí, no? Sí.
6: El tema és, primer, l'èxit. O sigui, les Balears, i també ho diuen ells, alguns dels entrevistats ho reconeixen, és una economia monocultiu. O sigui, aquí ho han dit, diu, tothom viu del turisme. Quan tota la teva economia depèn d'un sol sector, no tens incentius per frenar-lo.
0: Clar.
6: Encara que sàpigues el que està passant. També un segon element és el canvi de la naturalesa de l'allotjament. O sigui, fa 20 anys el turisme estava en hotels, en zones turístiques delimitades. Podríem dir que, per exemple, a Mallorca, fa 20 anys els turistes estaven en camps de concentració de turistes. O sigui, Can Pastilles, Caranal, estaven tots concentrats allà, en llocs ben delimitats. Clar, amb el lloguer turístic, per exemple, Airbnb, perquè ens entenguem tots, el turisme fa un canvi, es difon pel territori, entre el centre històric, el bloc de pisos, el poble... O sigui, ja no hi ha una frontera entre zona turística i zona de vida.
0: Yeah.
6: Ja no hi ha una frontera. Aquella frontera que existia abans, ara ja no hi és. I tres, clar, el turisme ha deixat de ser només un negoci de serveis per convertir-se també en un negoci immobiliari. O sigui, comprar per llogar a turistes o comprar com a segona residència per l'estranger. I, per exemple, algunes xifres que he trobat, no? Doncs a Balears, segons el Banc d'Espanya, l'11% dels habitatges són d'ús turístics o de no residents. Clar, és aquí on es trenca la cosa.
0: Clar, clar, clar.
6: I clar, també hi ha un altre tema. Aquí hi ha una qüestió de governança. I els beneficis que tot això genera es privatitzen ràpid.
0: Clar, no van al veí que viu allà.
6: Exacte, no va allà. En canvi, els costos triguen anys a aparèixer, però els acaba pagant tothom. Ningú no ha estat mai responsable del conjunt. Clar, tu em comentaves ara si altres ciutats catalanes van en la mateixa direcció. Jo penso que sí, però amb intensitats molt diferents, perquè potser, quan pensem en el cas de Catalunya, jo distingiria tres models. Tres. Un és Barcelona, l'altre són nosaltres, la Costa Brava, i un tercer seria Salou i la Costa Daurada.
0: Ah, mira. Val?
6: Sí, seria un tercer. Barcelona, què és una Barcelona? Hi ha turisme urbà tot l'any, està difós per la ciutat, però també va molt lligat a l'habitatge. Ja veurem això d'aquí un moment, no? La Costa Brava és un turisme més estacional. Aquí sí que tenim una estacionalitat molt marcada, tot i que s'ha millorat, també cal comentar-ho. No? Però està concentrat en pobles més petits, però clar, l'impacte és brutal, si vols, no? Perquè l'escala del poble també és minúscul.
0: Clar.
6: I Salou i la Costa Daurada ens trobem un model de sol i platja planificat. En el cas de Salou i la Costa Daurada és un model planificat en zones ja dissenyades pel turisme. Per tant, clar, són problemes diferents i, per tant, tampoc admeten la mateixa solució.
0: Yeah.
6: I aquí és una, sovint el debat públic s'equivoca, perquè parlem de massificació com si fos una sola cosa. No? Massificació també es fa servir la paraula en anglès overtourism, o inclús el mateix comissionat pel turisme sustentable, José Antonio Donaire, ell va acuñar una paraula que es diu turismofòbia.
0: Sí.
6: Val? Clar, per exemple, quan veiem Barcelona, vale? Barcelona actualment jo penso que és un cas d'estudi i s'ha convertit en un laboratori a l'aire obert a nivell no només europeu, sinó potser mundial, de com es pot gestionar aquests problemes amb massificació del turisme en una gran ciutat. Val? Per què? Perquè va ser potser dels primers llocs on la ciutadania va posar el turisme al centre de l'agenda política. Yeah. Va ser els habitants de Barcelona que l'any 2017, que l'Ajuntament de Barcelona cada any fa un baròmetre municipal, no? Fa una sèrie d'enquestes entre els habitants de Barcelona, i l'any 2017 el turisme és el primer problema de la ciutat. O sigui, segons els barcelonins, ja l'any... O sigui, fixeu-vos, quasi 10 anys enrere, pels barcelonins el turisme era el primer problema.
0: Fixa, ja és
6: sintomàtic. Parlant de tota la resta.
0: Sí, sí.
6: Exacte. Però avui, quan l'Ajuntament fa el mateix baròmetre, el problema ja no és... El primer problema ja no és el turisme. És l'habitatge.
0: Però bueno, també va lligat.
6: Sí, exacte, perquè aquí és el tema, no? O sigui, no, és l'habitatge no perquè el turisme s'hagi resolt, sinó perquè la gent ha après a anomenar el problema pel seu nom. O sigui, el turisme és el símptoma, l'habitatge és la malaltia. I clar, a Barcelona ara ha fet una cosa que no ha fet quasi ningú mai. O sigui, ha decidit que el 2028 s'acaben els pisos turístics. O sigui, 10.000 habitatges d'ús turístics amb llicència passaran a habitatge residencial.
0: Clar, sí, sí.
6: Això és una mesura molt valenta, no? I clar, per exemple, en el mateix baròmetre, quan preguntaven als barcelonins si estaven d'acord, doncs el 75% dels barcelonins donen suport a aquesta mesura, no? Clar, és una decisió molt valenta, no? Però marca un abans i un després.
0: Totalment.
6: I la primera vegada que una ciutat gran diu aquest ús del sol ja no el vull. Ja no el vull, no?
0: I creus, per tant, que potser Costa Brava i Salou, o sigui, Costa Daurada, també podrien anar cap aquí? Potser, no sé si prohibint-los radicals tot l'any, o potser són altres mesures.
6: Aquí hi ha d'haver-hi potser un petit matís, no? Perquè, per exemple, en el cas del Costa Brava, el problema no és el nombre absolut, és la desproporció. O sigui, Cadaqués té, per exemple, unes 53 arribades de turistes per resident l'any, no? Clar, cap estructura municipal no aguanta això. Ni aigua, ni aparcament, ni serveis, no? Clar, però el resultat social és el de sempre. O sigui, tanquen comerços tota la vida, el jovent no es pot quedar i el poble es buida durant la resta de l'any, no? I també hi ha una tensió interessant, perquè els pobles de la Costa Brava potser s'han començat a moure en direcció contrària a Barcelona, alguns pobles. Perquè han començat a moure's per blindar l'habitatge d'ús turístic. Per què? Perquè consideren que aquest model forma part del seu model econòmic. Per què? Perquè en el cas dels molts pobles de la Costa Brava, els propietaris són locals. O sigui, no és el mateix conflicte que a Barcelona. Perquè allà els propietaris de pisos d'ús turístics no són propietaris locals. Moltes vegades són fons d'inversió, o fons voltors, que es diu, no? En canvi, aquí a la Costa Brava, provint és del veí. Clar, a Salou, l'altre cas, és tot el contrari. Mm. I potser per això és útil també fer-lo servir, no? Perquè és un model planificat en què el turisme es va fer en un espai pensat per al turisme. I genera menys conflicte veïnal per metro quadrat. Però també té els seus propis problemes. Si Salou té un problema d'estacionalitat, precarietat laboral, dependència d'un sol producte... I Salou, de fet, ha dit que no aplicarà el recàrrec municipal de la taxa turística el 2026. Mm. Oh? Per què? Perquè té por de la competència d'altres municipis. Que això també ens il·lustra un altre problema de fons. És regular municipi a municipi genera fuites. Si Salou no cobra aquest recàrrec i canvi el sí, què fa el turista?
0: No,
6: es queda Salou.
0: Clar,
6: se'n va. Exacte, o no li cobra. Exacte. Clar, el tema és, aquests models han demostrat no ser sostenibles, no? Per què? Doncs també hi ha un tema que és, quan pensem la paraula sostenibilitat, hem de pensar, o sigui, depèn de què entenguem per sostenible, no? I potser aquí cal fer prescrits, no? Perquè quan parlem de sostenibilitat sempre es pensa només en el medi ambient, però també s'ha de pensar socialment i econòmicament. Mm. Aquests models, des del punt de vista econòmic, són sostenibles.
0: Són sostenibles, clar, sí, funcionen. Perquè
6: sí, funcionen.
0: Mentre tingui gent que pugui seguir-se dedicant als serveis, o sigui, als hotels, i pugui, no?, anar mantenint aquest engranatge i no et marxa ningú, doncs perfecte, tires.
6: Clar, és que, per exemple, clar, Balears, les coses com siguin, va tancar el 2025 amb un rècord de despesa turística. O sigui, l'any 25 a Balears van rebre 23.000 milions d'euros.
0: Clar, imagina't.
6: Qui digui que el turisme no dona diners, menteix. I els que entrevistàveu els vostres companys de les illes, ho deien.
0: Sí, sí.
6: Ho deien. És que vivim d'això, no? O sigui, no estem contra el turisme. No, volem que el reguli, no? I, clar, el que no és sostenible és aquest model des del punt de vista social i ambientalment, no? Per què? Perquè funciona consumint recursos que després és difícil o no reposen. Per exemple, el sol i la convivència. Un cop tu has convertit un habitatge en producte turístic, recuperar-lo és caríssim. Un cop tu has expulsat una comunitat, no la fas tornar amb una subvenció. I aquí hi ha una paradoxa que nosaltres, a la universitat, a la Facultat de Turisme, expliquem molt bé, no? O sigui, els turismòlegs, sempre ho diem, no?
0: Els turismòlegs. L'èxit d'un... No sabia que existia aquest concepte, digues.
6: Sí. Els turismòlegs ho diem, no? O sigui, l'èxit d'un destí destrueix les condicions que el van fer exitós. I, de fet, sona com una mica com una maledicció bíblica, no? I, de
0: fet, ja, és veritat.
6: Sí, l'any 74, fixa't, l'any 74, fa més de 50 anys, un psicòleg americà, Stanley Plok, diu, tots els destins turístics porten en el seu interior la llavor de la seva pròpia destrucció. 74, fa 50 anys. Sembla que estigui escrit ahir pensant en Soler.
0: Sí,
6: no,
0: sí.
6: Això ja ho han escrit l'any 74. I a la facultat, els turismòlegs, sempre diem que el turisme és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. O sigui, és veritat, té dos costats. I de fet, a la facultat, el que estem ensenyant als nostres estudiants, i amb l'estudiant turisme cultural, és saber-lo i gestionar. Per què? Perquè el turisme és com el foc. Et pot cuinar el menjar, el dinar, però si no vigiles, et crema la casa.
0: Clar. Mm? Per tant, tu creus que és viable, que hi hagi equilibri entre residents i turistes?
6: Clar,
0: això és com on hem d'anar.
6: Sí. O sigui, la gent va a Sóller, per què? Per què els turistes van a Sóller? Perquè és un poble viu, amb tarongers i gent que hi viu. Clar, si tu converteixes Sóller i qui diu Sóller, Pensem en qualsevol altre destí turístic amb èxit. Barcelona també, per exemple. Clar. Si tu converteixes Sóller en un decorat, has liquidat el teu propi actiu. L'has liquidat. Clar, el tema és viable l'equilibri residents versus turistes? Sí, però això no es fa espontàniament. I, de fet, cap destí no s'ha autorregulat mai. Sempre que ha hagut una decisió política o decisions polítiques, no? I, de fet, l'equilibri no s'aconsegueix en campanyes de conscienciació ni demanar al turista que es porti bé. Jo penso que s'aconsegueix tocant tres palanques, no? O sigui, plates. Quantes n'hi ha i on? Quin és el sostre real? Uh-huh. No podem dir consenso al creixement. No, hem de veure quantes places hi ha, on estan, i fer un límit de capacitat de càrrega. Habitatge? Aquí s'ha de treure l'habitatge del mercat turístic, com fa Barcelona. I Barcelona ho estan fent molt bé.
0: Clar. Sí, sí, sí.
6: I accessos. Però clar, Barcelona té un problema. Que Barcelona, fixa't que des de el que pot fer l'Ajuntament de Barcelona, i el comissionat, Donaire, perquè ens entenguem, ho estan fent molt bé. Però clar, no controlen, per exemple, els accessos. Qui controla el número de turistes que arriben per l'aeroport? Qui controla el número de creueristes que han batut un nou rècord a Barcelona? No és l'Ajuntament.
0: No.
6: O sigui, qui controla la porta, controla el flux.
0: No, és interessant. Digues, acaba.
6: I que, de fet, també l'equilibri no vol dir menys turisme necessàriament. Vol dir un altre turisme. O sigui, un visitant que ve 3 dies, dorm en un hotel i gasta poc, no impacta igual que un que ve una setmana, es relaciona amb el territori i consumeix producte local. I per això, per exemple, en el meu cas, m'interessa molt el tema del turisme cultural, uh-huh, o el turisme gastronòmic, no? Perquè durant un temps nosaltres menjàvem per viure i ara vivim per menjar. O també es diu que el turista normalment viatja sobre el seu estómac, no? I el tema del turisme cultural no és perquè sigui més noble, sinó perquè és el que permet desconcentrar en el temps i en l'espai i treu pressió de l'estiu i de la costa, i la reparteix aquesta pressió cap a l'interior i també cap a la temporada baixa, no?
0: Clar.
6: A més, el que passa amb el turisme del ciclisme aquí a Girona, no?
0: Sí,
6: no és una solució màgica, però jo penso que aquest tipus de turisme és una de les poques palanques que juga a favor del resident.
0: Molt, molt, molt clar tot el que has explicat, Lluís Mundet i Cerdan. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per il·lustrar-ho tan bé. Professor de la Facultat de Turisme de la UDG i també coordinador del Màster en Turisme Cultural. Gràcies, que tinguis molt bon estiu. Ja parlarem en una següent ocasió, segur.
6: Gràcies,
0: igualment. Adéu, que vagi bé.
6: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Si sou molt de viatjar, potser algun cop us heu vist en aquesta situació. Allò que esteu fora, que mengeu alguna cosa que no us senta massa bé, i comenceu a tenir ganes, cada cop més ganes, d'anar al lavabo, aquells dolors, aquells calfreds.
1: M'ha cogido un virus en República Dominicana y es que no me para de salir caca por el culo. He hecho caca de todos los colores, de todos los colores imaginables, de todos los colores he hecho caca yo.
2: Y a Bali Belly y ayer me tiré todo el día echando la raba, así que si vas a venir a Bali, pues una cosa que tienes que tener en cuenta, así que te voy a contar qué hacer para no pillarlo y qué hacer si lo pillas, pues para que se acabe lo antes posible esta pesadilla.
0: Perdoneu, si esteu amb l'esmorzar tot just davant, perquè estem parlant, efectivament, de gent que se'ls posa malament el que han menjat, que, per exemple, la Bali Belly, ara ho comentava aquesta noia que ho comentava en aquest vídeo, que és aquesta diarrea, aquesta gastroenteritis tan forta que t'agafa, sobretot quan vas a Bali, tot i que pot passar en altres llocs. Hi ha gent, doncs, això, que s'atreveix a explicar-ho per xarxes, aquesta diarrea del viatger, coneguda ja, segurament molts oients l'han passat, l'han patit d'alguna manera o altra. I per parlar de tot això, avui ens volem aturar a parlar amb l'Esther García Planella, especialista en l'aparell digestiu. Què tal, Esther? Bon dia.
3: Bon dia.
0: També cap clínic de gastroenterologia a l'Hospital de Sant Pau. T'ha passat mai a tu, això, Esther? Has tingut aquesta diarrea del viatger?
3: I tant que sí, no una vegada, sinó més d'un cop, i fins i tot tenim molt clar quines són les mesures preventives. Per tant, quan viatgem hem de tenir bastant clar que és altament probable, depèn d'on viatgem, que ens pugui passar, i per tant hem d'estar ben informats.
0: Clar. Aquí a taula, no sé, obre la conversa també, hi ha els meus companys, Esther, a vosaltres us ha passat això?
4: Jo el més lluny que he anat és a Menorca, per tant.
0: Vull dir, per tant, no.
4: Difícilment he pogut agafar la intoxicació d'aquestes.
5: Jo tampoc m'he patit mai. En contres de diarrea, solo anar restrenyida.
0: Val?
6: Jo també, literalment, sí. Quan viatjo, em passa
0: doncs
6: això.
0: Doncs mira.
5: Es passa malament, també. O sigui, un altre episodi pot
0: clar
5: ser què fer en aquests casos.
0: Que tot això, Esther, té a veure amb els aliments o també amb l'aigua que potser estem bevent als llocs on anem?
3: Bueno, efectivament, totes dues condicions, és a dir, és una situació, és una malaltia molt ben definida, aquesta diarrea, que es produeix per contaminació o de l'aigua o dels aliments. Per tant, difícilment em passarà a Menorca, difícilment em passarà a Europa, però a països en què les condicions sociosanitàries i les condicions higièniques no són les esperables, doncs sí, pot passar que l'aigua estigui contaminada, l'aliment també, i fer aquesta diarrea, que en alguns casos pot ser inclús greu pel risc de deshidratació que comporta.
0: Clar. En el cas de l'aigua, el més segur sempre és comprar aigua embotellada?
3: Per descomptat, sempre. O sigui, no seria possible o no hauríem inclús ni de rentar-nos les dents amb aigua que no fos embotellada. És a dir, tota aquesta aigua que pugui entrar en contacte amb la mucosa oral i que pugui algun germen penetrar, per tant, l'aigua sempre embotellada, la fruita sempre l'hem de pelar nosaltres i jo extremaria inclús en aquests països no menjar amanides que estan rentades possiblement amb aigua contaminada.
0: Clar, és veritat, l'amanida rentada, i penso també la fruita, perquè és veritat que l'instint natural quan tens una fruita és rentar-la, mira l'aixeta, no? I dius, ai no, que l'aigua també, que l'aigua de l'aixeta compta, no?
5: Una sopa suposo que també descartada totalment, no?
3: Bueno, la sopa és diferent perquè normalment tu aquí ficaries l'aigua ja, diríem, a ebullició a altes temperatures, per tant, seria ja una manera com de desinfectar aquesta sopa. Ara bé, seria ficar en situació de dir, bueno, i com s'ha bullit, i el mateix podria ser a la pasta. Per tant, probablement ens complicaria molt la vida quan viatgem. Per tant, tot el que seria aliment cuinat d'entrada no hauria de ser un problema.
0: Clar, és a dir, si podem bullir l'aigua, pot ser recomanable, però si no, comprem això, aigua embotellada, i potser acabem també més ràpid. I escolta, quins països...
3: Una pasta, per exemple, que sí, tu la bullis, sí, i a lo millor aquella pasta vols que sigui una amanida de pasta freda i per avançar-ne la passes per aigua, ja tenim un problema.
0: Clar. Quins països, per això, o zones són més susceptibles que això ens pugui passar, que aquesta aigua estigui contaminada o no estigui en les condicions òptimes?
3: Sí, bàsicament Sud-amèrica, d'acord, no tots, depèn de quines zones ens estiguem movent, no a nivell de grans ciutats, però sí zones rurals, zones més selvàtiques, i sud-est asiàtic, en aquests països, bueno, per descomptat Àfrica, sí? Vull dir, en aquests països ja la informació que es dona ja és molt... Bueno, de fet, quan viatgem ja ho veiem, que ens recomanen sempre aigua embotellada, fruita...
4: En aquests llocs, el moment de dutxar-te... És recomanable tancar la boca i evitar que et pugui entrar qualsevol gota d'aigua? O sigui, fins,
3: bueno,
4: aquest,
3: sí,
4: fins a aquest extrem?
3: Sí, Sí, sense obsessionants, no? És a dir, una mica és lo de rentar-te les dents, pues que sigui amb aigua embotellada, la dutxa és normal, per tant aquí no hauríem de fer cap cosa. D'entrada, quan ens dutxem, no ens plantegem ingerir aigua, ¿vale? Sí que és veritat que a vegades quan viatgem, lo que sí es dona la recomanació de dir, escolta, mira, no us banyeu amb rius i amb estancs, perquè al millor podem tenir una petita ferida que entri un paràsit, i aquest paràsit, a part de donar X problemes a diferents òrgans, ens pot donar també diarrea.
0: Mal.
3: Però pel tema de la dutxa jo penso que no hauríem de fer cap cosa especial.
0: I en aquest cas de diarrea forta, quins símptomes ens han d'alertar? Perquè entenc que això és immediat, és a dir, en el moment en què tu t'entra un bacteri al cos, això ja ho comences a notar al cap de les hores?
3: Sí, normalment és una diarrea de presentació aguda, és a dir, jo estic prèviament bé i ja començo amb diarrea, i diarrea entenem que és de posició líquida amb 3, 4, 5, 6 líquides completament, amb molta urgència, no puc esperar, que aquesta deposició, a més, s'acompanya de com calambres, de dolor abdominal, que fins i tot si aquesta diarrea és greu en el sentit de que s'acompanya de febre i, a més, hi ha vòmits, tot això el que fa és que compromet la nostra capacitat de poder ingerir líquid. I en aquests casos de febre i de vòmits i risc de deshidratació, doncs hauríem de consultar. Llavors, és molt, molt important quan viatgem, a vegades, emportar-nos aquests sobres de suero oral que ens permet fer una bona hidratació, és a dir, restablir aquests electròlits, aquests ions que jo perdo per les deposicions líquides.
0: Val. I hi ha persones que siguin més sensibles que d'altres a agafar aquest tipus de diarrees o de problemes gastrointestinals?
3: Bueno, una mica hi ha aquells pacients que nosaltres considerem que són de risc, no? Que són aquelles persones que tenen a vegades malalties que afecten el sistema immunològic, o bé inclús que per tractar determinades malalties utilitzem medicaments que actuen sobre el sistema immunològic, i això ens posa una mica en una situació de risc. En aquest malalt ja se li fan també unes recomanacions especials. Mm-hmm.
7: Perquè, per exemple, si anem en un cicle llarg de vacances i ens trobem que tenim aquests símptomes de que ens trobem malament, és possible, un cop l'hem passat una vegada, tornar-lo a agafar una altra vegada? O amb una ja et quedem més salvats, per dir d'alguna manera?
3: No, ni molt menys. És a dir, que n'haiguis patit una no et predisposa a patir-ne més. Aquests bacteris, o normalment, quasi sempre a vegades acostumen a ser virus que nosaltres ens infectem, d'aquests nosaltres no guardem memòria, no estem ja immunitzats davant d'aquests. Per tant, ens pot passar més d'un cop.
0: Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, Esther, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per tots aquests dubtes que teníem. I per tota aquesta gent que estigui ara, no?, a punt d'agafar avions, de viatjar, d'anar-se'n potser en aquests països susceptibles de que això els hi pugui passar, doncs esperem que us hagi servit també els oients. Esther, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu. Avui 52 minuts del matí i ara ja tinc aquí al costat l'Arnau Font. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Laura.
0: Arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia. I escolta, és l'eclipsi demà.
8: Correcte.
0: Quins clau on el veuràs, tu?
8: Sí, jo m'aniré cap a Saragossa, una miqueta més cap al sud, i intentarem veure'l des d'allà.
0: Molt bé. Escolta, la IA, perquè també la tecnologia s'ha preparat per aquest eclipsi, i de fet tenim diverses aplicacions que ens poden permetre veure'l millor. Quines són? Quines destacaries, tu?
8: Correcte. De fet, mira, la meva preferida és una que a més s'ha desenvolupat aquí a Catalunya, que es diu eclipsi.info. És una aplicació, però hi pots accedir des del navegador, i bàsicament és un simulador del que passarà, doncs, demà durant l'eclipsi. I així, doncs, pots agafar la càmera, pots enfocar el cel i pots veure realment si l'edifici que tens a 70 metres et taparà el sol, o si hi ha un arbre pel mig. I bueno, a partir d'aquí tens un munt de cosetes més, la cobertura de núvols, punts oficials de visualització. És com un pack complet per assegurar-te, doncs, que veuràs l'eclipsi.
0: Molt bé.
8: I està fet a mia. A partir d'aquí hi ha un altre que es diu també Mirador Eclipse, que és bàsicament el mateix, però és una versió més en castellà. I després hi ha una tercera que es diu Umbrality, que aquesta sí que és una aplicació per mòbil com a tal.
0: Uh-huh.
8: Però bé, si us haig de recomanar una, eclipsi.info.
0: Eclipsi.info. Són difícils de desenvolupar, aquestes aplicacions?
8: A ja
0: nivell
8: no.
0: Tècnic, penso de...
8: No, a nivell tècnic no són gaire complicades de fer. El que realment ens ajuda aquí la IA és estalviar-nos temps. Vull dir, una tasca que abans ens costaria, doncs, 20 hores de fer, la IA te la farà en una. Aleshores, doncs, clar, això accelera moltíssim la creativitat a l'hora de desenvolupar aplicacions. I
0: clar,
8: a nivell tècnic el requisit és molt menor. Vull dir, pràcticament qualsevol persona que tingui unes nocions mínimes de tecnologia, es podria posar en una tarda a desenvolupar alguna coseta així.
0: Fixa't. Escolta, tu has desenvolupat un, el 947, els municipis catalans, que era aquell joc que vam explicar al GeoGuessr per endevinar quin municipi és el que t'apunta al mapa. Per l'Eclipsi has pensat alguna cosa, també? Posar-li algun... tunejar-lo d'alguna manera, aquesta web?
8: Doncs la veritat és que no, perquè no he tingut gaire temps. Però bueno, encara tinc unes hores.
0: Ves que no ho facis ara.
8: No em reptis.
0: Li pots dir directament a la mateixa IA que t'ho faci ella i ja ho farà ràpid. Fa uns dies ens fèiem ressò també, Arnau, d'una notícia que d'entrada, si la dius així amb el titular ras i curt, segurament a més d'un li recorda un capítol de Black Mirror. Resulta que un model d'OpenAI s'ha escapat del control humà i ha hackejat una altra empresa de manera autònoma, és a dir, que la pròpia IA sola va decidir hackejar, no? Clar, això va activar les alarmes, és veritat que formava part d'una prova controlada, que en principi doncs, era senzillament per veure fins on podia arribar. Va resultar que la màquina era molt llesta i podia hackejar. Això ens ha de preocupar.
8: Entre cometes. Clar, el titular és com molt catastròfic i te'l donen així de cop i penses en les pel·lícules d'Allò Robot i totes aquestes històries, no? Però clar, com bé deies, és un entorn controlat. Vull dir, això, cada vegada que OpenAI i Anthropic, l'empresa que sigui, treu un model nou al públic, doncs abans ha de passar una sèrie de proves de seguretat. I una d'elles és una prova en la que bàsicament s'agafa aquest model, se li treuen totes les proteccions possibles de seguretat i es deixa fer a veure fins a on arriba. Clar, ens ha de preocupar en el sentit de que realment ja són models molt potents i que poden explotar vulnerabilitats amb moltíssima facilitat, però la part de que no ens ha de preocupar tant és que, com deies, són unes proves molt controlades, hi ha moltíssima gent que està al moment mirant què està fent aquest model i, com dèiem, és una prova que s'ha fet desactivant les proteccions del model. Per tant, és...
0: està controlat, no hi hauria perill.
8: És part del procés.
0: Però entenc que podria donar-se el cas que aquesta fuga o que aquest error pogués colar-se a internet, al nostre internet que tenim tots? És a dir, qui no ens assegura que en una prova controlada això no es pugui desmadrar i, pel que sigui... Clar, és que no sé com funciona. M'estic imaginant una fuga com si fos aigua, eh? M'imagino com si de sobte pogués contagiar la resta d'internet.
8: Clar, no, això de moment no és possible, perquè els models que ens arriben a nosaltres tenen unes proteccions de seguretat molt estrictes. En el sentit, doncs, que tenen moltes accions bloquejades. En aquesta prova, aquest model s'intentava colar a internet i, com deies, va, entre cometes, hackejar, va accedir al servidor d'una altra empresa per obtenir la resposta del repte que se li havia demanat. Això no ens ha de preocupar a nosaltres, els models que tenim a l'ordinador, al mòbil, etc., perquè són models que estan molt restringits. I, de fet, fins fa poques setmanes, el govern dels Estats Units va retenir el model més potent d'Anthropic, Mythos 5, precisament per això, perquè no tenien aquestes garanties de seguretat suficients per tal de publicar-ho doncs, al públic. I ens movem en aquesta direcció. Fins ara les empreses han anat traient models, vinga, GPT-3, 4, 5, etc., però ja són els governs i altres organitzacions les que estan posant una mica, no el fre, però una barrera de dir, ei, vale, vols treure aquest model? Anem a verificar primer que sigui realment segur, perquè ja són molt potents.
0: Clar. I m'agradaria acabar amb una història molt bèstia que té com a protagonistes una gent dia, un gimnàs i un error.
8: És
0: dit així,
8: podria
0: ser un acudit. Explica'l tu, sisplau. Explica la història que va passar aquí.
8: Mira, bàsicament era un home australià que tenia un assistent dia instal·lat en el seu ordinador, que es diu OpenClaw, que això tothom ho pot instal·lar, però bàsicament és com un assistent que tu li demanes doncs, certes accions i te les realitza. En aquest cas, aquest home li va demanar que, sisplau, li reservés una hora al gimnàs en una classe programada. Aleshores, aquest model va accedir doncs, al sistema d'aquest gimnàs i va veure que estava tot reservat fins al cap de bastantes setmanes. Aleshores, què va fer aquest model? Doncs va escanejar la pàgina web, el servidor, i va detectar que hi havia una vulnerabilitat, que aquesta vulnerabilitat permetia esborrar les cites d'altres persones. Aleshores, clar, aquest model va dir, ostres, doncs ja tinc la solució per complir amb el que m'ha demanat el meu amo, entre cometes. Esborro la cita d'un altre
0: i poso
8: la meva. I així ho va fer.
0: I això ha passat, això és real.
8: Això ha passat, però clar, fixeu-vos que no és que aquest model tingui maldat, sinó que simplement ha aprofitat un forat de seguretat que una persona havia fet. Aleshores, és una història curiosa.
0: Que això des d'aquí podem dir a les empreses que facin també potser una inversió una mica més elevada de dir, ei, vigilem que això no ens pugui passar, perquè penso, ostres, això podria passar-li a qualsevol altra empresa.
8: Sí, de fet, una de les feines que s'està revaloritzant més són totes les que estan relacionades amb la ciberseguretat, precisament per això, perquè els models no van amb maldat, però si troben un forat, i tenen la capacitat, explotaran a...
0: El faran servir. Això on va passar? Sí, sí. A Austràlia, has dit?
8: No, Austràlia.
0: A Austràlia. Bé, sí, encara sí. Que ens queda lluny en aquest
8: sentit. Sí, una mica.
0: Arnau Font, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana
8: a
0: més.
8: A tu, com sempre.
0: Nosaltres ara us deixem amb el racó de pensa amb l'Aiman Raisali i en Carles Franzino, que conversen sobre l'educació que els pares transmeten als seus fills, també les pors. Parlem també de cuina amb en Josep Lluís Empanadès, un delicioso mundo, i també rematem amb l'expedient Tiscar. Que vagi molt bé. Tornem demà a les 8, programa especial demà amb motiu de l'eclipsi. Allarguem una hora més, fins les 11. Serem al Camp de Tarragona, parlarem amb en Joan Anton Català, amb l'Evelyn Segura, parlarem amb totes les veus del panorama que ens poden ajudar a entendre què hem d'esperar, què no ens hem de perdre, cap on hem de mirar i com ens hem de protegir els ulls, que també és important. Gràcies a tothom. Tornem demà a les 8. Adéu. Avui, que per molts serà una experiència única, l'eclipsi de la seva vida, o qui sap si el primer d'uns quants, hem volgut buscar a qui és contrari a tot això. És un home que des dels 17 anys ha estat recorrent al món per observar els eclipsis i poder gaudir d'aquests fenòmens. Ha vist en total 43 eclipsis, 22 dels quals són totals, i ha viatjat per 26 països per fer-ho possible. Finalment, s'ha acabat convertint en la persona que més eclipsis ha vist de tot el país. És en Josep Massalles. Què tal, Josep? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Clar, tot aquest currículum... Bé, sorpresa amb aquest currículum que tens, perquè, mare meva, sent enginyer astrofísic, president de l'agrupació astronòmica Aster, què representa poder veure per fi un eclipsi total a casa teva?
9: Bueno, és una experiència diferent, potser més embolicat que altres vegades, amb més tranquil·litat. Ho vivia a 10.000 quilòmetres o a 5.000 quilòmetres, perquè aquí, diguem, és més bogeria el veure-ho aquí a prop de casa, però bueno, bé, per una altra banda, bé, content de veure-ho amb amics, amb famílies, etcètera, vull dir que bé.
0: I escolta una cosa, s'ha parlat molt, moltíssim, d'aquest eclipsi. Realment és tan espectacular això de veure el 100% de la totalitat d'un eclipsi de sol?
9: Sí, no té res a veure. O sigui, veure la parcialitat o veure la totalitat, o sigui, tu pots veure el 99,9% de parcialitat, però és la parcialitat, o sigui, és el 0% de totalitat. La diferència entre estar a la franja de la totalitat és que pots permetre veure la corona, que no la veiem en condicions normals, veure les protuberàncies, les perles de Bailey, o sigui, és veure un instant molt diferent, un minut o un minut i mig, el que correspongui amb el lloc que estàs, però molt diferent que la que és la parcialitat, que dura una hora i mitja, una hora, dues hores, però que és, diguem, veu sempre la fotosfera, que és interessant, per descomptat, però el moment de la totalitat és el moment màxim de l'eclipsi, per descomptat.
0: I escolta una cosa, recordes el que vas sentir la primera vegada que vas veure un eclipsi així, tu?
9: Oh, jo tinc molts anys i aleshores ja quasi no me'n recordo. No, a veure, és que tots els eclipsis sense una mica el mateix. O sigui, és sentir l'emoció de veure, diguem, aquesta alineació còsmica que ens regala la natura, del que el sol i la terra i la lluna s'alineen i que la lluna ens permeti veure. És curiós, perquè oculta el sol, però que ens està permetent veure coses del sol, com és la corona, i que no la podem veure normalment. I, per tant, és un esdeveniment únic. I fixa't que des de 1905 no tenim una altra Catalunya. Per tant, la singularitat d'un eclipsi és la que és. I també és una casualitat còsmica, no? Que sigui la mida aparent de la lluna i del sol sigui la mateixa, perquè està 400 vegades més lluny del sol, però també és 400 vegades més gran. Això ja es repeteix moltes vegades, que hi ha lluna nova que s'alini perfectament. És com un ball còsmic, no? Que d'alguna manera es posen d'acord la lluna, la terra i el sol per oferir-nos aquest espectacle. Perquè és un espectacle visual, és un espectacle. Sí. I per tant, i després pensa una cosa, o sigui, que se'n vagi el sol quan tenim la rutina diària, que el sol surt, es pon, el veiem tot el dia, i el dia i la nit, estem molt acostumats, com animals fins i tot, no? A sentir aquesta diferència entre el dia i la nit. I que, clar, que hi hagi una disrupció còsmica, podríem dir-ho d'aquesta manera, no? Que s'altera l'estat normal que tenim i que el sol se'n vagi, tu imagina que no sapiguéssim que hi ha un eclipsi un dia, no? I clar, que el sol se'n va. Seria un... ens entraria por, ens entraria iullo, el que vulguis dir-li, no? I en canvi, i que torni el sol, és un esdeveniment. Jo sempre penso que la gent reacciona molt, sobretot quan torna la llum. I jo crec que és com un retorn a la vida. És la llum és la font de vida, és la font de tots, existim gràcies al sol, no? I aleshores que marxi el sol és tremendo, no? I que torni, doncs és un moment de molta emoció. Jo veig que la gent s'emociona molt en aquest moment.
0: Que poètic, això, la imatge que estàs descrivint. M'agrada, és veritat. Sí, bueno, tens tota la raó. És veritat que dius, no, la llum
9: bueno,
0: torna.
9: Bueno, és una mica poètic. Sí,
0: s'ha apagat el sol i torna.
9: No, és, el moment inicial és molt maco, però potser sí, és de sorpresa, no? Perquè tu veus que el sol es tapa totalment, veus l'anell de diamant, veus les perles Carles de Bailey, veus la corona ja és molt emocionant, pots veure amb una mica de sort alguna estrella, avui difícilment, però pots veure Venus, en aquest cas, en el cas d'avui, i aquest eclipsi és una mica diferent, perquè és un eclipsi molt baix amb el Terra, diguem-ne, que està a 4 graus més o menys de l'horitzó, i per tant... la dificultat de veure'l és més gran, però també el plaer de veure'l acompanyat de les muntanyes, dels arbres, del paisatge, diguem, no? És un eclipsi fotogènic en el sentit de visual, no? Que si és un eclipsi que està molt amunt, molt al zènit, doncs és molt maco veure'l, però clar, no està acompanyat del paisatge.
0: Clar.
9: Aquest té la gràcia d'acompanyat del paisatge. Però jo dic, o sigui, penso que al moment que hi ha la totalitat ja és un moment intens, i per la corona, per descomptat. Però després el tornar aquest primer raig de llum que hi ha quan torna el sol, és com una descarga emocional, no? De dir, bueno, tornem-hi, no?
0: Sí.
9: I crec que és una mica, bueno, això t'ho explico d'aquesta manera, però, bueno, alguna persona t'ho explicaria d'una altra, no?
0: No, vull dir, a veure, avui estem recollint totes les veus possibles per entendre totes les perspectives, i escolta, crec que cadascun de vosaltres també és bonic, perquè cadascú de vosaltres té també la seva experiència respecte als eclipsis, del com ho veu, i és bonic escoltar-vos a tots, perquè et fas la fotografia també general pels qui no n'hem vist mai cap. Penses, ostres, doncs ens serveix molt per entrar en matèria i per dir, val, més o menys ens estem preparant pel que veurem aquesta nit.
9: Sí.
0: Què anava a dir?
9: Tu
0: fas servir les mateixes ulleres que tothom, o en tens unes ja teves que sempre són les mateixes?
9: Bueno, a l'agrupació astronòmica Aster, que jo soc el president d'Aster, l'agrupació astronòmica de Barcelona, tenim unes ulleres homologades, diguem, però que són les que té quasi tothom, m'imagino, les que són correctes i homologades i són bones.
0: Clar.
9: Tenim aquestes ulleres. Sí, però bueno, no, el que passa és que utilitzo filtres per les càmeres fotogràfiques, pels telescopis, etcètera. Utilitzem filtres especialitzats, filtres astronòmics, però les ulleres, si són homologades, són bones.
0: Clar. Però tu estàs durant l'eclipsi pendent de totes les màquines, o estàs pendent del moment i ja està? Deixes preparar les càmeres i telescopis i...
9: Bueno, i intentem fer-ho tot, no? Que a vegades falten mans, no? Falten mans i falten... No, clar, jo per això aconsello que a vegades, si no tens molta pràctica, el millor és veure'l, gaudir-lo i no fer fotos i deixar el mòbil, deixar la càmera. En el meu cas, que ja tinc una certa experiència i ho tinc una mica planificat i programat, doncs, bueno, intentarem fer-ho tot, no? A veure si hi ha sort. I si no...

0: programat, pues, bueno, intentarem fer-ho tot, no? A veure si hi ha sort. I si no veig qualsevol problema, deixo les càmeres, deixo el telescopi i simplement la gaudeixo. Ara, si veig que ho puc fer, ho faré.
1: Des d'on el veus avui, perdona?
0: Bueno, mira, pues estic a un poble que es diu Tornos, a Teruel, en principi estic aquí, i a veure si la previsió segueix bona, em quedaré, i si no, intentaré anar cap a Saragossa, cap a Lleida, cap a Sòria.
1: Clar.
0: Però en principi estic a aquest poble que es diu Tornos, que està a la llaguna de Gallocanta, entre Saragossa i Teruel.
1: I com és que vas començar a perseguir eclipsis pel món? On i quan va ser que vas començar?
0: Bueno, a veure, jo vaig començar a veure el primer eclipsi el 73, que l'has comentat, crec, que jo era adolescent. I després vaig estudiar astrofísica, estudiar enginyeria astrofísica, i sempre he tingut molta afició per el que és la natura. Em vaig fer soci de l'agrupació astronòmica Aster, i allà vaig aprendre molt, i per això convido a tothom que vingui a veure's i a fer-se soci d'Aster. I aleshores allà vaig aprendre molt, i em va seguir l'afició, va creixent. I ja quan vaig poder comprar-me un telescopi, que ja treballava, doncs, als anys 80, una càmera fotogràfica, i després vaig poder viatjar, el primer viatge que vaig fer va ser a Finlàndia, amb un cotxe d'aquests que hi havia en aquella època, que no són els d'ara, i pues, de càmping i amb el telescopi, i cap amunt, cap a Joensuu, a Finlàndia. I allà va ser el primer que vaig veure, em va impressionar molt, i després ja vaig intentar, el següent ja vaig anar a Mèxic, després a Bolívia, a Mongòlia, etc., a Iran, a Líbia...
1: I tots els eclipsis que has volgut veure, els has pogut veure, o algun cop els núvols t'han molestat?
0: Sí, i tant, els núvols, oi, m'ha plogut i m'ha nevat. O sigui, a Mongòlia l'any 97 em va caure una nevada tremenda.
1: Ostres.
0: I el dia anterior va fer un dia fantàstic, el dia posterior va fer un dia fantàstic, i hi havia una probabilitat de 2/3, bé, es va complir. Aquell dia de l'eclipsi pues, es va nevar. Però bueno, va ser interessant, perquè es fa fosc, o sigui, es viu també l'eclipsi, no només es veure, clar, si el veus millor, evidentment, no? Però si hi ha núvols i si no el pots veure, bueno, també té el seu atractiu... Bueno, no és el mateix, eh? I també el 2008 em va caure una pluja tremenda, però en canvi és un dels eclipsis més curiosos que he vist, perquè es va fer fosc moltíssim, perquè era molt llarg i es va fer fosc com mai, no? Però sí, de vegades no el veus. Jo a vegades l'he vist entre núvols i clarianes, a la majoria els he vist perfectament, però alguns no.
1: Clar.
0: Perquè clar, quan escollim anar a un lloc, sempre escollim anar a un lloc que la previsió sigui bona, no? I moltes vegades vas al desert,
1: clar,
0: precisament, no? I per tant sí, que la majoria els he vist, però algun no, evidentment no.
1: I no passa res,
0: avui
1: veurem, exacte, però és interessant això que deies de, escolta, si no el veieu en la vostra totalitat, si hi ha una mica de núvol o si no passa res, perquè en veritat l'efecte sí que el veurem, que es farà fos de cop, sí que ho veurem
0: coses,
1: tots.
0: Sí.
1: I la
0: bueno,
1: temperatura...
0: No es fa... Sí, no espereu que es faci fosc, eh? Vull dir que és, diguem, serà com un capvespre, sí, serà fosquet, però no fosc, no serà plena nit, això.
1: Exacte,
0: és el que vull dir, no?
1: Sí,
0: que hi ha una mica de llum, i per tant, bueno, és una llum molt espectacular. Abans de l'eclipsi hi ha com una llum metàl·lica, una llum grisa, just abans de l'eclipsi i posteriorment després de l'eclipsi. Després hi ha les que són les ombres volants, hi ha molts efectes que són a banda de l'eclipsi pròpiament dit, que es parla més, no? De la corona, etcètera, no?
1: Tinc aquí al costat també un expert, entre cometes, del programa que es diu Àlex Solà Ombra, que et volia preguntar alguna cosa.
2: Bon dia.
1: Espera, que
0: sí.
1: Ara et sentim.
0: Hola, bon dia. Ara, bon dia.
2: Bon dia. Em sembla molt interessant tot això que t'estàs explicant, no? Però jo tinc una pregunta bastant, considero jo, interessant, que és què en diu tot això a la família? Perquè al principi...
1: Com? La família.
2: Quan dius, no, me'n vaig a veure un eclipse, no? Per exemple, entenc que la teva família hauria dir, vale, el nano se'n va, però la que em portes 40, ells ho entenen o es van arribar a preocupar? Li passa alguna cosa?
0: No, una família comprensiva, una família molt comprensiva. Vull dir que sempre m'han recolzat perfectament. No han pensat que estic boig. No. Vull dir que normalment, normalment em comporto de manera normal, acostumo a comportar-me educadament, normal, vull dir, no faig coses rares, vull dir, no, i aleshores crec que veuen que sóc això, vull dir que no sóc perillós, bueno, no ho sé, potser sí, però no, ho porten bé.
1: Però hi vas acompanyat? Ho admeten. Però hi vas acompanyat alguns cops,
0: sí,
1: no?
0: Clar. De vegades sí, de vegades no, exacte, sí, depèn de... A vegades he anat sol, quan dic sol com un mussol, i a vegades he anat a un altre soci d'Àster que vaig, a vegades també a la parella, a vegades amb la família. Avui, per exemple, clar, més gent, clar, que aprofitant que és aquí a la vora, sí que tinc els germans, etcètera, no? Però bueno, i normalment sí, a veure, de totes maneres, he anat en grup, amb amics, sol, a veure, una mica de tot.
1: I escolta'm una
0: cosa... Però bueno, m'han tractat bé a la feina i m'han tractat bé a la família per deixar-me...

0: Doncs, germana.
1: Ara dèiem que has estat a 26 països diferents per veure eclipsis. Es percep d'una forma diferent d'un lloc a un altre? Sigui per la cultura o per l'entorn?
0: Sí, clar, l'entorn cultural. A veure, a l'eclipsi reacciona, la gent que tot arreu reacciona amb la seva cultura, que no és diferent. I fixa't amb el temps, vull dir, com reaccionaven els nostres avantpassats, que reaccionaven amb mites, amb superstició, després posteriorment amb religió. Clar, nosaltres reaccionem amb ciència i tecnologia, perquè coneixem, estem en una societat, podríem dir, científica i tecnològica, i que coneix perfectament el que passarà. Sabem el segon, el que passarà, no? Que no sabem és què passarà amb els núvols, però el que és astronomia, sí, no? Aleshores, clar, és diferent la nostra societat, com ho pot veure, que encara, fixa't, que a les xarxes socials hi ha supersticions, hi ha fakes, que diuen ara.
1: Sí, sí que n'hi ha.
0: No? Hi ha moltes mentides que s'estan dient, i quan és un aconteixement, que és un esdeveniment, que, a veure, portem molts anys veient, jo he vist 43 i ja estic bé, vull dir que no, com deies, no em veu, no sóc un bitxo raro, no? Ni m'he quedat sec, ni m'ha passat res. Per tant, sí, però que ja encara se sent això al nostre país, però imagina't amb altres societats doncs, que no tenen aquest coneixement o aquesta cultura i doncs, ho viuen a vegades amb mites, amb superstició, i al llarg de la història doncs, aquestes coses mitològiques d'un drac que es menja el sol, etcètera, no? Hi ha moltes mitologies o cultures que no veuen l'eclipsi per respecte, per espiritualitat, cultures més religioses doncs, que recen, hi ha llocs que tenen una oració per l'eclipsi de lluna i una oració per l'eclipsi de sol, per tant, ho viuen més religiosament, altres més espiritualment en el sentit de respectar l'ordre natural del sol i la lluna i no veuen l'eclipsi. Hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. M'he trobat coses curioses, sí.
1: Clar.
0: I la reacció, bueno, la reacció natural, diguem, de la gent depenent de la seva cultura. I hi ha llocs que no el veuen, efectivament, i encara es pensen, per exemple, que si les dones embarassades perdran la criatura o tindran una malformació, i això es parla molt, i no és veritat, eh? Vull dir,
1: clar.
0: Evidentment no hi ha res d'això, però, bueno, diferents cultures que no ho veuen per respecte, en fi, i una mica de tot et trobes, sí, curioses, molt curioses.
1: És curiós, i tant. Josep Massalles, no t'entretenim més. Que tinguis molt bona tarda, que passis bona tarda amb els teus i que puguis gaudir d'aquest eclipsi.
0: Bueno, perdoneu que m'enrotllo molt, jo que parlo massa.
1: No, home, no, que és molt interessant i, escolta, un plaer conèixer-te. Que vagi molt bé.
0: Vinga, que us vagi molt bé i que gaudiu de l'eclipsi i tots els oients.
1: Igualment. Vinga, adéu. Adéu, cuida't. Adéu, cuida't adéu. Moltíssim.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: I amb aquesta banda sonora arribem a 2:15 del matí, seguint parlant de l'eclipsi, però ara ho volem fer amb l'Emili Santpere. Ell és investigador del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, és especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore català. Bon dia, com estàs, Emili?
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Aviam, avui ens volem aturar a aquesta hora, ja per fer una mica també de gana, de cara demà a aquest eclipsi, ja sabem que és... És el tema preferit des de fa setmanes per tothom. I, escolta, ens volem centrar avui en què diu la cultura popular dels eclipsis, perquè bé, segurament a casa alguns oients saben, coneixen, han sentit algun cop alguna llegenda, algun mite que hi havia al voltant del cel, no? Perquè n'hi ha molts, tinc entès. Llavors, què es creia abans que significaven aquests eclipsis, Emili?
1: A veure, tradicionalment els eclipsis s'han vist com un senyal, una alteració, que hi ha una cosa que no funciona bé, una cosa que no està bé. Per què? Doncs perquè, a veure, nosaltres som conscients, no?, els éssers humans, que durant el dia hi ha el sol, durant la nit hi ha la lluna, i, per tant, un eclipsi, això que fa és alterar-ho. Que el fet de que en sec és de dia i en sec, no?, al cap d'uns segons, es fa de nit. Per tant, com que el sol marca un ritme de la vida, marca també tradicionalment, i encara avui dia, no?, la qüestió relacionada, per exemple, amb l'agricultura, amb les collites... Per això fa que tot canviï, és per això un canvi substancial, de manera que habitualment s'interpreta com un senyal negatiu, o sigui, hi ha una cosa que no funciona. Per tant, és una premonició de que hi haurà alguna desgràcia que succeirà al cap de poc pel fet de l'eclipsi. O, si no hi ha desgràcia, serà conseqüència que hi ha hagut l'eclipsi. No? Es busca aquesta explicació, que evidentment no és científica, sinó que és irracional, i que atribueix al fet que hi hagi l'eclipsi aquesta anomalia que ha passat.
0: Clar. Hi ha un refrany que m'ha fet gràcia que diu senyals al cel, treballs a la terra. D'on ve això?
1: Què diu? Sí, a veure, això ve, forma part, no, d'aquestes parèmies, d'aquests refranys molt interessants, molts d'ells que fan referència a la qüestió relacionada, doncs, amb la meteorologia i també l'agricultura.
0: Clar.
1: Per què? Doncs perquè, per exemple, mirem el cel, ostres, no plou, no? Ara estem, per exemple, no?, aquesta calorada que hi ha, aquestes onades de calor, que no plou. Què vol dir això? Doncs té conseqüències a la terra. Per què? Doncs perquè si no plou, doncs malament per les collites, no?
0: Clar.
1: Al revés també, a la inversa, és a dir, quan ha plogut molt o hi ha una gran tempesta o una calamarsada o el que sigui, també té conseqüències a baix. Per tant, és bé des de la tradició, no?, amb aquestes parèmies, aquestes que són interessants, no?, aquestes píndoles, no?, la saviesa, el que fan és explicar, doncs, això, aquestes circumstàncies que succeeixen.
0: Uh-huh.
1: Llavors, tant pot explicar o relacionar-se amb la qüestió meteorològica, no?, això, trons, llamps, etc. Per tant, si hi ha algun tipus de... Això, hi ha una tempesta o el que sigui, pot tenir afectacions a baix de les collites, com també a nivell material. Una gran tempesta, no? O, per exemple, bueno, no cal tampoc recordar, per exemple, la qüestió, no?, de casos com els de la Dana, no?, el País Valencià, doncs una gran pluja, una gran tempesta, un temporal, pot tenir conseqüències també, doncs, en l'habitatge de les persones, no?, jo què sé, doncs, que tinguis goteres a casa, que caigui algun edifici, etc. Per tant, està relacionat, des d'un punt de vista, no?, del pensament, el cel amb la terra. Per tant, el que passi dalt, i de conseqüències baix.
0: M'encanta. Llavors, clar, imagina't ara, si tinguéssim, tiréssim milers d'anys enrere, clar, els eclipsis els deuríem veure, això, doncs... Que, suposo que tampoc el deuríem mirar, perquè el sol crec que sempre ha fet respecte, no?, la cultura popular.
1: Sí, sí, i a més, clar, aquí és interessant aquest fet perquè avui a nosaltres, no?, i ara ho estava explicant, no?, en relació a aquestes ulleres, sabem, evidentment, de manera conscient, que no podem mirar directament l'eclipsi, però és que tradicionalment això la gent ja ho feia. És a dir, ja no tenia l'explicació racional de que sí, perquè resulta que no, doncs els rajos i tal, això no ho sabien, però sí que eren conscients que no podien fer directament. I per tant ja no miraven al cel, en el seu cas perquè pensaven d'això, que podria passar alguna cosa negativa, que no podien fer-ho directament perquè no es podia, no?, perquè el sol tenia el seu efecte o perquè... era una manca de respecte a mirar el sol directament, no?, per la seva potència o el que sigui. Per tant, aquí és interessant perquè ja fèiem, no?, ja se seguien aquestes mesures sense tenir aquest rerefons que tenim avui dia, no?, de punt de vista científic. Per tant, és interessant perquè és un d'aquests exemples que ens demostra com, no?, que lliga moltes vegades, de fet, a tots els aspectes. La qüestió de, no?, d'aquestes píndoles de saviesa cultural que es poden transmetre a través de parèmies o altres elements i el que tenen un rerefons que, evidentment, és real, encara que... l'explicació que dongui la cultura popular sigui una explicació que no sigui científica i racional, però moltes vegades, com aquest cas, poden coincidir totes dues.
0: Clar. Què anava a dir? Això del... O sigui, aquestes creences, és veritat que la ciència és el que deies ara, eh? Ho ha anat desmuntant, o sigui, amb el pas del temps, també quan s'han anat... podem provar coses, per exemple, que mires el sol, doncs et pots perdre la vista. Clar, aquí, a partir d'aquí, ja assentes unes bases que canvien aquestes supersticions en el dia a dia de les persones. Tot i així, hi ha supersticions que sí que han perdurat en el temps. És veritat que són potser més inofensives, com aquella de no caminar per sota l'escala, no sé què, si el gat negre, passar la sal a la mà... O sigui, són petites coses que no afecten molt en la vida de quotidiana de les persones, però que han perdurat. Tu per què creus que els humans necessitem encara potser creure en aquesta part més mística del per què de tot, que no podem explicar amb ciència?
1: Doncs a veure, hi ha aquesta part mística, com dius, clar, d'una banda és, davant de qualsevol fenomen que nosaltres d'entrada no entenem o que no podem trobar una explicació racional, sempre hi ha una explicació des de la cultura popular. Sempre.
0: Sí, sí.
1: Per exemple, recordem, per exemple, doncs, tampoc, bueno, ara fa més temps ja, però amb la pandèmia, no, de la Covid-19, el coronavirus, com només passa això, van començar a sortir un munt de remeis casolans també per no contagiar-te de la Covid, o un munt també de rumors que explicaven amb diferents teories conspiranoiques o no quin era el seu origen. Llavors, quan hi ha un tipus de fenomen, i aquest cas que comento, clar, va ser molt extrem perquè va ser molt sonat, no?, en aquest sentit, perquè s'afectava tot el món de manera global, doncs sempre hi ha aquesta... Hem de saber com funcionen les coses, com funcionen, i trobar una explicació. O, per exemple, la típica història que coneixem tots, no?, del pont del diable. Ostres, com és que hi ha aquest pont aquí al mig, tan monumental, qui l'ha fet? Ostres, mira, l'ha fet el diable en una sola nit. Evidentment que no l'ha fet el diable, l'ha fet els romans o el va fer qui fos.
0: Sí.
1: Però sempre busquem això. De manera que, encara avui dia, això mateix que comentes, en aquests casos, per exemple, d'això de l'escala o del mirall, etcètera, també tenim una part irracional nostra de dir, ostres, mira, això, per exemple, no, de l'escala, potser és una superstició i no té cap sentit, que és que ho és. Però jo, per si de cas,
0: jo ho faig, escala,
1: passaré pel costat, no ho posaré per baix, perquè mira, no passaré per sota, no sigui cas que després...
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: I també és interessant perquè en casos com aquests i d'altres, en els quals hi ha l'explicació científica, racional, d'aquests fenòmens, tot i això poden encara subsistir aquestes creences per mil motius.
0: Mm-hmm. I després també hi ha les que em criden l'atenció, les que tenen a veure amb les embarassades i les marques de naixement. Crec que això també més és curiós perquè són, a vegades són llegendes, són històries que s'han explicat a llocs molt diferents. Per exemple, crec que a Mèxic també hi havia com... Hi ha llegendes, aquí també n'hi ha, és a dir, que és gent que aparentment no tenen connexió i tot i així la cultura ha generat o ha arribat a les mateixes mena de lectures o d'interpretacions.
1: Exacte, en aquest cas és una aquesta creença, no?, que evidentment això científicament no té cap tipus de sentit, que és que si una dona embarassada mira un eclipsi i es toca la panxa mentre ho fa, la criatura naixerà doncs amb algun tipus de marca, algun tipus de senyal. Clar, això per què es diu? Perquè s'explica, doncs una criatura neix amb una marca i hem de donar una explicació amb això. I, evidentment, aquí no entrem, no sé, qüestions genètiques o de formació, el que sigui, no? Doncs no, doncs és perquè aquell dia hi havia un eclipsi, la seva mare va tocar la panxa i, conseqüència d'això, doncs apareix amb aquesta marca, no? Per què apareix a diferents indrets? Bé, doncs forma part d'això, d'aquesta manera de buscar aquestes respostes, o, per exemple, té un paral·lel, que sé jo, per exemple, també amb un cas molt similar és la qüestió de les rondelles, dels contes populars.
0: Sí.
1: Nosaltres coneixem el Patufet aquí, però és que el Patufet és conegut arreu del món, en diferents noms, però la mateixa història s'explica des de diferents indrets del món. I moltes vegades no hi ha hagut una connexió que diguis, no?, una continuïtat de, no, jo, per exemple, conec aquesta història, te l'explico tu, t'ho expliques amb una altra, i te'n vas de vacances, què sé jo, a França i l'expliques i per això s'ha extès, no? No té per què, no té per què haver aquesta connexió. És a dir, és també, doncs, això, aquesta cerca o aquesta explicació que tenim de donar resposta a coses que no entenem o que no coneixem i que pot ser que apareguin diferents indrets que no tinguin connexió prèvia entre ells.
0: Clar.
1: De fet, també és interessant, i això és molt interessant també des del punt de vista no acadèmic, perquè ens permet també, doncs, per exemple, fer estudis comparatius, no? Doncs, i anar buscant motius del per què hi ha aquesta història amb indrets tan separats i que potser no hi ha, com dic, aquesta continuïtat o aquesta connexió entre uns indrets i altres.
0: I una altra pregunta que et volia fer, Emili, abans de dir-te adéu. Quines altres llegendes destacaries relacionades amb la Lluna? Perquè la Lluna també en té.
1: Sí, a veure, de la Lluna la més xula més xula, a veure, més interessant segurament serà aquella que explica que hi ha una persona allà, és a dir, en el cas de la Lluna, com que és diferent del Sol, no? En el cas de la Lluna, doncs en el cas de Lluna plena, per exemple, podem observar Lluna sense que hi hagi perill, i a conseqüència, evidentment, que té cràters i valls, etc. Doncs bé, si la mireu, convido a mirar-la, quan hi ha la propera Lluna plena, és possible que observeu la cara d'una persona. Per què? Doncs perquè és una persona que està allí, doncs per què està aquella persona allà? Doncs bé, aquí enllacem una altra vegada, que ho té perquè sempre així, perquè també coincideix. Doncs és un càstig perquè resulta que hi ha diferents versions. Eh? Una d'ells explica que hi ha un senyor que està doncs, treballant al seu mas i el diumenge és el dia que ha de descansar. No? El diumenge és el dia del senyor, per tant no ha de treballar. Què fa aquell pagès? Doncs aquell dia diu, mira, he de retornar les tanques que tinc aquí al tros i ho faré avui perquè així ho tindré fet. Doncs com a conseqüència, com a càstig per haver treballat el dia en què havia de descansar, Déu l'envia a dalt la Lluna. Per tant, quan mirem la Lluna, si veiem una cara d'una persona, és aquell senyor que havia estat expulsat o enviat a la Lluna com a càstig per haver desobeït aquesta llei que diu, no?, aquesta norma que diu que no podem treballar, per exemple, en diumenge. Evidentment, n'hi ha moltes més d'històries com aquesta, i aquesta està relacionada o s'embolcalla doncs, amb evidentment aquest creença que és religiosa, catòlica, però sí. n'hi ha diferents. El que també és interessant en relació a la Lluna, també hi ha moltes supersticions, per exemple, i mira, l'altre dia, de fet, un amic ho comentava encara, hi ha gent que es talla els cabells un dia en concret.
0: És veritat.
1: I mira els cicles de la Lluna, no per, ostres, perquè li creixi el cabell o no, perquè no vol que li creixi, no perquè li aguanti més o no.
0: Si creixent o decreixent, era allò que és en funció de si és creixent o decreixent la Lluna, no? Si està creixent.
1: Exacte,
0: no.
1: Avui dia encara fa, i evidentment també qüestions que sí que són ja o no, que tenen també altres tipus de percussions, com evidentment relacionats amb els cicles de la fertilitat, etc. Perquè és això, és bé, cicles naturals de la vida, i alguns d'ells, doncs, han originat aquest tipus d'històries que moltes vegades, com aquesta cara de la Lluna, doncs, evidentment no hi ha ningú que visqui la Lluna, però ens donen explicació de sí, perquè si mires, veus que hi ha, i de fet hi ha moltes fotografies, que sembla que hi hagi la cara d'una persona. Doncs és l'explicació del per què apareix aquella persona allà dalt.
0: No. És interessant, Emili? Realment no pararíem perquè és veritat que n'hi deu haver a cabassos de llegendes i rondalles i dites. Però t'hem d'acomiadar. Emili Samper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt i molt bé i demà gaudeix de l'eclipsi també, si el veus, que imagino que sí.
1: Sí, no, i tant, sí, estem ja preparats. Ara que arribi el gran dia.
0: Des de Tarragona, estàs des de Camp de Tarragona, tu?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs gaudeix-lo. Emili, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: Així sona normalment la natura. Els ocells, potser un gos que aborda, potser algun so més, una granota. I així sonarà aquest...

0: sobre els animals i el medi, sobre la naturalesa. De fet, és el primer cop a la història que tres eclipsis solars hauran estat consecutius i que travessaran un mateix país en menys d'un any i mig. I clar, esdeveniments així, tan importants i tan extraordinaris, s'han de comentar. I el que volem fer ara és aturar-nos per precisament parlar de la biodiversitat, perquè Espanya és el país amb major biodiversitat d'Europa i clar, un esdeveniment com el que viurem aquesta tarda amb aquest eclipsi solar, doncs val la pena comentar-lo amb qui, si no, que l'Evelyn Segura. Què tal, Evelyn? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: La biòloga, divulgadora científica, col·laboradora de l'Aquí Catalunya. Clar, l'Evelyn forma part d'un projecte, Evelyn, ara ens ho expliques, eh? D'un projecte que enregistrarà avui aquest comportament dels animals. És un comportament que es preveu que canviï significativament. Per què?
1: A veure, ara comentaves, no?, que són tres eclipsis. Aquest primer és espectacular. Jo estic molt nerviosa, no sé la gent, suposo que sí, perquè s'ha desplaçat moltíssima gent d'arreu del món per venir a gaudir d'aquest moment tan històric, perquè feia més de 100 anys que això no passava. Llavors, estem en una situació molt espectacular, que preveiem que serà molt especial, però també és veritat que tenim poca informació. Llavors, el que nosaltres volem fer és registrar amb imatges, perquè hi ha projectes que registraran el so, ara que deies això, no?, de com canviarà el so en aquell moment de l'eclipsi. Doncs el que volem fer nosaltres és gravar el comportament, si és que hi ha algun canvi, dels animals justament en aquell moment. Però siguem realistes, siguem conscients, tenim molta informació d'aquest eclipsi, realment, tot i que des de que la Lluna començarà a tapar el Sol fins a que deixi de tapar-la, passarà una hora i mitja, però l'eclipsi total...
0: Sí, dura poquíssim.
1: Durarà un minutet. Llavors, jo estic molt nerviosa, però crec... No vull fer il·lusions, perquè crec que els canvis que podem percebre seran, si més no, subtils, perquè a més l'hora, diguéssim, que no és la millor, és el capvespre, potser no hi haurà un canvi de llum tan radical com potser el que passarà, no? Segurament passarà el del 2027.
0: Exacte, l'any que ve, sí. Que aquest sí que és veritat que passa a les 12 del migdia, que per tant, no?, és una hora...
1: Serà un contrast de llum molt més.
0: Exacte.
1: I per tant, doncs, sí que en aquell, que també volem registrar-lo, doncs sí que segurament hi haurà molts més canvis, no?, els animals, diguéssim, com a mínim, estaran una mica desorientats.
0: Clar, això t'anava a dir, és a dir, a nosaltres les persones humanes, quan... És veritat que suposo que en el nostre cas... Sí que el més espectacular és poder-ho veure, evidentment amb protecció, ho portem dient tot el matí, s'ha de fer amb les ulleres homologades, s'ha d'anar amb mesures de prevenció. Clar, per nosaltres potser l'efecte més immediat és aquest, el veure-ho visualment. Però no sé fins a quin punt té un efecte també en inclús els bioritmes, no només nostres, sinó també dels animals.
1: Clar, com et deia, en el cas d'aquest primer eclipse, no hi haurà tants canvis. Pensa que com que és a les 8:30 aproximadament quan tindrà lloc l'eclipsi total, en aquelles hores els animals que són diurns ja estan de camí a dormir.
0: Yeah.
1: I els que són nocturns ja s'estan començant a despertar. Per tant, diguéssim que estan una miqueta despistats, com si el despertador ens hagués sonat una miqueta abans d'hora. D'acord? Que allò que et despista dius, ai, sí, vols dir? Però no hi haurà un canvi, perquè ja van de camí a el que han de fer, no? A el que vindrà. Si el canvi de llum fos en ple, no?,
0: migdia,
1: en plena jornada, sí, migdia o mitjanit, allò en plena matinada, llavors sí que despista molt més, no? Perquè és un canvi que realment sí que es pot afectar.
0: Tot i així, per això ens hem d'imaginar que els pardals callaran?
1: És que és una de les coses que preveiem, perquè tot i que és cert que el nostre país fa més de 100 anys que no succeeix un fenomen com aquest, i que és la primera vegada en el nostre projecte es diu Trieclipse, i tenim més de 100 persones arreu d'Espanya que registraran el comportament dels animals, gent que són més experts i altres que són voluntaris que volen, doncs, participar en aquest projecte de ciència ciutadana... És la primera vegada que es fa aquí, però sí que hi ha hagut altres estudis en altres llocs, en zoològics, sobretot, que és una mica més fàcil, doncs, poder registrar imatges d'animals. I es preveuen alguns canvis. Alguns, per exemple, és aquest, no?, que els ocells diurns de cop silencin, callin.
0: Clar.
1: I animals que són més nocturns, doncs, de cop es posin a cantar, com poden ser granotes, poden ser grills... Però també poden ser coses erràtiques o desconcertants. Per exemple, el 2017 a Califòrnia es van registrar imatges amb un zoològic i el que es va veure, per exemple, que les tortugues en aquell moment es posaven a aparellar-se.
0: Ostres! Que curiós.
1: Potser un moment molt romàntic per elles i van decidir, doncs mira, no?
0: Sota la llum
1: sota la llum d'aquesta lluna, d'aquest astre negre estrany, doncs van aprofitar. Les girafes, per exemple, es van posar a córrer. Els flamencs s'agrupaven entre ells protegint a les cries. Vull dir que hi ha alguns comportaments que podem preveure, no? per lògica, de dius, bueno, si sou diurns i es fa fosc, doncs assumireu que heu d'anar a dormir, però també hem de pensar que molts animals tenen com un rellotge biològic intern, que els humans també tenim, clar, que són aquests bioritmes, que no necessàriament necessitem veure la llum del sol per saber que és l'hora d'anar a dormir o és l'hora de despertar-nos.
0: És fort, això, quan ho penses així.
1: Sí.
0: Dius que, clar, és que en el fons venim de la natura. Clar que sí que ho hem de notar d'alguna manera, no? Perquè forma part també de nosaltres, això, d'alguna manera més mística, potser podríem dir ara. I què anava a dir? Ah, perdó, digues, digues.
1: No, dic, això que acabes de dir, crec que és de la lliçó més important que ens hem de portar, perquè moltes vegades mirem el planeta, no?, a poques distàncies, no?, i ens preocupem molt dels nostres problemes més propers, que òbviament són importants i els hem d'atendre, eh? Però crec que un fenomen com aquest, a part de connectar-nos amb la natura, que és meravellós, m'encanta que la gent s'estigui organitzant per anar en família, gaudir d'aquest fenomen, sobretot amb molt de respecte, perquè podem interferir en els animals, vull dir que... i sobretot el tema d'incendis, també molta cura. Però m'encanta el fet de que dir, estem mirant al cel o mirant els animals a terra, és igual, però que ens, és un toc d'humilitat que crec que necessitem, de dir, que petits que som, que estem aquí mirant el sol, que és immens, que depenem de la seva llum per viure, com la lluna es posa... per... no sé, és una sensació d'aquestes de que formem part d'una cosa molt més gran, que es diu univers, i que en el fons nosaltres som una coseta molt petita i que moltes baralles que tenim a vegades són ridícules.
0: I tant. I escolta, t'anava a dir, creus que a les mascotes a casa, les domèstiques, també els hi podria afectar d'alguna manera? És que penso, jo tinc dues gates, depèn de com potser les pujo, les emporto a l'eclipsi. No, és broma, no ho faré.
1: A veure, com que l'eclipsi que succeirà avui és molt, molt breu, i com et dic... No
0: a
1: hi ha
0: casa
1: un contrast,
0: ni se n'enteraran, potser.
1: Jo crec que no, i a més pensar que a casa estan molt influenciats també per les llums artificials que tenim a casa, no?
0: Clar.
1: I llavors no els hi afectarà tant, però mira, fixa-t'hi, i comenta-m'ho, a veure
0: vale,
1: què tal.
0: Ja miraré a veure què fan les gates. També és veritat que a mi em passa una cosa, Evelyn, que jo aquest eclipsi, al principi, no sé si l'anava, o sigui, no m'havia preocupat molt de dir, bueno, no, on seguiré jo l'eclipsi. Però clar, és que és tan important, i preparant el programa especial i preparant tots aquests mesos els programes, dic, no, és que realment potser l'he de veure.
1: No te'l pots perdre.
0: No me'l puc perdre. No, i ara m'he d'organitzar, llavors avui me n'aniré amb la meva parella, tot i que demà hem de matinar moltíssim aquí, però escolta, he d'anar a veure aquest eclipsi també, perquè no ens ho podem saltar. És com una cita d'aquestes de dir, i què estaves fent, no? Què feies tu el 12 d'agost del 2026 quan va haver l'eclipsi? La gent jo crec que se n'en recordarà d'alguna manera o altra.
1: Sí, totalment. A part que és un fenomen astronòmic, no ens podem perdre, i és això, que és molt, molt, molt especial. També a mi el que m'han arribat a dir és, vale, Evelyn, fa més de 100 anys que no passa, però coi, en un any i mig en tindrem 3.
0: Ja.
1: Dic, ja, espera't un moment. Que a Catalunya el de l'any que ve no el veurem. Vull dir, i a més, que jo aquí voldria fer una crida a la gent, també una crida a la prudència, però que no ens conformem amb un eclipsi parcial. Per allò dius, ai, una cobertura al 99%. No té res a veure un eclipsi amb una cobertura al 99% amb un eclipsi total. O sigui, és que no té res a veure, res de res de res.
0: Clar.
1: Així que jo realment animo la gent a que no, s'ubiqui, es prepari, vagi al lloc que vulgui gaudir de l'eclipsi amb antelació per evitar doncs, col·lapses de trànsit, que miri molt les normatives, perquè hi ha algunes zones naturals que han restringit el trànsit o l'accés a certes zones per evitar accidents majors. No? Per tant, doncs, una bona preparació. Ja fas bé de fer-ho amb una mica d'antelació de veure on t'anireu i que, sobretot, mira això, els accessos, les restriccions i gaudir moltíssim, perquè jo crec que si no després tots tindrem un atac de FOMO.
0: Sí, no, exacte. Que Evelyn t'anava a dir, tu avui, per tant, el passes una mica per la zona de què, del Camp de Tarragona?
1: Sí, jo estic a la zona del Camp de Tarragona perquè nosaltres registrem aquí, bueno, la nostra idea, és que clar, això de l'eclipsi és tan important, que, i vinculat amb la natura i amb els animals, que és la meva especialitat, que nosaltres, la nostra idea és fer una pel·lícula de tot això.
0: Ah, uau!
1: De com de complicat pot arribar a ser gravar natura, gravar amb aquestes circumstàncies, però sobretot aquest exercici d'humilitat que et deia abans, no? De com de petits som, com de necessària és la natura per la nostra supervivència i bueno, fer una mica això, una aventura d'anar a buscar els llocs ideals per observar un fenomen d'aquests que ens connecta amb l'univers i que en el fons la Terra és un puntet molt petit, molt petit, un planeta molt especial, però insignificant, o sigui, en la immensitat de tot, som molt poqueta cosa.
0: I
1: la idea és fer aquesta pel·li, llavors... No, jo com que m'haig de moure per Catalunya perquè tinc altres històries per aquí, no em podia desplaçar molt, molt lluny.
0: Clar.
1: Perquè em preocupa el tema de si hi haurà núvols, que són els grans enemics per poder observar aquest tipus de fenòmens.
0: Sí.
1: Hem de buscar un punt prou elevat. Llavors ens estem desplaçant per la zona també molt pendents dels accessos i del trànsit, però la idea és això, és poder estar en un punt elevat, que tinguem bona visibilitat, que no hi hagi cap objecte ni res que ens tapi l'horitzó. I a més, t'haig de dir una cosa.
0: Digues.
1: Jo... animo la gent a que no se'n vagi immediatament després de l'eclipsi, perquè després tenim la pluja d'estels.
0: Ah,
1: Clar. Així que és que jo, a més, aquesta nit és la nit del meu aniversari amb la meva parella. Per tant, per nosaltres és com un momentazo. Escolta. O sigui, l'univers s'alinea per nosaltres.
0: Uau, això és un senyal, clar.
1: Sí, sí, sí, la passaré una miqueta treballant perquè tot això, però això no, gravació, som 8 persones a l'equip que estarem gravant i això registrant, però crec que serà un moment molt, molt especial i dormirem a la natura.
0: No es dormirà, Evelyn, aquesta nit no es dorm. Ja està, se celebra tot m'esperaré. I es va llarg i ja està. Fins
1: sí,
0: demà.
1: M'esperaré.
0: Surti el sol, també.
1: Clar, perquè llavors quan surti el sol, doncs llavors ja les estrelles ja baixaran, però de debò, no us perdeu la pluja d'estels, que aquesta sí que la podem gaudir tots els anys.
0: Ai, jo passaré fatal amb la son, però bueno, ja ho intentaré. Ja ho intentarem. Evelyn Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada molt gran, adéu.
1: Una abraçada.
2: Rebobinem el llapis de memòria. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
3: Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda.
3: Bé, crec que primer de tot t'he de felicitar perquè tu has participat en un projecte que és Balandrau, que ho ha petat molt fort, ho està petant molt fort.
4: Estem molt emocionats. Estem més que número 1 a Catalunya des de que vam estrenar. És la millor estrena després del Carràs de cinema català. Crec que també a nivell d'Espanya estem com el número 5, hem anat pujant cada setmana. No, estem molt, molt, molt emocionats, ens anem comentant amb l'equip, no? A mesura que passen els dies, ostres, quina passada. Confiàvem que la història era molt potent i molt bonica.
3: Sí? Ja us ensumàveu quan rodàveu?
4: Mai saps, això, però tots vèiem que la història calia explicar-la i explicar-la bé, ens feia molt de respecte, però sí que és veritat que ens ha sobrepassat una mica la resposta, estem molt, molt contents.
3: Estàs en un moment que tot el que toques es converteix en èxit, perquè tenim Balandrau, tenim el departament Amades, carai!
4: Sí, sí. Ostres, doncs gràcies per dir-ho perquè, bueno, les nostres carreres d'actors realment van passant per diferents èpoques i és tan bonic quan... A més, m'ha coincidit que són dues feines que vaig estar fent l'any passat, allò que tota la vegada vaig anar molt cansada però fent apostes molt, molt fortes amb aquests projectes i molt il·lusionada i realment veure que estan funcionant és com que reafirma, no? De dir, ostres, tu vas apostar per això i hi havia alguna cosa de la teva intuïció que no anava desencaminant, no? Que veus que la gent li està arribat. Estic molt feliç perquè a més m'ha coincidit les dues coses, són dues coses molt diferents, no? De cop una comèdia i un drama com Balandrau, i em van arribant encara des de... El Departament Amades vam estrenar al gener a la plataforma 3CAT i Balandrau s'ha estrenat fa 3 setmanes als cinemes i em van arribant allò paral·lelament diferents comentaris, sobretot per xarxes o gent que em trobo que em diu, ostres, hem vist Departament Amades, que bé, o hem vist Balandrau, i és un moment molt bonic perquè al final vols que la teva feina arribi al públic. És,
3: que és fort, així. És fort això de l'ofici de l'actor, que recull els fruits sempre en diferit.
4: Sí.
3: Sobretot en l'audiovisual.
4: Exacte.
3: O sigui, és el que vas fer l'any passat, o sigui, sí. Aquest any estàs fent altres coses que veurem l'any que ve.
4: Exacte.
3: No sí, sé si sí. Preguntar-te per quins projectes tens ara, perquè hi ha un secretisme professional, amb això no es pot explicar, això ja veurem.
4: No, mira, no, et puc explicar, sí, sí. Mira, just acabo de començar a rodar una sèrie per a 3Player, que es diu Que estàs esperando, ja hem fet la primera temporada, s'ha estrenat, crec que s'estrena en obert aviat, a Antena 3, i ara estem fent la segona temporada, i molt contenta amb això, i paral·lelament assajos de teatre d'un projecte molt, molt especial que em fa molta il·lusió explicar-te, perquè fa 10 anys vaig fer una obra que es diu You Say Tomato.
3: Home.
4: No sé si l'has vista.
3: De fet, encara esteu girant.
4: Encara estem girant i per celebrar els 10 anys fem una obra completament nova que es diu I Say Potato i és la segona part de l'obra, que això és molt especial, passa molt poc al teatre, que puguis veure doncs, què ha passat amb els personatges, que és una parella, el Santi i la Rosó, 10 anys després i estem assajant això.
3: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actriu Anna Moliner.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: bless them, they will look up to me and mind me with each step I am more certain.
1: És un sacrilegi tallar a la Julie Andrews, però hem d'encetar el llapis de memòria de l'Anna Moliner i ho fem amb I Have Confidence, la cançó que Julie Andrews interpreta a Les Mil Meravelles, a Somriures i Llàgrimes, una cançó estrenada a mitjans dels anys 60, quan encara tocàvem 20 anys ben bons per arribar al món. Mm-hmm. Quins records et porta aquesta cançó, Anna?
2: M'agrada molt que hagis començat el llapis amb aquesta cançó, perquè l'estava escoltant ara i em torna a emocionar. Probablement és una de les pel·lícules que més em va impactar quan era molt petita, no? Que la veus moltes vegades i d'alguna manera segurament inconscient m'emmirallava amb la Julie Andrews, veia que era una actriu que cantava tot el que expressava i aquesta cançó en concret l'he anat escoltant de manera recurrent al llarg que creixia, que era actriu, que anaven passant els anys i el que diu, no? I have confidence, tinc confiança, però ara estava escoltant la lletra i realment és que tota la lletra em representa, i aquest punt de... Sempre he tingut com la intenció i l'he intentat, no?, que no oblida mai la nena que tens dins, no?, que penso que per ser artista hi ha algú que t'ha de connectar sempre com amb la teva arrel, amb la teva essència, i el que parla aquesta lletra, no?, de dir la llibertat, la por que també tens per fer les coses, però que la superes, no?, vas amb aquesta por. I aquesta valentia, aquest coratge del que parla, no sé, és algo que en moments que tinc així potser més de dubte o... No sé, l'escolto i penso endavant.
1: Sí, et posa... Sí, et torna a posar en vereda, que diuen.
2: Exacte.
1: I qui et posava aquestes pel·lícules?
2: Mira, doncs, a veure, és que suposo que tots les hem vist a la tele, o sigui, ni al cine, clar, era aquella època que hi havia els VHS.
1: Sí.
2: I jo recordo molt que a casa meva hi havia tot un prestatge de els meus pares que gravaven les pel·lícules amb el vídeo, és que clar, que analògics som,
1: ja
2: una generació,
1: edat,
2: ja tenim una edat, això ens delata, però és així, i m'agrada, sóc molt nostàlgica amb aquestes coses, i clar, llavors allò que... tardes tontes aquestes, no?, d'infància, que et poses la pel·lícula, també la feien moltes vegades a la tele, és la típica que també es feia, no?, al Nadal o quan fos, un moment especial, i recordo però això, veure-la en bucle i dir... és que és això, hi ha algú aquí que se m'està obrint un món...
1: Jo vull fer això,
2: totalment.
1: Doncs escolta, crec que el gènere de pel·lícula musical és dels pocs pals que et toca, et falta per tocar en el, com a actriu. Estaria bé, no?, un La La Land a la catalana.
2: Mira, Jordi, ets molt fort, perquè és una idea que tinc, eh? És molt fort que m'ho diguis. La La Land va encantar i m'encantaria fer alguna cosa així, sí.
1: I com ho fem, això?
2: Com ho fem? No ho sé, però...
1: No sé si hi ha algun musical en català, o sigui, de pel·lícula.
2: És que jo no, ara mateix, si algú d'allò que ens ho digui, però jo diria, deixa'm pensar, jo diria que no, ho hem de fer,
1: ho has de fer,
2: t'apuntes a fer-ho, ajudes.
1: Jo puc fer d'Arbre 4 en un musical,
2: bueno,
1: una pel·lícula.
2: Jo això me'n recordaré, Jordi, per si ho arribem a fer,
1: home,
2: que tu m'ho vas dir.
1: Jo sí que me'n recordaré el dia que l'estrenis i guanyis el Gaudí.
2: Vinga, va, posem-nos aquest objectiu, clar que sí.
1: Que, com ara dèiem, Anna, fa més de 20 anys que et dediques a l'interpretació, uh-huh, i crec que tenies un professor d'interpretació que sempre et deia que per ser actor primer has de treballar-hi 20 anys.
2: Sí.
1: Ara que ja has superat aquesta xifra, uh-huh, entens millor el que volia dir aquest senyor o senyora?
2: Sí, era el Javier Galí, tocava un professor que vaig tenir d'una tècnica Meisner, bueno, un mètode d'interpretació,
1: però
2: saps?
1: Però és cafè per cafeteros,
2: sí.
1: Però...
2: és fort, és
1: tècnica
2: fort,
1: Meisner,
2: sí.
1: Tècnica Meisner, les teves emocions, sí.
2: Sí, coneixes? Sí. Ostres, que bo, vale. No, molta gent no coneix, és un mètode americà com... Que a veure, que al final això és anecdòtic, tu sempre, doncs, al final, com a actor, vas agafant d'aquí i d'allà,
1: no? Vas buscant eines.
2: Exacte. Però aquest professor me l'estimo molt i vaig fer alguns cursos amb ell i me'n recordo aquesta frase, no?, quan era més joveneta, es triguen 20 anys en ser actor, i dius, a veure, un moment, no? I l'entenc, perquè al final, com qualsevol, jo crec, professió artística, necessites viure, necessites créixer, evolucionar, aprendre, equivocar-te i tenir una trajectòria vital, no? Hi ha una frase també del Jeremy Irons que m'encanta, que a mi m'encanta aquesta feina perquè té una part també com molt espiritual i que va molt amb tu, amb la vida que estàs vivint, no? És a dir, quan vas fent personatges, en el fons vas explorant-te tu mateix. I és com que aprens de tu i a la vegada et vas ampliant com a persona. Entens més coses, coneixes més els altres, et poses en el lloc dels altres, no? És un exercici d'empatia extrem. en parlava també la Meryl Streep quan va acceptar el premi Princeses d'Astúries, aquell speech que va fer, que soc molt fan d'ella, i deia això, no?, de dir que és un exercici això que constantment estàs connectant amb algú altre de manera intangible, és molt difícil d'explicar, i a la vegada et poses al lloc de l'altre, no? Ella diu, tots tenim el germen d'algú altre dins nostre. A vegades has de fer un personatge, no? No existeix. Això que a vegades et pregunta, aquest personatge és molt diferent de tu, o s'assembla molt a tu. És relatiu, això. Al final surt de tu, però tu, com a actriu, tens la capacitat de posar-te al lloc de l'altre, no? De tenir aquest germen, per molt que sigui un personatge monstruós, per molt que sigui un personatge amable, és igual, no? Fosc, lluminós. D'alguna manera, tu t'explores a tu mateix. I a mi és algo que em flipa, perquè si aconsegueixes treballar d'aquesta manera profunda i generosa que sempre intento, aprens moltes coses pel camí. I això és molt bonic.
1: A més, tu no vas fer com el camí canònic, no?, dels actors de l'Institut del Teatre o la Òlia, la Nancy Tuñón, sinó que tu vas des de comunicació audiovisual.
2: Exacte, sí. Al final, mira, és el que et deia, no? Tots els actors aprenem d'aquí i d'allà i arribem d'alguna manera a aquesta professió per diferents camins, però és veritat que en el meu cas no va ser molt, molt convencional. Vaig tenir la sort d'estudiar comunicació perquè m'agradava, sempre m'ha agradat, mira, parlàvem de pel·lícules, doncs el cinema sempre m'encantava i a casa allò que et diuen, ostres, actriu, fes teatre però estudia una carrera, no? Tingues
1: un plan B,
2: vés a la universitat i ara, en perspectiva, valoro molt aquest consell. Ara ho he entès i vaig disfrutar molt la carrera, però quan ja feia segon vaig fer un càsting, em van agafar i he tingut la sort.
1: Ja en parlarem després, que sé que estàs una mica fins als nassos parlant d'això, però és un elefant a l'habitació.
2: Absolutament, se'n parlarà.
1: Després en parlarem.
2: Cap problema, de veritat, ja m'he reconciliat. I no, perquè al final has d'estar molt agraït també dels inicis, no?
1: I quins inicis?
2: I quins inicis, no? Per això que vaig tenir la sort d'aprendre treballant ja sobre el terreny. Això que dèiem del Meisner van ser complements que vaig fer després mentre ja treballava d'actriu. I clar, llavors, quan ets jove, això, absorbeixes, mires què tens al voltant i va ser una passada, perquè miro enrere ara i aquests 21 anys de carrera no he parat de treballar, és que és fortíssim. Quan ho penso ara, sempre el que et deia, no?, la por dels inicis. Jo em pensava que després de la primera feina, jo què sé, no...
1: Te'n tornaries, no?
2: Tornaria, que vaig acabar la carrera de comunicació, tal, però em van anar sortint feines, una altra, fins que això, de cop passen 21 anys i dius, uau, quina passada, no? Vull dir que a vegades també amb gent jove això penso, per ser actor hi ha tants camins, no?, al final.
1: Que abans et comentava això, que no havies fet mai una pel·lícula musical, que arribarà. L'òpera l'has tocat?
2: Ostres, m'encanta l'òpera, però no he fet mai res. He cantat coses líriques amb espectacles, amb teatre i això. He cantat, perquè bueno, tinc una miqueta de formació musical des de petita i he fet una mica de cant clàssic i m'apassiona, la veritat.
1: Però et perrufaria a fer-ho?
2: Uau, em sembla dificilíssim, eh? Has de tenir una preparació en instrument que això ja és impossible. Això ja t'has de preparar com qui toca un instrument...
1: Sí, no t'hi acabes de veure.
2: A veure, no et dic...
1: No dius que no.
2: No et dic que no com a actriu fer de Cales, no?, per exemple.
1: Ah.
2: Això sí, però home, em fa molt respecte a l'òpera.
1: Doncs ves tu quina cosa, no?, perquè ara Anna està sonant de fons a la Maria Cales, una de les grans divas de l'òpera que està cantant a Puccini. Què hi fa el teu llapis de memòria?
2: Que bo. Mira, és que clar, quan em pregunteu per cançons, que fort, al final et venen com unes que tu dius, per què aquesta i no una altra? Que difícil, no?, triar cançons que t'hagin marcat. Però suposo que també forma molt part de mi època de l'adolescència, que et vas creant la teva personalitat i comences com a agafar referents. De cop, el món de Cales i el món del romanticisme en general, estem escoltant la Mimí de Puccini, que és com, no?, paradigma del romanticisme, i el que diu la cançó, no?, de que ella, doncs, pobra, desgraciada, malalta, però quan arriba la primavera reneix, no? Doncs una mica jo amb aquest esperit romàntic sempre m'he sentit com, bueno, és que tots venim d'allà, és el que hem heretat, no?, i crec que ho portem encara molt dins, però és que de cop, de veritat, em passen moltes branques, és a dir, la música, però la literatura, llegeixo moltíssimes coses d'aquella època, no sé, és algo que també m'inspira molt, tot això.
1: Doncs escoltem una mica la Maria Cales.

0: Avui no paro d'interrompre Divas, ja ho he fet amb...
1: Total, va de Divas de moment, és veritat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: que
0: ja.
1: Fort.
0: Ara, perdona, Maria Calas, per fer-ho. Que ara ens parlaves d'això, no? Que amb l'òpera també descobreixes el concepte del romanticisme en el sentit més ampli, no? d'aquest terme, d'aquest concepte. I parlant de romanticisme, t'he llegit dir que ser actriu per tu és una filosofia de vida i que t'acompanya en tot el que fas. Això, efectes pràctics, què significa?
1: Clar, potser al final m'agrada tenir una vida absolutament normal, no?
0: Tens aquesta mania, no?
1: Sí, tinc aquesta mania que m'agrada tenir una vida normal, no? Entre cometes, ara no entrarem què vol dir normal, però ja ens entenem. Però sí, quan dic filosofia de vida és com que totes les decisions que prens, inclús personals, no sé, van molt lligat, almenys en el meu cas, amb això, amb cada moment quina etapa estic com a actriu, no? Vivint. Llavors, va amb tu, és que no sé, no es pot separar, saps? És com una vocació tan forta, és com un motor de vida que dona sentit. Ara no em vull posar tampoc tan mística, però dona sentit a la teva existència. Per mi l'art, no sé, en aquestes èpoques, a més, que estem vivint de que el món està com està, no sé, per mi tot el sentit, l'esperança, la religió és l'art, saps? El que m'impulsa a seguir i el que em dona com un motiu de que veig que... O sigui, l'humanisme en general, saps? És que, uau, m'acabo de llegir un llibre també que m'ha inspirat moltíssim, del Rob Riemen, que es diu La paraula vencedora de la mort. Us el recomano 100%. És que m'ha encantat. I al final parla d'això, no? De dir, estem anant cap a un món que l'única possibilitat de canvi és tornar a l'humanisme, triar la llum, parlar... Tothom té la llibertat de viure en la veritat, de fer justícia, de crear bellesa i de tenir compassió. És que aquesta frase m'ha encantat, no? Llavors penso, recordem-ho, això. Recordem d'on venim, recordem de la història que ens ha ensenyat, no? Perquè sembla que anem només a la deshumanització, a l'ànsia de poder, a l'abús, bueno, tots els diners, etc. No? Llavors, diguem, també romàntica,
0: sí,
1: però
0: romàntica.
1: Molt romàntica, però clar, jo necessito tornar aquí i creure en aquestes coses i penso que amb la meva feina cada dia anem complint petites batalles, no? Quan veig una sala de teatre que està plena i que tothom està rient, tothom està feliç...
0: És curiós perquè últimament, quan parlem del futur amb els convidats, tots esteu reivindicant o abogant per l'individu, per salvar... O sigui, l'aportació individual de cadascú per salvar el món, per dir-ho d'alguna manera. És com a societat o com a massa. Potser hem fracassat.
1: Exacte.
0: I només ens queda que cadascú de nosaltres posi un granet de sorra per tirar endavant.
1: Totalment, però que aquest granet també ha de ser com en col·lectiu, no? O sigui, com també fugir d'aquest egoisme, d'aquest individualisme. Però clar, suposo que ens veiem tant amb tan poques eines o això, per fer alguna cosa, que al final que ens queda, doncs, aquests petits granets de sorra, no? No ho sé.
0: I dintre d'aquesta filosofia de vida que per tu és ser actriu, també entra això, anar a viure a l'Empordà, tan lluny de Barcelona, que en un país tan centralista com aquest, sí, sembla que si no estàs a Barcelona no treballaràs, no hi ets...
1: Sí, va ser, mira, una altra decisió també del moment vital, etc. No? Però que m'encanta Barcelona, m'encanta anar a treballar a Madrid, però portava uns anys que m'adonava que potser he tingut la sort d'això, de passar temporades treballant a Madrid o m'anava un rodatge a Tenerife o el que fos, no? I veia, ostres, potser no he d'estar, tinc la sort que no tinc una feina que, mira, em lligui d'anar a una oficina cada dia a la ciutat, no? I també això, una aposta per la natura, per conèixer un altre poble, per veure que hi ha més vida més enllà de Barcelona. Sí que és veritat que vaig molt amunt i avall, però ja m'agrada això també, saps? I quan estic allà, doncs és meravellós.
0: Has guanyat qualitat de vida, imagino?
1: Et juro que sí. És que de veritat és una cosa que he parlat amb amics i això, de dir, em trobo millor, no m'he encostipat. O sigui, coses molt... El que menges, no sé... I això, i m'agrada molt també conèixer, doncs, altres maneres de viure, no? Que crec que hem de sortir també del que... Els que som de ciutat, almenys, també tenir com una mica una mirada més a fora.
0: Però, Anna, com és un dia a dia teu que no has de treballar allà a l'Empordà?
1: Ostres, clar, és que a més... m'encanta la platja, sempre he sigut de platja, llavors tenir el mar al costat, el Ter, la gola del Ter.
0: Ets una romàntica, eh?
1: Sí, ho veus, sí. No?
0: Sí,
1: o sigui, sí,
0: sí,
1: tinc una part com molt lúdico-festiva, però després tinc també aquesta part més, sí, sí, sí, podem dir romàntica, absolutament, somiadora, etcètera. Llavors, sí, m'agrada molt estar envoltada de coses boniques, no? Si tens la possibilitat i d'això, de natura que t'inspiri, de tranquil·litat, cada cop també suposo que això va amb l'edat, busques més silenci. Tinc una feina a vegades també tan boja, amb tant d'estrès, que estàs envoltada de tanta gent, que m'encanta, sóc sociable. Però jo, almenys, el que a mi m'equilibra és, després de tot aquest soroll, arribar a casa meva i tenir silenci, tenir calma, tenir com el teu lloc.
0: El yin i el yang.
1: Sí, absolutament. Hi ha gent que li agrada no parar. Jo necessito parar per recarregar piles i tornar a poder donar el màxim de mi, però és una feina que també, i amb l'edat te n'adones, no? Que has d'estar bé físicament, de salut, mentalment, ja no et dic. Llavors, tenir aquest espai per tenir aquests moments de cuidar-me i d'autoregeneració, per mi és imprescindible.
0: I tens Hortet i Gos, que és molt d'artista, que va viure a l'Empordà.
1: Mira, Hortet no, perquè no tindria temps i no m'hi he posat. I Gos, em toques ara em posar a plorar, tenia el Freddy, però es va morir ja. Mira, ara farà quan va ser aquest estiu, no l'altre.
0: I encara estàs amb el dol, eh?
1: Sí. Home, és que va viure 13 anys amb mi, que em posaré a plorar, eh? No. Sí.
0: I et veus amb cor de tenir-ne un altre? Et ve de gust?
1: Sí, però més endavant. Jo crec que s'ha de passar el dol. Hòstia, que la gent que té Gos m'entendrà, eh?
0: Sí,
1: que és molt trist. Tu entens?
0: Sí.
1: Sí. No, però molt bé. Va viure molts anys i era molt vellet, però sí, és...
0: I quan estiguis preparada, doncs adoptes una gosseta i li poses Laika.

0: Al llapis de memòria de l'actriu Anna Moliner també hi hem trobat Laika, la cançó que Mecano va dedicar a la gossa astronauta que els soviètics van enviar a l'espai i de la qual, si no sabeu com va acabar, doncs millor que no ho esbrineu, perquè va ser molt tràgic. Perdó per riure. És que em sap fins greu, perquè quan ho vaig llegir se'm va trencar el cor, pobre animal.
1: Sí.
0: En aquest tema es va publicar l'any 1988, quan tu tenies uns 4 anyets. Mm-hmm. Et transporta això als primers anys de vida?
1: Hòstia, Jordi, és molt maco aquest programa, realment, perquè el que et va, no?
0: Els records, la música arriba a uns llocs on
1: fort,
0: no puc arribar ni jo, ni...
1: Però absolutament, és molt bèstia, perquè vas fent, no? Vas fent un viatge, un camí molt bonic de memòria, realment, i és... M'estic adonant que de moment portem 3 dones cantants, o sigui, estic
0: flipant.
1: Que està
0: flipant.
1: Molt bé. Sí, o sigui, el que... No? La veu de femenina, el que
0: m'ha
1: identificat. I tres divas, és que sí,
0: perquè
1: sí.
0: Anna Torroja.
1: Anna Torroja, una altra nona increïble. Grans influències les tres, clar. També, doncs, com tu dius, era petita i tinc com un record molt clar dels primers records d'infància. Que fort també la música, com et fa triar cançons que, bueno, almenys en el meu cas veig que m'estan portant com molt això a la infància, no? O adolescència, però en aquest cas molt petita, recordo com un record de felicitat molt maco de sentir la veu de la Torroja ni cantar ja d'instint, com cantar imitant-la amb la meva àvia i la meva besàvia, perquè
0: eren
1: molt joves, jo vaig tenir uns pares molt joves, llavors jo vaig conèixer la meva besàvia i, clar, imagina't una nena amb dos àvies,
0: bueno,
1: parella.
0: Àvia i àvia suprema.
1: Clar,
0: ja.
1: Per això, llavors jo estava allà feliç cantant la Laika i t'he de dir el que tu has dit ara de la cosa tràgica de la cançó.
0: Sí.
1: O sigui, a mi em va flipar aquesta història d'una gossa de l'espai. Imagina per una nena petita, la volada, no? He tingut sempre com molta capacitat d'imaginació i tal. I llavors, clar, també va ser com un moment xungo de que van dir, pobreta, que li expliquem, perquè jo no entenia això de que, ui, què li ha passat amb aquesta gossa? Em va... Saps aquests records d'infància, quan comences ja com a intuir o ser conscient una mica de la mort, l'espai, aquestes coses...
0: Que quan ets petit dius, que guai, han enviat una gossa a l'espai,
1: exacte.
0: I quan ets gran o prens consciència dius, que cabrons, van enviar una pobra gossa a l'espai.
1: Exacte, sí, i per això aquesta cançó també
0: sí,
1: té
0: sí.
1: aquesta doble... sí, sí.
0: Que, Anna, tu ets de Badalona?
1: Uh-huh.
0: Quins records tens d'aquella Badalona de finals dels 80, principis dels 90, on tu et cries?
1: Sí, doncs, mira, com et deia sempre, el que m'ha agradat molt d'haver nascut allà és tenir sempre el mar al costat. És algo com que...
0: T'ha perseguit sempre, no?
1: Sempre.
0: Sempre has estat a prop del mar.
1: Sempre. I quan he estat a això, èpoques potser treballant a Madrid o així...
0: T'enyores.
1: M'he enyorat molt. Per mi, tenir el mar al costat, no sé, hi ha algo que... I tampoc soc ni d'anar amb barco ni res, però tenir el mar allà, la platja, les onades, el paisatge, és algo que em defineix molt. I bé, i després, no et sé dir, o sigui, sí que al estar en una ciutat, amb vida i tot, tinc uns amics a l'escola que encara conservo. O sigui,
0: ets del centre de Badalona?
1: Soc del centre de Badalona, sí. I llavors, recordo una infància bonica en aquest sentit d'això, de tenir la meva colla d'amics que encara hi són i moltes, moltes anècdotes i molts records, sí. Molt contenta, la veritat.
0: I fins als 8 anys va ser filla única?
1: 7 i pico.
0: 7 i pico.
1: Sí.
0: Perquè quan tens 8, pràcticament, va arribar al món la teva germana, la Núria Moliner, música, arquitecta, presentadora de televisió.
1: Sí.
0: Com et va sentar amb 8 anyets, això, que et traiessin el tro?
1: Sempre ho dic, o sigui, vaig ser molt feliç, molt més feliç que abans. Jo també no sé si com a romàntica...

0: que venia la Núria, és que ho recordo molt conscient perquè ja tens una edat que te'n recordes, i molt feliç, molt feliç. La vida va millorar moltíssim. L'estimo molt, la Núria, i home, i tant, sí, sí, va ser un canvi.
1: Et vas quedar sense el diploma de filla única, només vas arribar a segon.
0: Totalment, però és que de veritat jo volia tant sí com no. Era algo que sí, sí, que em feia molta il·lusió.
1: I sí. Això que amb aquestes edats o aquesta diferència d'edat, al principi entenc que més que jugar juntes, doncs tu cuidaves, no?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment. Els meus pares ja m'ho van saber com vendre molt bé, saps? A dir, va, tu la cuidaràs, ets la germana gran, aprendrà molt de tu.
1: Està ben jugat, eh?
0: Està, no, no, ho van fer superbé en aquest sentit. I com que jo també sempre he sigut responsable, bona nena i tal, doncs vaig agafar el rol, escolta, cap problema. Sí.
1: Que us porteu pràcticament 8 anys amb la Núria, però a l'actualitat us confonen fins al punt de dir-vos... Sou bessones?
0: Molt fort.
1: Tu que és gran, no? Dius, doncs, encantada, no?
0: Ja, jo surto guanyant, eh? M'encanta. Sí, sí. No, ens fa molt riure perquè ens ha passat des de ja fa molts anys. De fet, a ella, quan no era coneguda com a presentadora, com ho és ara, li preguntàvem si era actriu, ens han preguntat moltes
1: vegades. Vas presentar els Gaudí, no? Ho vas fer molt bé.
0: Bueno, sí, sí, coses que ens han passat, no,
1: tant
0: diria. Totalment, però d'anècdotes així, no, o sigui, l'encertes molt perquè ens en passen molt sovint, de que es pensen que coses que jo he fet ho ha fet ella, al revés. I ara ens segueix passant, sí que és veritat que ja ens van situant més, però ens passen moltes anècdotes, o per exemple, mira, l'última que ens va passar, estava per l'Empordà en un restaurant, i jo ja veia que la cambrera em mirava molt, però clar, jo què sé, em pot conèixer com a actriu,
1: home,
0: o ens podem avisar al poble, és que mai saps. I molt bé, i me'n vaig del restaurant, i llavors la Núria em diu, al cap d'uns dies, tu estaves en aquell restaurant el dia? Dic, sí, vaig anar amb els meus amics, estàvem allà, i em fa... m'han escrit per Instagram que si jo havia estat allà, que què fan que era el cambrer... O sigui, el cambrer va pensar que jo era la Núria i li va escriure, saps? I coses d'aquestes es passen molt i ens pixem de riure.
1: Hi ha dues vides en una i una vida en dues. Està bé, perquè us teniu controlades indirectament, no? Ella sap a quin restaurant vas estar quan li escriuen. Està bé, està bé.
0: Sí, sí, fa poc també, no sé què em va dir el Santi Balmes, no sé, parlava amb la Núria i es veu que li va dir, ah, ara ho entenc, perquè deia, com pot ser que facis concerts i siguis actriu, no sé què, o sigui, es pensava que érem la mateixa persona i que, clar, com ho fèiem...
1: Que,
0: clar,
1: és la persona
0: coses.
1: Que més treballa del món, no? Perquè està presentant un programa a 3CAT i de la vegada està fent una sèrie,
0: no
1: està fent
0: quadrava.
1: El Llucer i Tomato.
0: Sí, sí,
1: increïble. Quina, una màquina, tenim una...
0: No, no.
1: La Super Moliner.
0: Exacte, exacte.
1: Que em sembla, però, que de caràcter sí que sou força diferents.
0: Sí, una mica. Tenim molts punts en comú, però som diferents. Sí, sí, és veritat. No et sé dir així, és molt difícil resumir-ho, però ens complementem molt bé les dues, però jo què sé, això potser... Uf, és que clar, la Núria sempre ha tingut més caràcter, jo crec, en general.
1: A mi m'han dit que ella és més introvertida i tu ets la que, quan sonen cançons com El ritmo de la noche, ho peta.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Un programa de contrastos, això.
1: Exacte, la vida, sí. La vida és així.
0: Exacte.
1: Que bo, que bo. Doncs sí, saps que me'n recordo, però també d'un, però claríssimament com si fos ara, que va ser per mi el descobriment de... El que tu dius, de dir, hòstia, m'agrada el ball, m'agrada...
0: La jarana.
1: M'agrada una... O sigui, ara sembla una fiestera, no és així, però me'n recordo 6 anys, has dit 90, és que estan de vacances amb els meus pares, en un lloc de platja, clar, Canción del Verano, i de cop sona això, i jo surti a ballar ja amb 6 anys, de dir, ui, m'encanta, que guai, que divertit, anar a ballar.
0: Tu saps que ho dones tot, a dia d'avui també, quan sonen aquests temes?
1: M'agrada molt, sempre m'agrada dir aquests temes, sí, és que no puc evitar ballar i passar-ho bé, i sí que és veritat, abans quan parles de la Núria, potser ella, clar, ens ha sorprès molt a tots aquesta faceta de comunicadora que té, que jo a vegades li dic que ets una mica actriu i tot, perquè potser a casa es contenia més, i jo era la que sempre, doncs, pesada, si ballàvem, si d'allò et feia una obra de teatre al menjador, em disfressava, o sigui, era, ara ho penso, dic, pobres, la meva família deuria estar de mi, que no podia més, però és que em sortia així, saps? I sí, cançons, m'agradava celebrar ballar sempre. I aquesta és com que trobo que és un temazo que seguim sentint, ens hem posat tots a ballar aquí a l'estudi, no?
0: És difícil no ballar-la, o sigui, que... moure't una mica, vull dir, al ritmo de la noche.
1: És que és un subidon.
0: Aquests belgues sabien molt bé el que feien. Que han llegit que tant tu com la Núria us moriu de ganes de fer algun projecte juntes.
1: Sí, tenim moltes ganes.
0: Sabeu alguna cosa? O això de moment és una idea?
1: És una idea, també. M'estàs donant diverses idees avui, sí. En el programa. I sí, aquesta la tenim clara les dues, però bueno, és que ella també ara no para, està gravant la segona temporada d'Entre quatre parets. I llavors, quan tinguem un moment, ho pensarem, però en tenim moltes ganes. Sí, les dues.
0: Les dues. Controleu molt de música, poder. Un musical...
1: No ho sé, hem de veure, és que hi ha molts fronts, hem de veure quina és la millor fórmula, no?, per les dues, o què ens representa més ara, però sí,
0: germanes,
1: algú farem.
0: Germanes de sang.
1: Algú farem, exacte,
0: literal,
1: exacte, totalment.
0: Que ara mateix com està la teva relació amb el món del musical, que sé que heu tingut els i baixos, amor-odi...
1: Sí, sempre ho dic una mica, a veure, en realitat guanya l'amor, o sigui, a mi és un gènere que m'encanta, vaig començar fent musicals, que passa que moltes vegades... Ara ja no, ara ja estic més tranquil·la, però durant un temps, com que som així aquí, que posem l'etiqueta a la persona, no, i sembla que si ets actor de musical no puguis fer altres coses, i és algo que jo he batallat molt, però he batallat això, com també fer comèdia, o sigui, jo soc una actriu que he decidit, bueno, vull fer...
0: Tot terreny.
1: M'agrada fer de tot i anar canviant i tenir el privilegi i la possibilitat d'anar fent diferents projectes, no? Però el món del musical és això el que... O sigui, a mi em fascina, però a vegades, i ho dic... sobretot no m'agraden quan es resta la interpretació. O sigui, jo vull lluitar i sempre dic que per mi el musical no deixa de ser una obra de teatre, o si és cinema, doncs una pel·lícula. Evidentment, doncs tens una partitura, però igual que tu tens un guió que l'has de fer viu, doncs la partitura l'has d'interpretar, no? I llavors jo m'enfado una mica, entre cometes, quan veig que es prima, que ho entenc, que evidentment has de saber música, has de saber cantar i tal, però per mi, mira, no sé, m'atrapa més... per posar una altra pel·li, un Todos dicen I love you del Woody Allen, que potser no canten, però són actors que m'estan explicant una història i amb la música doncs ens arriba, no? El que dèiem, que la música és que té un poder de connexió, de veritat, és que a mi m'encanten els musicals des de petita al cinema i al teatre, quan està ben fet, penso que és l'espectacle total, que et quedes embobat i clavat a la cadira, no? Però, bueno, tinc com una lluita amb això de com s'ha de fer el musical a vegades, no? Que m'agrada explicar-ho, però al final, ja et dic, guanya l'amor 100%.
0: És que t'he llegit unes declaracions d'allà fa uns anys que deies que t'havies adonat que si volies ser considerada actriu havies de marxar dels musicals.
1: Sí.
0: Em sembla molt fort, però és el que vas fer.
1: Sí, ho tenia molt clar. Vaig veure ja de molt jove que si em volia que em prenguessin seriosament com a actriu havia de deixar de fer musicals.
0: Però això parla molt malament del panorama cultural català.
1: Sí. Però és que ho vaig veure i va ser així. Vaig tenir, a més, molt, va ser com una cosa molt màgica que em va passar en aquell moment, me'n recordo perfectament. Vaig decidir-ho, decidir-ho, no?
0: Sí,
1: tu dius, decideix una cosa i ara...
0: Has posat unes cometes molt grans quan has dit la paraula decidir.
1: Clar, però és que va ser així. O sigui, en el moment en què vaig tenir aquesta decisió interna, digue-li com vulguis, intenció, objectiu, vaig fer un càsting per la companyia T6 del Teatre Nacional i em van agafar i llavors vaig començar a fer... obres de text, una rere l'altra. Vaig aprendre moltíssim, no? El que deia de la sort d'aprendre treballant. I aleshores va començar com una altra carrera per mi, però si no, arribar a un punt, jo sempre, és que ja et dic, a més, també vull matitzar-ho. Vaig fer musicals durant aquesta primera etapa de la meva carrera, amb Degoll de Gom, que per mi és una companyia de teatre i em van ensenyar moltíssim en aquell moment.
0: Però vas guanyar fins un butaca a millor actriu de musical.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De Boscos Endins,
0: et funcionava molt bé, sí. Anava tot molt bé,
1: sí.
0: I que t'hagis de veure obligada com a deixar-ho, perquè si no, no se't considera... No sé, se'm fa difícil si ho comparo amb Nova York, Londres, que serien com les meques del teatre, dius, però tios...
1: Allà és veritat que ells es van inventar el gènere, no? Vull dir, porten un temps de tradició. A mi el que m'agrada d'ells és que no s'ha de donar explicacions. Qualsevol actor allà, si t'hi fixes, que qualsevol actor mediàtic dels que coneixem, anglès o americà, és com que ja va integrat en la figura d'actor com a eina saber cantar, saber ballar o fer el que sigui. És com,
0: sobretot, ser complet.
1: Ser complet. I jo tinc com unes eines, o si no me les treballo, per fer el gènere que toqui fer. I aquí encara s'han de donar explicacions. O a vegades això, no? Matitzada. Ets actriu i cantant, i jo sempre dic, soc actriu.
0: És fort, et va la contra una mica.
1: És fort.
0: Ah, que cantes? Bueno...
1: Ja et dic, amb el temps tot es posa al seu lloc i ara estic molt, molt tranquil·la i tot, no? Però durant uns anys de la meva vida vaig tenir la sensació que s'havia de demostrar o s'havia de trencar aquest estereotip, no? I això arriba a un punt que ja dius, bueno, ja està. Però sí, em sap greu que sigui així, no? A veure si...
0: Algun dia tornaràs a fer el musical, no?
1: Perquè seguríssim, m'encanta.
0: El mono aquest
1: sí,
0: de...
1: Sí, sí, sí. No, i de fet, sempre que puc, amb molts espectacles de teatre o inclús en sèries, canto,
0: Ayuso y Tomato.
1: Clar. Ayuso y Tomato no és un musical, però la música és important.
0: Es canta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que ara ho deies tu, no? Comences amb la companyia de Goll de Gom, que és, comença comença molt fort, amb Maricel, fent la Maria.
1: Sí.
0: Però, ja et deia, tenim una fan a l'habitació que no sé com enfocar-ho, perquè no a una ni a dues, a bastantes entrevistes he vist que deies, estic fins als ovaris, que em preguntin per Maricel.
1: Sí.
0: Que t'han cremat.
1: No, ara ja estic tranquil·la, però saps què em va passar? De veritat t'ho dic, jo m'enfadava quan també, fins no fa gaire, ara ja no em passa tant, però fins no fa gaire, clar, tu imagina't, que ho entenc, però una carrera de 21 anys, que, ostres, tens com molt on agafar, o qualsevol projecte que estàs promocionant últim, no? I clar, que de tot allò només et preguntin per Maricel, jo entenc que és un clàssic nostre, és una meravella, tant de bo es vagi fent que sembla que es anirà fent. Em sento orgullosíssima de que vaig debutar amb Maricel, o sigui, és que en aquest sentit, res a dir, però sí que hi havia un punt de dir, el que et deia, no? De dir, obrim una mica més, o sigui, és que fa 20 anys...
0: Eclipsava una mica tot el de dir, escolta, fa 20 anys que faig projectes, vaig fer el 2006, no? O 2004.
1: 2004, imagina't, és que, saps? Vull dir, si fos fa 5 anys, però és que em fa 21, vull dir-te, per això, saps? Ho vaig dir, i també en una entrevista perquè em va punxar el Roger Escapa, em va dir, estic fins als ovaris, i jo ho vaig dir, que una mica era així, però no, ni molt menys, ni molt menys.
0: Bé, la vida també és això, no? Anar reconciliant-te amb projectes que has fet, ara estàs bé, no, Maricel?
1: Sí, ja està, ja hem fet les paus.
0: Clar, perquè és que és això, tu no, quan entres a Maricel, tu no estàs estudiant ni interpretació, estàs fent comunicació audiovisual.
1: Exacte.
0: Que això també ho compartiu amb la teva germana, no? Tu vas estudiar comunicació audiovisual quan volies ser actriu, i ella va estudiar arquitectura quan volia ser música.
1: Una mica. Ella sí que tenia molt clar la carrera d'arquitectura.
0: Aquí es veu la mà o el neguit dels pares, no? De dir, nenes, va.
1: Sí.
0: Pla B, tothom en pla B aquí.
1: Sí, una miqueta. I ja et dic, ben aconsellats, la Núria, mira, o sigui, l'admiro molt perquè de la carrera d'arquitectura se n'ha anat a un camí també molt poc convencional, no? El camí traçat, que és tothom va cap allà, que és construir, etc. I ella de cop i volta diu, no, em vaig a crear un plan B, també una alternativa, no? I l'admiro molt per això, però que té una carrera al darrere brutal, no? Jo quan ho penso, uau, la carrera d'arquitectura em sembla però més difícil.
0: A mi em sembla més difícil això, que tu estàs fent companyia amb el de Goll de Gom i no deixes la carrera, que un altre diu, bueno, ja obtinc això, tu no, tu vas acabar comunicació audiovisual.
1: Sí. Mira, en aquell moment, pel que et deia, perquè pensava que potser seria anecdòtic haver fet Maricel, i qui m'assegurava a mi, em vaig plantejar fins i tot, quan acabi comunicació aniré a l'Institut del Teatre, o jo volia ser actriu, però encara estava trobant la manera. I el que ja va ser definitiu és que quan va acabar Maricel i vaig acabar la carrera, just va ser el moment en què va arribar Boscos Endins.
0: Que és el Premi Butaca.
1: I aquell projecte, jo ara vist en perspectiva, crec que és el que em va canviar definitivament les coses. Se'm va com... em va donar molta més visibilitat, va ser un personatge molt, molt bonic, molt estimat, gent que encara el recorda, la Caputxeta Vermella, i va ser també com un abans i un després de la meva carrera.
0: En tot cas, Anna, fer la carrera de comunicació audiovisual al llarg dels anys t'ha portat un projecte molt especial com a actriu, ara en parlarem, però suposo que això és fruit de, com diuen al Radiohead, de la policia del Carme.

0: Ritmo de la noche del grup belga Mystic, sonant al llapis de memòria de l'actriu Anna Moliner, que és un tema que ho va petar fortíssim l'estiu de l'any 1990. I que a mi, Anna, t'he de confessar que això, que aquesta cançó sigui d'un grup belga, m'ha petat el cap.
1: M'ho acabes de dir, no sabia de qui era, t'ho juro.
0: A veure, veus la lletra i dius, això Machado no és, no? Perquè diu, ritmo, ritmo de la noche, no? I d'aquí no la traiem. Però que sigui un grup belga que digui, els hi donaré jo, volen un tema mediterrani, així latino, aquesta gent, jo vinc i els hi dono.
1: Que bo, no ho sabia, quina meravella, perquè és d'aquestes cançons que ja ha transcendit la cançó i ja t'és igual de qui és i qui tal, no? Que bo, que bo. No, m'encanta com hem canviat, de cop aquí... hem saltat a...

0: Karma Police de Radiohead és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actriu Anna Moliner, un tema que la banda britànica va publicar l'any 1997, aleshores fent números, tu tenies 13 anyets en aquella època. Això és la teva adolescència?
1: De ple. De ple. És que quan em deies, clar, ens demaneu cançons que t'hagin marcat, i vaig pensar, ostres, aquell moment també d'adolescent que de cop descobreixes un grup, Radiohead, tal, se t'obre un món també allà, eh? I sempre m'agrada, ma germana justament sempre m'ho diu, que clar, ella era, evidentment, doncs imagina't, una nena, però a la meva habitació ja sentia, jo tenia allà els meus CDs, és que clar, tornem a època analògica.
0: T'estàs adonant avui,
1: eh? M'estic adonant, no passa res, no passa res així, escolta, endavant.
0: Que tenim una edat.
1: Tenim una edat, exacte, clar que sí. I això, jo em posava els primers CDs que et compres, recordo aquest... Recordo veure una actuació de Radiohead i dir, oh, m'encanta, que... Tampoc és un grup que jo després sigui superfan, ni he anat a cap concert, eh? Però recordo tenir un parell de discos a casa i dir, uau, no, que també això... Que al final són coses que t'amplien, que se t'obren nous horitzons, no? I en el cas de Radiohead va ser així.
0: Però aquest punt, no sé si dir-li tèrbol, pertorbat, yeah, fosc, que té... Bé, tota la música de Radiohead,
1: sí,
0: no?, desprèn aquest punt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Concorda amb la teva adolescència? Vas tenir una adolescència rebel o punky?
1: Què va.
0: O sigui, ser rebel era escoltar això.
1: Jo anava d'alternativa i em pensava que això era lo guai, saps? Però que no, què va. Vaig tenir una adolescència supertranquil·la.
0: Tu fent les teves classes d'interpretació, de solfeig, de piano...
1: Exacte, tot molt ordenadet, tot molt correcte, bona nena empollona, o sigui, tot d'allò... Però me recordo amb la meva millor amiga, que encara... La maca, que clar, vull dir, som amigues des del col·le, com et deia, i les dues eren com aquesta època, no? Que vam, sobretot ja també més cap als 16-17, que ja anaves a concerts d'aquests grups, que ja descobries, és que era un grup diferent, no sé què. Una mica també busques, no?, com aquesta cosa d'adolescència que et marqui una mica més la teva personalitat.
0: Posar-li pes.
1: Ara ho veig, és veritat, hi ha molta tortura amb Radiohead, és foscor, és...
0: Bueno, però és foscor ben portada.
1: Sí, vale, podem dir això. Hi ha temazos,
0: Encara l'ampoi de la música, vull dir, el Radiohead.
1: Molt bé.
0: Que, com deia, a fer la carrera de comunicació audiovisual t'ha portat joies interpretatives, i aquí hem de parlar de Departament Amades, que d'alguna manera neix en aquella facultat de comunicació audiovisual, perquè tu comparteixes promoció, classes, pràctiques... amb la Júlia Cot, que és la creadora, que t'escriu l'obra, la sèrie,
1: sí,
0: per tu.
1: Sí, molt fort. Sí, va ser increïble, Jordi. O sigui, és de Júlia Andrews total. No, va ser molt fort. M'agrada explicar-ho, perquè tampoc et pensis... O sigui, no és que la Júlia i jo siguem amigues i tot aquest temps ens haguem anat veient. Vam estudiar juntes, vam entendre'ns molt bé la carrera, ella ja escrivia molt bé, jo feia tots els curs que fèiem de pràctiques, em posava d'actriu, que dius, desubicada, però clar, jo feliç. I vam acabar la carrera i vam perdre el contacte. Evidentment, ens anàvem seguint, però, i jo t'ho juro, Jordi, que vaig pensar, vull fer un projecte amb la Júlia, tant de bo, a veure si un dia quedo amb ella per fer un cafè i parlem d'idees, però així, eh? Doncs em truca un dia, és que tal qual, m'agrada explicar-ho, perquè és aquestes coses també, quines connexions, no? I em diu, no, tenim una idea amb el meu company, el Jordi López Casanovas, volem que siguis la protagonista de la sèrie, la presentarem a TV3, i va ser, Júlia, et dic que sí ja, quan em vaig llegir els guions... Vaig riure, no t'ho pots imaginar, jo sola a casa rient en veu alta, i estem molt contentes de com ha anat, perquè, com et deia abans, o sigui, és una sèrie amb un pressupost molt petitet, s'ha estrenat a la plataforma 3CAT, però és que des del primer dia de l'estrena, i encara ara, no parem de rebre missatges, gent que ens està demanant segona temporada, o sigui, estem encantades i estem treballant, eh? A veure si aconseguim fer segona.
0: Què vol dir estem treballant?
1: Que s'està com projectant tot, o sigui, intentant que hi hagi segona, i esperem que aviat puguem dir que hi hagi segona.
0: O sigui, no ho podem confirmar, però anem per bon camí.
1: Exacte.
0: Que des d'aquí també a la gent de TV3, sisplau, poseu-la per la tele. Vull dir, que les sèries són per posar-les per la tele, i més quan tenim una sèrie que funciona, que és nostrada, que té aquest punt de fantasia. Vull dir, no pots demanar més, perquè, clar, com si algú no coneix de què va això de Departament Amades, com ho definim? Perquè aquí tenim... unes coses molt, molt catalanes, no?, que són funcionaris.
1: Exacte, sí.
0: Que tenen oficines, no?, allà estan.
1: Exacte, o sigui, el punt de partida és... Penso que és molt original. Quan em van dir la idea, és a dir, tens una part quotidiana, no?, que són una oficina de la Generalitat que s'encarrega de les tradicions i el folclore català. Fins aquí, feina com d'oficina avorrida.
0: Bueno, ara anem a l'Amades.
1: Exacte, t'anava a dir, clar, el Departament Amades, que si la gent no ho sap, en Joan Amades era un gran etnòleg del segle XIX català que va fer el costumari l'armari català, ell va anar, doncs, gràcies a ell tenim com una enciclopèdia, això, no?, de totes les nostres tradicions, cançons, mites, éssers, criatures fantàstiques catalanes. Per això es diu Departament Amades, no?, com a homenatge a Joan Amades. Però la gràcia de la sèrie és que, a més, combina, afegeix l'element fantàstic, és que aquestes criatures mitològiques catalanes ens hem d'imaginar que existeixen i viuen entre nosaltres, i el departament el que fem és de mediadors...
0: Gestionar-les,
1: és a dir, que no se'ns desmadrin, no?, que hi hagi una harmonia entre humans i criatures. I crec que això és el que li acaba de donar aquest punt tan diferent, tan nostrat, com deies. Estem veient que la gent també ha agraït molt, tenia moltes ganes que parléssim de coses nostres, que féssim humor amb la nostra tradició.
0: Segur que el ratolinet Pérez potser és un xarnego, no? Que el nostre és l'Angelet de les Dents.
1: Per exemple.
0: A casa meva sempre va venir el ratolinet Pérez, però bé.
1: A casa meva també, però sí que havia sentit, no? Ai, hi ha gent que deia l'Angelet de les Dents, tal. Llavors, clar, la gràcia és que fan molt d'humor amb totes aquestes situacions. I a cada capítol, diguem, que hem de resoldre un cas, no? I lo bonic també és que els personatges de l'oficina, doncs, crec que estan, són molt tendres, que la gent, bueno, els agafes carinyo, tenen llum, és una sèrie lluminosa, amable.
0: I Anna, o Dolça, que és el teu personatge, també teniu un punt que vosaltres sou éssers mitològics.
1: També ho hem d'explicar, que això...
0: La Dolça, que és com una sirena, no sé com li dius tu i jo.
1: Dona d'aigua. És que és molt graciós. Clar, tu el primer capítol dius, ah, vale, aquests són funcionaris, però ja el segon capítol, ja ho expliquem, no va ser res, descobrim que alguns, no tots, però en el cas meu de la Dolça, ella és meitat humana i meitat dona d'aigua, que com tu dius és una sirena, una nimfa, són les dones d'aigua, són aquests éssers que bé apareixien com amb salts d'aigua, amb gorgs, cascades, no? I d'alguna manera, bueno, s'enamoraven com d'un pagès, l'ajudaven tal i qual, però si llavors el pagès explicava que la dona d'aigua estava amb ell, és com que es desfeia l'encanteri. Bueno, hi ha tota una història.
0: I la quartada perfecta perquè l'Anna canti en un projecte més.
1: Exacte, clar, veus el que et deia, aquí... sempre va bé ser cantant.
0: Que Anna, aquí també comparteixes equip amb el Joan Negrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que és el teu company. Sí. Ell és el Comte Arnau.
1: Ah, sí, que graciós. Sí.
0: Que
1: sí,
0: juga
1: sí.
0: Pàdel.
1: Exacte. Sí,
0: Comte Arnau
1: sí.
0: Jugant a pàdel, això és la definició de l'Apartament Amades.
1: Molt bé, m'encanta.
0: Que és amb
1: sí,
0: el
1: sí.
0: que has fet Jussi Tomato sí. durant 10 anys per tot el món, ara fareu sí. a la ICI Potato.
1: Sí.
0: I que, igual que et passa amb la teva germana, que es pensen que sou bessones, amb ella es pensen que sou parella, perquè us venen tan junts.
1: Totalment, no para de passar.
0: I el teu marit com ho porta? Aquest és el tema.
1: Ens fa tant riure perquè amb el Joan som superamics i llavors el meu marit real és que riem molt. El Joan també té la seva parella i llavors, clar, ens fa molt riure. Fa poc ens ha passat una altra vegada. Ell se n'ha anat a Bogotà a presentar el Monstre, una obra en un festival internacional, i també un company li va dir, ai, que m'han dit que... Això, com que li va dir... El germà del company li va dir, te'n vas a Bogotà amb el marit de la Moliner, i ens pixem de riure. Tot va ser perquè vam penjar una foto de l'obra, mira com és la gent, i època xarxes, vale? Jo mai poso res a xarxes del meu marit, de veritat, no m'agrada.
0: Està ocult,
1: i ell està d'acord, vull dir, ja en sabe.
0: Cap al que entenc que ell no es dedica ni al teatre, ni...
1: Bueno, és cantant, això sí que ho puc dir, és artista, però no és actor.
0: Busqueu.
1: Ja està, deixem-ho així. Però, clar, vam pujar una foto de l'obra de Yusei Tomato, que anàvem com vestits de... Semblava de nuvis, que no és així, perquè la funció portem com uns vestits de gala. I la gent ja s'ha pensat que ens hem casat, és així la cosa. I mira que el text posava coses de l'obra i tal, doncs jo crec que aquí vam liar-la una mica, però endavant, eh?
0: Sí. Tothom content.
1: Tothom content.
0: És una... La Moliner és una sola persona que fa de tot, casada amb el Negrer, és una vida paral·lela. Anna, hem arribat al final del teu llapis d'amor, ja tu ens vas posar moltes cançons, però clar, aquest programa va de cançons que marquen la teva vida, i potser tu ara em mates, però jo crec que hauríem d'acabar amb l'Anna Moliner.
1: Vale, que bonic, gràcies.
0: He agafat una de les cançons, una cançó del teu disc Sense, del 2014, que és Moon, que ja pots anar de fons.
1: M'agrada molt aquesta, gràcies.
0: I em sembla que és com havíem d'acabar el llapis de memòria de l'Anna Moliner. Espero que no em matis.
1: No, que va, t'ho agraeixo, ha estat molt bonic i és el final perfecte.
0: Doncs Anna Moliner, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, aquí el senyor Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i us quedeu amb l'Anna Moliner. Fins demà.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: És la una de la tarde, mediodía en Canarias. Sábado 15 de agosto, operación especial de tráfico en uno de los fines de semana con más movimiento en carreteras de todo el año. El cambio de quincena mueve mucha gente que termina o empieza sus vacaciones, a los que se suman los desplazamientos por las fiestas patronales. La DGT prevé más de 5.600.000 desplazamientos, así que vamos a comprobar la situación hasta ahora. DGT, Daniel González, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora varios accidentes complican la circulación en Murcia, en la 7 a la altura de Librilla, ya en sentido Lorca, también uno más en la entrada a Cádiz por la 48 en Chiclana de la Frontera y un último en el acceso a Huelva por la 49 en Bollullos, par del Condado. Tráfico lento en Ávila en la 6 en Arevalo, sentido Tordesillas, en León en la 66, Villamañana en dirección a Benavente y en la 52 en varios puntos, Berín y Ávila Bella, sentido Zamora, a Cañiza en ambas direcciones y en Pontevedra a la 55 en Porriño, sentido Portugal. Se complica también en Lugo, la 6 en BCRA, dirección León, en Cantabria, la 8 en San Vicente de la Barquera hacia Santander y la salida de Barcelona por la P7 en Subirat. Circulación lenta en Teruel, en la 23, la Puebla de Valverde, sentido Zaragoza, entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla y su salida por Buñol y ya por último en Málaga, la 7 en cancelada hacia la capital malacitana y Sevilla, en la P4, Los Palacios y Villafranca en ambos sentidos.
1: Esto es las carreteras, pero no solo en coches, mueve la gente. Para este fin de semana hay más de 22.000 vuelos programados y más de 3.000 trenes. Precisamente en la estación de tren de Chamartín, en Madrid, está Beatriz Carmona. Beatriz, ¿cuál es la situación hasta ahora?
3: Hola, ¿qué tal, Adrián? Aquí por Chamartín cada vez va llegando más gente, las colas se alargan y la emoción por un merecido descanso se siente en el aire. El puente de agosto nos deja con personas que están deseando empezar unas vacaciones que algunos llevan esperando todo el año.
4: Voy de vacaciones.
3: ¿Y dónde te
4: vas? A Valencia. Voy a casa de una prima, pero me va a llevar a la playa, entonces, no sé, no las conozco, voy a conocerlas, así que estoy muy emocionada por ver qué tal.
5: ¿Dónde habéis estado?
6: En China. Hemos estado recorriendo diferentes ciudades, hemos estado
7: en Pekín, en Xi'an, Chongqing,
6: en Furón.
3: Hay quienes esperan sentados todas sus maletas, mirando sin parar las pantallas para ver el momento en que su tren aparece. Otros dan vuelta por la estación, buscando algo que hacer para matar el tiempo o avisando a sus familias del pueblo que nada volverán a verse.
1: En Granada continúa la evaluación de los daños materiales causados por los terremotos que esta madrugada han sacudido a la provincia. No hay heridos ni daños materiales graves, según ha explicado la Junta, aunque los ayuntamientos aún valoran las consecuencias económicas de los seísmos. Radio Granada, Enrique Árbol.
8: La Alhambra ha recuperado ya la normalidad. El monumento ha reabierto puertas a las 11 de esta mañana después de una revisión completa de técnicos y de bomberos. No se han detectado daños de relevancia en los palacios, ni tampoco en murallas ni jardines. También recupera poco a poco la normalidad el resto de Granada, de la capital, del área metropolitana, aunque continúa la inspección en edificios de Granada y del resto de municipios afectados. El terremoto ha dejado finalmente daños materiales leves y ningún herido. Esto es lo importante. Si se han contabilizado grietas, cornisas desprendidas y algunos cascotes en el suelo. Granada recupera su ritmo habitual en el día de hoy después de una madrugada marcada por el miedo y por el sobresalto.
1: Deportes, Sara Núñez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. 4 medallas que se suman al palmarés de España en el europeo de atletismo en un día en fútbol en el que ha habido dos grandes movimientos en la liga, el fichaje del Cuti Romero por el Atleti y la salida de Ferran Torres.
1: Pues de momento es todo. Empieza la concursación. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
10: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
11: A la Cadena Ser y Ser Cataluña. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
12: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Avui fem Tot és comèdia amb el guanyador de l'últim premi, Néstor Luján, de novel·la històrica, Pere Angles. Bon dia, tingui, senyor Angles.
13: Hola, bon dia, què tal?
12: Què tal? Autor del Sastre de Barcelona, ambientada al segle XIX de l'esclavisme català, quan alguns burgesos van fer grans, grans fortunes amb els esclaus que segrestaven a l'Àfrica per fer-los treballar a les plantacions de les Amèriques. Això de les plantacions eren, segons com, no. Eren també camps de concentració, que ara en parlarem. Però mica entrant ja a barraca, Pere, tu quan i I com comences el teu interès per aquesta història de l'esclavisme català? O aquesta relació entre Catalunya i el tràfic d'esclaus?
5: Mira, és que resulta que sóc del Maresme, sóc de Mataró.
12: De Mataró.
5: Aleshores, el tema dels indianos el tenim molt a prop. I, de fet, hi ha noms, nom i cognoms de la mateixa ciutat de Mataró. Aleshores, jo tenia ganes una mica de desmitificar, no? Perquè el tema de l'indià, aquest personatge totalment empobrit que se'n va a les Amèriques i torna ric...
12: Fer les Amèriques, se'n deia.
5: Sí, exactament. Sí. I torna ric gràcies a la seva intel·ligència i al seu saber fer. I jo tenia ganes de sacsejar una mica això i parlar-ne, des d'una altra òptica.
12: Sí, i que tornaven també per fer bé al poble.
5: No? Oh, i tant.
12: Sí. No només es construïen aquells palauots, aquells xalatassos, sinó que també feien aportacions, no?
5: Havien construir escoles, algun convent, i el poble mateix, a vegades, una biblioteca, el que fos.
12: Però, clar, no era or tot el que relluïa, en tot cas aquest or estava... segurament tacat de sang, eh? Mm-hmm. No parlarem de tota la burgesia ni de tots els indianos, però sí en bona part. Clar, tampoc ho sabem ben bé del tot, perquè és una història, què diries tu, la tenim semioculta, amagada, encara és tabú...
5: És tabú, però indiscutiblement. I jo crec que són una mica com unes vergonyes que no ens agrada ensenyar, no? I, jo crec que està bé, que és saludable, també, revisitar el passat, reinterpretar-lo, més que res, per fer que el present i el futur siguin millors que van ser el passat, no?
12: Fas notar que... també és veritat que esclavista no és el mateix que negrer.
5: Això és important dir-ho.
12: Diferències.
5: Sí. Un negrer és el que realment o inverteix perquè hi hagin expedicions a l'Àfrica per captar esclaus i dur-los a les colònies, i un esclavista és aquell que s'aprofita de l'economia, del sistema econòmic colonial, que està basat bàsicament en l'esclavitud. És a dir, que algú que té un ingeni, evidentment, en té d'esclaus, però algú que compra, no, com és el cas un dels protagonistes de la novel·la, compra i ven ingenis, clar, està venent no només el terreny, sinó que allà dins hi ha persones que estan esclavitzades.
12: Bueno, mercaderies, no?, també humanes, per ells, no? Bé, hi ha hagut algunes iniciatives, això també s'ha de fer notar, que han fet més visible aquest capítol fosc, obscur de la nostra història. Hi ha la feina d'investigació del professor de la UPF, Martín Rodrigo, amb la que es va documentar l'exposició La Infàmia del Museu Marítim, el documental aquell del Sense Ficció, fins i tot una obra de teatre. Tu també, que ets un home de teatre, dramaturg, actor, Sergi Pompermayer va estrenar ara fa poques temporades a Amèrica.
5: Sí.
12: Són... suficients o insuficients, encara, aquestes iniciatives, segons tu?
5: Jo crec que, cada una de les activitats que has mencionat tenen segurament un públic diferent, no? Mm-hmm. I llavors no està de més de que des de diversos camps es vagi una mica explorant tota aquesta temàtica, no?
12: Tu dius que Martín Rodrigo és un personatge clau en aquesta història del sastre de Barcelona.
5: Amb ell, al final, quan ja el tenia publicat, li vaig enviar un exemplar. És a dir, que personalment ens hem escrit i correus electrònics, però no ens coneixem personalment, però jo ja en més d'una entrevista he dit que és un... els seus llibres han sigut com una guia per mi, realment, perquè és l'historiador que realment té més ben documentat tota aquesta època i tota aquesta situació d'esclavitud.
12: M'he deixat encara la literatura. Bé, la teva novel·la és un cas d'aproximació al teu tema, però últimament, i ho comentàvem també a micro tancat, hi han hagut altres històries com El Passeig de Gràcia, Roger Bastida, que en parla... la setmana passada teníem aquí l'autor de Sau, aquesta novel·la que ha guanyat el Premi Llibreter, que és en Ferran García, que també parla de l'esclavisme, i ell es pregunta... us volia preguntar per com eren les vides dels esclaus que portaven els indianos un cop retornava a Catalunya. Clar, gent desarrelada...
5: Exacte.
12: Absolutament.
5: Hi ha moviments molt importants, i de fet, una de les cites que poso al principi del llibre és de... ara no recordo com es diu, però que hi vivia moviments en aquell moment... de recuperar, diguem-ne, o de no perdre la identitat que ells tenien. Ells volien continuar visquent a Cuba, per exemple, en aquest cas, però sense perdre la identitat d'allà on venien, no? Una reivindicació molt, molt forta, no?
12: Doncs vinga, anem a... Hem fet com una mena d'introducció teòrica al tema, però anem ja a obrir les pàgines, les moltes pàgines, 700 i pico que té aquest novel·lot, amb molts personatges, que abarca un període de mig segle, 19. Bé, n'hi ha tants de personatges que fins i tot has hagut de fer un com, dramatis personae, no?
5: Sí, sí.
12: Allò que...
5: Com les obres clàssiques.
12: Les obres clàssiques al final, perquè la gent no es perdi. Estem fent Tot és comèdia avui amb la novel·la El sastre de Barcelona, de Pere Angles.
13: Sastre bé.
14: Ah, bé, i llorombo.

0: Què estem sentint? Què estem escoltant?
1: Interpreto, perquè això ha sigut una sorpresa que m'ha posat la pell de gallina, francament, però que és una cançó cantada amb ioruba.
0: Sí, la de Igi Orombo. Que és una cançó de nens, de mainada,
1: sí.
0: Tradicional, i que canten alguns dels protagonistes de la teva novel·la.
1: Sí.
0: Perquè, malgrat tot, també cantaven ells. Hi havia com un punt de...
1: És la supervivència, sí, bàsicament.
0: Sí, no? un punt d'alegria forçat o no sé com, però clar, és tan difícil posar-se en la pell d'aquestes persones que són tractades com animals. Hi ha un passatge important, un capítol, on ens fiquem o ens fiques directament en un d'aquests ingenios i és esfereïdor.
1: Sí, això és de les coses que em va... Jo documentant més el que més em va frapar, no? Que tu és, són temes que has vist en pel·lícules americanes, clar, bàsicament, no?
0: Sí.
1: Però dius, ostres, és que...
0: Això que ho portava un català,
1: sí,
0: i que es parlava català en aquesta plantació d'aquí de Cuba,
1: sí.
0: Aquestes persones patien... Què patien?
1: Patien barbaritats, vull dir... La cosa més típica, que és la que ja sabem que són les fuetades a l'esquena, és a dir, càstigs, que eren fuetades a l'esquena, que realment aquelles fuetades t'esquinzaven la pell.
0: O sigui, tenies una cicatriu de per vida, ja.
1: Sí, absolutament, amb el risc que les pogués infectar, bé, vaja... que era terrible, això, no? Però a vegades els feien anar a les plantacions descalços, per exemple.
0: Però això tenia un motiu, d'anar descalços,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè no s'escapessin. Ah. És a dir, una dificultat, vaja, si es volien escapar, ho tenien més difícil.
0: Sí, sí. O les dones que s'ho he trobat, o sigui, les dones que les posaven
1: Feien granges de dones.
0: Feien granges de dones.
1: Perquè, clar, això s'ha d'entendre, perquè, clar, el tràfic d'esclaus està prohibit. I ells, els espanyols, ho continuen fent durant 50 anys. De magatotis. Hi ha els policies del mar, que és la corona britànica, que són els que vetllen perquè cap país... Però realment s'ha signat un acord que no es traficarà amb esclaus. Ells ho continuen fent. Perquè llavors se'ls devia acudir, escolta'm, com que els esclaus que tenim són els esclaus, aquests ja no ens els toca ningú, i a més, si neix un nen, aquell nen automàticament és esclau,
0: sí.
1: Posem granges d'esclaus. I això és una pràctica que es va fer, també.
0: Terrible, eh? Hi ha un museu, no sé si has visitat un museu a Londres, que està situat en un magatzem dels molls del Tàmesi.
1: No.
0: És de fet, una subseu del Museu de Londres, del Museu d'Història de Londres,
1: sí.
0: I allà s'explica tota la història de l'esclavisme des del punt de vista, esclar, de l'imperi britànic,
1: sí.
0: Amb els instruments de tortura, o sigui, que feien servir, i a més amb tota la ruta, o sigui, els barcos anaven a l'Àfrica, carregaven d'esclaus, venien a les Antilles, altres potències, o ells mateixos, i els barcos després sortien carregats amb el sucre, amb el tabac, amb el producte que els mateixos esclaus treballaven. Clar, és... Jo pensava, un museu com aquest caldria aquí, no? O sigui, una part del Museu Marítim que hi va haver aquella exposició, jo crec que hauria d'estar dedicada...
1: Jo crec que seria saludable, més enllà de... És a dir, no és una cosa que fa vergonya, jo ho entenc, és a dir, que fins i tot creï una certa controvèrsia i digueu, no n'hi ha per tant, s'ha de veure amb ulls de l'època... Clar, que això també és una cosa enganyosa. Mirar-ho des dels ulls de l'època, a l'època hi havia una societat, per exemple, abolicionista, que lluitava...
0: Aquí.
1: A Madrid, bàsicament. A Catalunya va haver-hi poc ressò. Va haver-hi poques manifestacions.
0: Però els interessos, no?
1: Hi havia molts més interessos, aquí. Clar, és que això s'ha d'explicar, perquè és així, no? I Madrid, per exemple, que aconsegueixen les mobilitzacions ciutadanes, el que aconsegueixen és que s'aboleixi l'esclavitud a Puerto Rico. En Cuba ja no, perquè a Cuba hi havia molts més esclaus, era molt més gran, i per tant aquí ja no els hi va convenir. Però vaja, mirant-ho des de l'òptica, també tenint en compte, si ho hem de mirar des de l'òptica del passat, doncs hi havia molts ciutadans que ja no ho veien clar, això, que fos humanament bo, diguem-ne.
0: Sí. Parlem d'un dels grans protagonistes del llibre, personatge real, Antonio Víctor López y López de la Madrid, primer marquès de Comillas. Empresari, comerciant esclavista, que durant més d'un segle, per cert, va tenir una escultura que l'honorava aquí a Barcelona, fins que l'any 2018 la van retirar.
2: Goodbye és el que han dit aquest cap de setmana als barcelonins.
3: Goodbye a l'estàtua d'Antonio López, el marquès de Comillas, un adéu que va ser una festa.
2: Retirar l'estàtua és una reivindicació que ve de lluny. Ja fa temps que ho demanaven diversos col·lectius que denunciaven el passat esclavista del marquès.
3: En López va ser un important empresari i comerciant que es va enriquir a Cuba gràcies al tràfic d'esclaus.
2: L'estàtua original la van plantar l'any 1884, després de la seva mort, a la cantonada entre Via Laietana i el passeig d'Isabel II.
3: I, de fet, aquesta mesura estava sobre la taula del govern de Colau des que va arribar al consistori el 2015.
2: I, finalment, va arribar, doncs, enmig de petards i música, una festa ciutadana amenitzada per la companyia de teatre Els Comediants.
4: Ja tenim l'estàtua al camió! Adéu, Marquès!

0: Així ho explicaven aquí a Ser Catalunya, el programa Soroll, la Laia Colomer i l'Anna Puigvoltas. No sé si... Hi eres tu aquell dia o no? Era un diumenge?
1: No, hi era i...
0: No estaves en fase de documentació de la novel·la. Encara no tenies idea de que escriuries aquest llibre, o sí?
1: I t'haig de dir que posicionar-me si s'havia de treure o no s'havia de treure, jo no ho tinc clar, això.
0: Ja, hi va haver debat aquí, eh?
1: Jo no ho tinc clar. A mi m'agrada el dubte. Jo sóc un gran reivindicador del dubte, no? El que sí que tinc clar és que si es hagués mantingut, sí que s'havia de contextualitzar i no... Saps? A Mataró, per exemple, tenim el Negrito del Parc, que és la...
0: Qui és, perdona?
1: És una escultura d'un nen que va vestit d'esclau, doncs amb el seu barret de palla, descalç, porta a la mà una gàbia, que em sembla que antigament hi posaven un colom. Vull dir que és una alegoria a l'esclavitud i és el Negrito del Parc. I des de petit ja hi anàvem perquè anàvem a donar menjar els peixos i fins i tot s'ha fet un gegant sobre el Negrito del Parc. La qüestió és, es manté aquesta escultura, no es manté? Però si es manté, s'ha de contextualitzar. Que no pot ser que un nen, per exemple, passegi una alegoria a l'esclavisme sense saber... per què és tot allò, què significava, no? O què significa avui
0: dia. I això no s'explica.
1: No ho sé, jo de Mataró concretament no ho sé. Però, t'ho posava com a exemple de l'estàtua del marquès de Comillas, eh?
0: Una estàtua, per cert, que estava situada no gaire lluny, de la finca familiar, primera finca que van tenir, sí. A plaça del Duc de Medinaceli.
1: Exacte.
0: Que ara, és que vaig voler veure com era aquella finca, sí. I em sembla que és un hotel ara, o sigui, vaig entrar...
1: Sí, em sembla que sí.
0: Que fa cantonada, sí, sí, sí. I tal. Bueno, pels despistats, Antonio López, un dels homes més rics de la seva època, si sí. no el més ric. El càntabre de naixement, però que va fer fortuna aquí a Catalunya. O sigui, va viure aquí part de la seva... pràcticament tota la seva vida.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest senyor, a part de... amb els esclaus... A on més va fer la pela, no? Fes-nos una mica la fotografia. Els grans negocis que va tenir.
1: Molt diversos. És a dir, des de tenir una flota naviliera que feia la ruta primer de les Antilles amb Cádiz, però després també es va extendre cap al Mediterrani, cap a Marsella... Aquest era un gran navilier, eh? Eren vapors que transportaven persones i també mercaderies. Però també va invertir, doncs, per exemple, en el desplegament del Pla Cerdà. Va invertir en tabacs, els tabacs de Filipines.
0: La famosa companyia de tabacos de Filipines.
1: Sí, era seva.
0: Crec que també és un hotel, això, ara, la Rambla, no?
1: Sí, també. Curiós,
0: la seva, és curiós.
1: Curiós que acabin siguin hotels tot. I també en ferrocarril. Vaja, el seu negoci, ell, jo suposo que posava diners, com la gent que es mou... que es mou i sap fer calés, doncs allà on hi ha rendibilitat, no?
0: Bueno, tenia idea.
1: Sí, això ho feia molt bé.
0: Bueno,
1: sí.
0: I els esclaus a primera hora, també, eh?
1: Bé, ell, el que no s'ha demostrat, és a dir, si realment ell havia invertit, tot i que a l'època se l'investiga...
0: Amb tràfic, ara, eh?
1: Traficant. Sí. Això no, és una cosa que no s'ha pogut demostrar, tot i que hi ha una certa sospita.
0: Però a l'època hi era.
1: I a l'època hi era, també, perquè la investiguen i al final l'exculpen, però vaja. El que sí que feia era comprar i vendre ingenis, que eren plantacions de sucre i, bueno, tota la maquinària ja per extreure el sucre de la canya. I, clar, venia... Per exemple, jo he trobat documents a través de Martín Rodrigo, que és que ell comprava igual un ingeni que hi havia, posem pel cas, 90 esclaus, i quan el venia ja no n'hi havia 90, n'hi havia 125, no? Ja. Clar, això també fa... La
0: no
1: suspicàcia, diguem-ne, que hi és, no?
0: Sí, sí. Per cert, en la novel·la fas aparèixer en petits papers secundaris alguns tòtems de la cultura que van... Està al servei de l'Antonio López, el poeta nacional, per exemple.
1: El Verdaguer.
0: Jacint Verdaguer.
1: Sí.
0: No? Era el capellà personal de la família.
1: Sí, de fet, perquè ell tenia molta amistat amb el Claudio, el fill petit, que de fet és el que... Perquè com que el gran es mor, l'hereu, doncs ell és el que acaba siguent el segon marquès de Comillas. I primer... Gràcies a aquesta amistat acaba sent primer el capellà d'un dels vaixells de l'Antonio López.
0: Quina història d'en Verdaguer, també, eh?
1: Sí. I després acaba sent el capellà de la família al Palau Moja.
0: Això abans o després dels exorcismes? O durant...
1: No, això... L'etapa dels exorcismes és quan l'Antonio ja mor i és el Claudio. Això serien uns anys després.
0: Després.
1: És cap als 90, diguem, del segle XIX.
0: Sí, sí. Però Antonio López no era modista, no era sastre.
1: No.
0: El protagonista principal d'aquesta novel·la és Lluís Massó, que és un fill d'esclava. Sí. És un esclau alliberat.
1: Sí.
0: Va existir de debò. El que tu inventes és un futur, no?
1: O sigui, jo, tot el trajecte és, sí, diguem-ne, forma part de la ficció, no? Però sí que va existir un Lluís Massó, un nen de 3 anys...
0: He dit Lluís, en castellano.
1: Lluís Massó, a qui la família López Bru compren la llibertat abans de tornar a Barcelona, perquè la mare d'aquest nen ha donat alletat a la filla gran del matrimoni. Mm-hmm. Com a agraïment, li compren la llibertat. Clar, i aquí diguem-ne que va ser... Jo ja m'estava documentant bastant amb l'Antonio López, però aquí va ser on vaig dir, ostres, aquí ja tenim una novel·la. És a dir, què va ser d'aquest infant de 3 anys? Mm. D'entrada ja és el germà de llet d'una López, de la Maria Luisa, que em deien germans de llet quan no tenien, diguem-ne, una relació... O sigui, no eren germans sanguinis, sinó que havien compartit la dida. No? Sí. En aquest cas eren germans de llet.
0: Sí, sí.
1: Devien haver jugat en el pati de l'Ingeni, segurament.
0: Un esclau i la filla d'un burgès.
1: Aquí, a Barcelona, segurament no, però allà, vull dir, per què no? I quan va tornar la família, què va ser d'ell? Es va quedar a Cuba? Va continuar en contacte amb la família López?
0: Bueno, doncs tu proposes que aquest noi va entrar al servei d'un sastre d'allà de Cuba, i va aprendre l'ofici.
1: Exacte.
0: Que és un ofici, jo no ho sabia, però que et queda molt a prop a tu.
1: Sí.
0: O sigui, la teva mare s'hi dedicava.
1: La meva mare era modista, sí.
0: Modista.
1: Era modista.
0: A Mataró.
1: Sí, sí, a Mataró.
0: Bueno, de gran tradició tèxtil també, la teva ciutat.
1: De fet, si t'haig de dir la veritat, de cop i volta... No sé qui, en alguna entrevista, em va preguntar i jo per primera vegada vaig quedar consciència d'això.
0: No ho vas fer premeditadament?
1: No. Jo vaig buscar una professió que tingués molt a veure l'aspecte físic o extern, no? Perquè aquí hi ha un debat que hi ha a la novel·la, que és que el Lluís el que voldria és ser aconseguir un lloc, diguem-ne, dins de la burgesia petita, la burgesia barcelonina. Com a sastre, no?, a posicionar-se. I, per tant, és una persona que li agrada vestir bé, que... Jo buscava el món de l'aparença. I, clar, sastre m'anava de conya, no?
0: Sí, sí.
1: I sí.
0: I ho tenies a casa.
1: I ho tenia a casa, i, clar, tota la cosa de fer els patrons... Clar, això és veritat, que això és una cosa que jo de petit ja la veia, no? Com la meva mare feia els patrons, com enganxava amb agulles de cap els
0: feia
1: patrons.
0: Feia la roba, també, vosaltres? No?
1: Sí, tant. Les camises, a més, amb un cosí meu, que ens portem molt pocs anys, jo tinc una germana 4 anys més petita i també una cosina que també... Mm. És a dir, ens feien els dos nens i les dues nenes vestits bastant semblants, no? Camises, pantalons per nosaltres...
0: Però això ja es feia abans, sí. Els germans sempre ens vestien de la mateixa manera, suposo perquè no ens barallessin.
1: Jo suposo que també després quan es feia gran ja ataves el vestit del més petit i sí.
0: Bé, doncs, quan arriba aquí a Catalunya, enganyat, en Lluís Massó va a petar a una fàbrica tèxtil de Santa Maria de Sants, és a dir, el barri de Sants d'ara, l'antic poble de Santa Maria de Sants, i és que el món obrer és l'altre gran tema d'aquesta novel·la.

0: Aquesta podria ser una banda sonora, diguem, del món tèxtil, obrer, de finals del XIX, els sí, Cors sí. de Claver, cantant una cançó que es deia La Maquinista. Bueno, jo que vaig a Sants cada dia, perquè jo m'agafo el tren cada dia, clar, he quedat meravellat amb la descripció que fas, perquè, clar, t'imagines, sí. no? I a l'estació, evidentment, el que és ara un parc, doncs era una de les... És el Vapor, no?
1: El Vapor Nou, que era
0: de la família...
1: l'Espanya Industrial.
0: Güell.
1: Exacte. Exacte. No, aquesta no, els Güell era el Vapor... El Vapor Vell era el dels...
0: Val.
1: On hi ha Sants era el Vapor Nou,
0: sí?
1: que era l'Espanya Industrial.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Doncs això, com és aquest Sants del segle XIX?
1: Clar,
0: que no té absolutament res a veure amb el d'ara.
1: Just quan jo... O sigui, el necessito a la novel·la és un moment en què, clar, és un poblet petit que està de cop i volta creixent, perquè en allà clar, hi ha dues fàbriques, i n'hi havia més, però dues de molt potents, i diguem-ne que això... està totalment transfigurant l'aspecte d'aquell poblet, que és un poblet.
0: Sí, sí, sí, amb masies encara,
1: i totalment,
0: afores, no?
1: Sí, sí, separat de encara no està ajuntat amb Barcelona, però que ja s'olora que diguem-ne, la gran bèstia que és Barcelona, el gran monstre que és Barcelona, que es va expandint per tots cantons, que l'acabarà absorbint i l'acabarà. I això ja és una cosa que m'agradava ja... que s'olorés, no?, diguem-ne, en l'ambient.
0: Sí, sí. Em vas descrivint també el conflicte sindical, no?,
1: sí.
0: és a dir, la lluita obrera sí. que comença, s'inicia en aquells dies, i és que, clar, abans parlàvem de la situació dels esclaus, no és per comparar, no es pot comparar,
1: sí.
0: però els obrers catalans vivien en un cert semi-esclavatge, també, unes jornades laborals de no sé quantes hores, sense 12, condicions de seguretat laboral mínima... Mm. I també això s'ha d'anar recordant.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que, clar, és que és una novel·la que va sobre la llibertat. I jo vaig mirar quines llibertats no hi havia en aquells moments.
0: Mm-hmm.
1: I una era l'esclavitud i l'altra era el món obrer. De fet, a la novel·la surt el primer congrés obrer d'Espanya, que es va fer a Barcelona.
0: En el teatre d'aquí.
1: El teatre barcelonès.
0: Barcelona.
1: I bé, vull dir, per indiscutiblement havia d'aparèixer d'alguna forma, no?
0: Uh-huh. Tornant al tema familiar, és que també he llegit en una entrevista sí. que la teva iaia
1: sí.
0: va treballar en una fàbrica

0: el tema familiar és que també he llegit en una entrevista sí. que la teva iaia
1: sí.
0: va treballar en una fàbrica tèxtil de molt, sí. de molt petit, de però molt petita.
1: A partir dels 9 anys ja, ella ja treballava en una fàbrica tèxtil de Mataró, però això no és habitual. Jo he trobat fotografies documentant-me, diuen treballadors i treballadores de la fàbrica... Una, no diré noms, sí. perquè en podria dir 3 o 4 de sí, Mataró, sí. I veus allà nens, però no 9, sinó és que n'arribes a veure de 4 i 5 anys, i nens molt, molt petits, que exactament... Després he preguntat i es veu que els anava bé perquè amb els dits molt petits que tenien i unes feines de desembrossar o d'agafar els fils en els telers, diguem-ne, els hi anaven bé. Ella m'explicava, diu, quan venia un inspector, és a dir, a veure, les fàbriques sabien perfectament, perquè em sembla que fins a... Em sembla que és als 14 anys, o als 12, 14, em sembla, que és l'edat legal per poder treballar en aquella època. L'amagaven dins d'una capsa de... No et moguis d'aquí i no facis soroll. Dins d'una capsa de cartró, amagada, quan venia un inspector. Déu-n'hi-do. Això m'ho explicava ella.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, sí.
0: Bueno, devia ser, no sé, entre un joc i una aventura.
1: Per un nen petit, suposo que
0: sí. Per un
1: sí.
0: nen petit, sí. sí. Pels altres, un patiment. No?
1: I per ella, superagraïda tota la vida, sí. el senyor amo d'aquesta fàbrica, que realment li va donar feina i... O sigui que la consciència de que realment era una explotació no hi era. No hi era, no. Absolut.
0: Això ens hem hagut d'educar, no? No sé com dir-ho. Tots nosaltres amb el pas dels anys i tal. De fet, tu acabes la novel·la dient, senyors, ojo, l'esclavisme no s'ha acabat.
1: No, en
0: ni
1: absolut.
0: Molt menys, eh? No, potser sí, en les formes sí. que hem explicat sí, no, en sí, aquesta sí. història, però ara mateix encara... Bueno, i ara que parlem de nens, no? Forçats a treballar sí. en altres parts de... Perquè nosaltres portem aquesta roba, no?, i aquestes sabates...
1: Exacte, això està bé.
0: Temible.
1: I aquesta és una cosa que a mi, per mi, dona sentit. És a dir, jo escric novel·la històrica per això, per parlar a la gent d'avui dia, i també per alguna forma la gent pugui fer com... aquesta mena de ponts, no?, entre allò que era i allò que és ara. I precisament, al final, ja faré un spoiler, que de fet no és un spoiler, que podia estar, aquesta nota podria estar al principi, però sí. penso que al final està més bé. Bueno, explico això, que en realitat, avui en dia, no és que no hi hagi esclavitud, sinó que n'hi ha més que mai. Hi ha 50 milions de persones esclavitzades al món en aquests moments. Mm. 25, el 50% dels quals són explotació sexual o bé matrimonis concertats. I vol dir que situa el moment actual en el moment en què hi ha hagut més esclaus a la Terra de tota la història de la humanitat. Vull dir que l'esclavitud, malauradament, encara hi és.
0: Sí, sí. Doncs molts motius per llegir El Sastre de Barcelona, però no, a veure, no és un assaig, potser
1: no.
0: li hem donat un caire a l'entrevista, no és una investigació universitària, que d'això ja hi ha el professor,
1: no,
0: sinó aquí al final agafa...
1: És una història d'aventures.
0: Aventures,
1: jo he volgut
0: un punt
1: fer...
0: fulletinesc, sí, sí. no? I...
1: La meva intencionalitat era fer un homenatge a la història, a la novel·la històrica d'aventures, a l'estil de l'Alexandre Dumas, per exemple, dels Tres Mosqueters o de l'autor també del Comte de Montecristo, que és un, vaja, és una aventura de viatges, d'amors, desamors, de lluita, de recerca de la identitat, que és el que fa realment el personatge principal, que és barallar-se amb aquest origen del qual vol renegar
0: i que no pot.
1: Li torna sí, perquè sí. el du escrit al color de la pell.
0: I en aquella xarxa que no... En fi, aquella taranyina que no pot sortir, no? Del senyor López, no? Que el marca tota la vida. Bé, anem acabant. En els temps que corren, publicar una novel·la de més de 700 pàgines és una temeritat o què? Nosaltres que tenim el dèficit aquest d'atenció ara que...
1: Hi ha lector. Jo vaig fer el que vaig tenir ganes de fer. De fet, és el que acostumo sempre a fer. I penso poc amb què es vendrà, amb què realment hi penso bastant poc. I tenia ganes de fer una novel·la llarga. És que, clar, una novel·la històrica d'aventures és llarga.
0: Per definició.
1: D'entrada, sí. I l'editorial, bé, després que he pogut parlar amb ells, no, això és un llibre que es vendrà perquè realment hi ha lector per aquest tipus de novel·la. Jo estava preocupat si només hi havia lector en castellà, saps? Però es veu que també hi ha un lector, que moltes novel·les que potser tenen més tradició en espanyol, no?, com el Luz Gabás, que jo en dic Premis Planeta, que són sempre novel·les molt llargues, històriques, i moltes d'aquestes novel·les es tradueixen al català. Vull dir

0: que ja, l'Antoni ha.
1: Ja, sí, sí, sí, sí. Merci, Pere.
0: Un plaer.
1: Per la visita.
0: M'ha anat molt venir, de veritat.
1: Doncs
0: i aquestes sorpreses que auditives de les músiques que has posat m'han sorprès totes.
1: Okay. Després et faig la playlist, et dono les referències.
0: Fantàstic.
1: Merci, Pere. Seguim amb Estos Descomèdia. After

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I ara saludem des de Ràdio Ibiza, de la cadena SER, el periodista musical Jordi Bianchotto. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs aquí, en el món Pitius, passant calor.
1: Bueno, com aquí a Catalunya. Això, estem agermanats amb moltes coses, també amb això.
2: Segurament.
1: I també disfrutant de la vessant més calmada de l'illa, eh?
2: Sí, perquè, bé, a veure, jo, encara que el meu cognom és Dalià i em porta, es porta cap al Piemont, el meu segon cognom és Clapés, que és a Eivissenc, i tinc unes connexions familiars aquí, concretament a Santa Eulària del Riu, que és un lloc d'Eivissa relativament tranquil i associat a un turisme familiar, allunyat del clubbing i de les discoteques i de tot això que des de Barcelona acostumem a associar a Eivissa.
1: Per tant, hi vas molt sovint i no és que hagis anat ara aquest estiu 2026 per cobrir el 50è aniversari d'Amnèsia.
2: No exactament. De fet, el món de les discoteques l'he tocat molt, molt poc, mínimament, al llarg dels anys. No és aquest el meu món. Tot i que Eivissa té una connexió musical també interessant, que algun dia vull... Bueno, he escrit algunes coses sobre això, de lloc inspirador per músics com King Crimson, Pink Floyd, Mike Oldfield, Johnny Mitchell, vull dir, moltíssima gent que ha estat aquí, que ha tingut casa temporalment o que hi ha passat èpoques o que s'ha inspirat per fer alguns discos o cançons o portades de discos. Hi ha moltes coses en la música que associen a Eivissa, en el món de la música anglosaxona i més enllà. No tots són DJs, diguem.
1: Va tenir una època...
2: Amb respecte pels DJs, que
1: sí,
2: no
1: s'han... Sí, i visc el house sempre, però que va tenir una època molt hippie, Eivissa.
2: Clar. Bueno, i house, i és veritat que també Eivissa va jugar un paper importantíssim amb la barreja de música electrònica i pop, no?, amb New Order, que van estar aquí quan van fer un àlbum que es deia Technique, l'any 89, molt important, en fi...
1: Això ens donarà per un altre capítol. De moment, avui hem citat en Jordi Bianchotto aquí al programa. Eivissa no és un mal lloc, per estar, però crec que tu i jo, Jordi, avui voldríem estar a Camden, al barri de Londres, en una de les seves sales de concerts, el Jazz Café. Allà hi ha un concert d'homenatge a Amy Winehouse.

0: que aquest any es commemoren 15 anys ja de la mort sobtada als 27 anys, molt jove, d'Amy Winehouse, i les dues dècades d'aquest disc, d'aquesta meravella, el seu segon àlbum, Back to Black. I avui torno a Candem, us celebren amb un concert on artistes locals faran tot el disc, i a més en un espai que no sé si coneixes, el Jazz Café, on ella va actuar.
1: Sí, sí, no el conec, el lloc.
0: No el coneixes. Però...
1: Sí. No.
0: Back to Black, un disc importantíssim en la seva trajectòria i jo diria que en la història de la música.
1: Sí, totalment. És un disc que en aquell moment, el 2006, va trencar motllos. No? Era un disc que tenia referències de música d'una altra època, no? Molt 60s, no? Clarament, no? De la música soul, la Motown, tot això, però no era vist, no va ser percebut com un disc retro, com un homenatge al passat o com una cosa nostàlgica, sinó que era molt modern. No? Hi havia la petjada també d'un productor, crec, significatiu, com és Mark Ronson, que va contribuir a que fes tota aquella embolcalla, agafés una volada molt pop contemporània, molt moderna, i després el que va atrapar era la seva veu, clarament, que no era una veu canònica de música pop, era una veu com molt personal, com una mica aspra i una mica trencada, una mica nasal, i també les lletres, que ella s'obria en canal aquí, exposant els seus interiors i els seus drames i relacions sentimentals complexes, després també bueno, addiccions, evidentment, i s'oferia, això jo crec que també és interessant, que no s'oferia com una víctima, no? de la realitat, del món, no? Com una persona enfadada amb el món, sinó que de fet assumia culpes, no? I es presentava fins i tot com una persona que comportava conflicte amb les altres persones amb qui s'hi relacionava, no? Sí. Hi ha aquesta cançó de You Know I'm No Good, per exemple, no? Que va per aquí, no? Que no és una victimització, una autovictimització, que és una cosa que actualment es porta molt, sinó tot el contrari, no? De fet, potser passant-se i tot una mica, no? Estripant-se les vestidures una mica amb ella mateixa, no?

0: no enganyava ningú. I told you I was trouble. No sóc una nena bona, és el que hi ha.
1: No, així s'exposava directament.
0: Sí, sí, sí, sí. Parlem una mica de la seva personalitat. No, no devia ser... Bueno, devia ser complicadet el tracte amb ella, la veritat.
1: Sí, a veure, ella venia d'un bagatge doncs, de ser una nena peculiar, sembla ser. Els seus pares ja ho explicaven. Ella mateixa també s'exposava així en coses que havia escrit de molt jove. Hi ha un llibre que va sortir fa un parell d'anys que es diu Amy de su puño y letra, que el va publicar a l'editorial catalana Libros de Cultrum, i allà hi ha un recull doncs, de textos, de coses escrites per ella molt jove, dibuixos, etc. Hi ha molta cosa confessional, on ella mateixa es mostra com una nena una mica inadaptada, amb això que se'n diu ara dèficit d'atenció, no? Que està tipificat, no sé si el 2006 ho estava tant com ara, però bé, podria ser i que anava per aquí la cosa, i que ella se sentia una mica la rara, una mica, no? La friki, una mica, perquè tampoc li agradava les tendències del moment, la música que sonava en aquella època, adorava veus doncs, del passat, va descobrir doncs, figures com Aretha Franklin, les cançons de Carole King, les girl groups, aquelles tipus de Shangri-Las o de Shirelles, les Ronettes, tots aquells grups de noies dels anys 60, i en algun moment arribava a escriure: la música d'ara no m'agrada, m'agradava la d'altres èpoques, i per això em dedicaré jo a escriure les meves pròpies coses, no? Per obrir camins nous.
0: Sí, no li agraden les Spice Girls, per entendre'ns.
1: Això sembla, sí, no s'identificava gaire amb aquelles coses mainstream del moment, sí. No? Tenia una tendència cap a la música molt orgànica, no? Perquè és el que també es respira molt en la seva música, no? Que no hi ha una superproducció.
0: No, és com molt de veritat, com la seva veu, també, que és aquesta qualitat que a mi em costa sempre com de definir, no? Que no t'enganya.
1: S'adverteix una ferida, no? Allà,
0: això,
1: flotant,
0: això.
1: I una vulnerabilitat, una fragilitat, no? I al mateix temps també determinació, no? Hi ha una barreja curiosa aquí entre fragilitat i fortalesa.
0: I aquesta excentricitat que ja estava de petita i que després va continuar de més gran, es va convertir... Ella era un gran meme. Jo recordo com se n'encardaven, Jordi, des del monyo, estèticament, no? És que es porta una... Que un niu de rates al cap aquesta noia, no? O després... Pobre, quan anava tocadota als directes, no? Que no s'aguantava gaire.
1: Sí, no, es va convertir... Realment, la imatge, clar, era molt emblemàtica, no? Era una imatge que no la veiem des dels vídeos o filmacions en blanc i negre dels anys 60, de les Ronettes, no? Aquest tipus de pentinats, sí. Amb aquest escalat tan exagerat, no? De niu d'abelles, no? De crepat o... En fi, molt, molt, molt vistós. Era una figura que es pot reduir a caricatura, realment, fàcilment, no? Segurament això també explica una part de la seva popularitat, no? Tothom s'identificava... La identificava ràpidament amb aquesta imatge, no?
0: Tu la vas veure mai en directe?
1: No, perquè mira que en aquells anys anava a Benicàssim, però aquell any concretament, l'any que va actuar ella a Benicàssim, no hi vaig anar, va ser el 2007, i a Catalunya no hi va actuar mai. Va fer a l'Estat espanyol, va fer dos concerts en total, va ser el de Benicàssim 2007 i el Mad Cool, no, perdó, el Rock in Rio Madrid del 2008, i a Catalunya no l'havem arribat a tenir mai.
0: Una pena. Tot i que sí que podem parlar de certes connexions catalanes amb la diva.
1: Sí, ha deixat una empremta, va deixar una empremta molt important, no? Va desplegar una ombra, no? que va arribar a l'escena musical catalana. Tot un seguit de grups, d'artistes, de cantants que es van inspirar en la música soul, amb la música negra d'altres temps, i la Amy Winehouse els va esperonar doncs, a veure allò com una cosa molt més del moment, del present, i més contemporània del que podria semblar, no? Hi ha casos molt concrets com The Pepper Potts, no? Un grup que va treballar doncs, amb Vinky Griptight, que era guitarrista, que va tocar a l'àlbum Back to Black, i que també havia estat amb la Sharon Jones and the Dap Kings, un guitarrista, un músic molt important. Mm-hmm. Ell va produir discos de Pepper Potts, concretament un disc que es diu Now, de l'any 2009, i també va fer alguns concerts amb una banda de Madrid també, que es deia, o es diu, The Silverbacks, que van estar el 2017 a l'Apollo. Aquí hi ha hagut una connexió amb ell concretament, i després hi ha hagut altres grups, no? de Gramophone All Stars, no? Que van tenir diversos formats, amb Big Band també, amb la Judith Nederman, sí. Inclosa ells també bevien clarament tant de Jamaica com del món del soul, i van fer alguns concerts també amb repertori d'Amy Winehouse. També un altre grup important també de la darrera dècada o així, que són The Excitements, amb la Coco Jean, el Taylor al capdavant, que ella després ha tingut el seu propi grup, Coco Jean and the Tonics. Aquests també, bueno, ella, Coco Jean, també ha parlat sobradament també d'Amy Winehouse com una influència. Hi ha una cantant també més jove que es diu Ayala, que també es mou en paràmetres de música negra i tal, força moderns, però també deia que la va agafar com de molt nena, no?, el fenomen Amy Winehouse, però que també li va deixar una empremta, no? És a dir, que sí. I després també hi ha les gires, algun cop que han vingut per Catalunya, bandes, o una banda concretament amb exmembres.
0: Molt recentment, el Black Music, no? El Black Music Festival,
1: sí,
0: l'any passat, per exemple.
1: Sí, aquí hi havia el baixista Dale Davis, que ell concretament no estava en l'àlbum a Back in Black, però sí que estava a les gires de l'Amy Winehouse, ell va estar. I aquesta és una banda que ell dirigia i que ha estat tocant per Catalunya.
0: Doncs en la seva curta carrera, Amy Winehouse va tenir temps de fer versions que entre tu i jo potser milloren les originals, eh? Tu em poses una i jo em poso una altra?
1: Doncs mira, n'hi ha una que crec que és una cançó força emblemàtica d'una era, dels anys 60, que és Will You Love Me Tomorrow, que és una de les moltíssimes perles que van compondre aquella parella, aquell matrimoni, que es deien Carole King, una tal Carole King, amb Jerry Goffin.
0: A sus pies. I
1: sí, no? Monstres absoluts, no? De la composició en el format pop, soul, etc., de Nova York, dels anys 60. I és una cançó que va ser un hit als anys 60 per The Shirelles, no? Un d'aquests girl groups, no?, que hi havia a aquella època, no? I la Amy Winehouse va fer una versió...
0: Espera, ara ens dius en quin disc i en quin projecte audiovisual. Però anem a sentir-la.

0: què? Millora o no millora l'original? Jo tinc aquí els pèls de punta.
1: És força diferent, clar. La porta a un territori més sentimental, no? Més emotiu. I bé, és una cançó que la van registrar per un disc que no és de cap dels dos discos oficials que ella va treure, sinó que és una banda sonora, que és la banda sonora de la segona pel·lícula de la nissaga Bridget Jones, que té un títol així una mica dramàtic, El diari de Bridget Jones, Sobreviviré, any 2005, i allà trobem aquesta versió com més down tempo, més nua i rebaixada de to, i més sensible, no? I més profunda, no? De Will You Love Me Tomorrow, de Carole King i Jerry Goffin.
0: Doncs la versió que a mi m'agrada més té un tempo molt més alt i és Specials...

0: Specials, diguem tu, una banda dels 80, ska, reggae...
1: Sí, clar, és d'aquesta generació com Madness, no?, que van recuperar la música jamaicana, però des d'una perspectiva també molt pop britànica, i estaven enquadrats en el que es coneixia com New Wave, en realitat, no? Encara que ells bevien això de la música jamaicana i de l'ska, no? I està bé aquest contrast respecte a Will You Love Me Tomorrow, perquè allò és com molt drama i això és un altre tipus de tempo i d'ànim, no?, de composició, i dona a entendre que no tot és tragèdia també en el món d'Amy Winehouse, hi havia altres tipus de registres també.
0: Però al final va ser tràgic, va morir amb només 27 anys, un 23 de juliol del 2011, ara en fa 15. Recordem les causes de la mort, molt conegut, però per si hi ha algun despistat.
1: Sí, a veure, ella vivia amb una mena de núvol d'addiccions i de substàncies diverses i d'alcohol en particular també, i el detonant final va ser l'alcohol, però sempre s'ha dit també, i això sembla que està confirmat, que hi havia un problema de bulímia i que això també l'havia afeblit i que va influir també en el desenllaç, no? En aquell mes de juliol del 2011, ara fa 15 anys.
0: Sí.
1: I incorporant-se d'una manera així tan, en fi, tràgica al famós Club dels 27.
0: El famós Club dels 27, que és de debò que existeix, que no és una llegenda, que és que són molts. Són molts i grans artistes, eh? Els que han mort han coincidit.
1: Fatídica coincidència, clar. Tenim Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones dels Rolling Stones i també als anys 90 Kurt Cobain, no? I bé, a veure, això sempre es presta a lectures una mica exagerades o demagògiques, fins i tot, no? Els 27 tampoc tenen per què ser un any maleït, però sí que és veritat que hi ha uns trets comuns de pautes, de comportament, de circumstàncies que envolten a les estrelles musicals que accedeixen a la fama majúscula a la joventut i que no acaben de portar-ho bé, no acaben d'assimilar-ho, de pair-ho bé. Una fama sobtada, difícil d'assimilar, una exposició pública gegant i una fragilitat emocional interior, una falta de control de la seva vida, la seva agenda, i això porta també al consum de substàncies sovint, hi ha una vida descontrolada, perdre una mica la noció de la realitat, però és veritat que també des del punt de vista una mica rigorós, doncs res indica que la xifra de 27 estigui connotada necessàriament per la tragèdia, no?
0: Però hi ha algun estudi? Algun estudi mèdic que no apunta als 27 concretament, però sí aquesta franja d'edat.
1: Exacte, sí. Hi ha un estudi de British Medical Journal que està publicat i que diu que els músics famosos tenen un risc de mort entre 2 i 3 vegades més superior al de la població britànica en general durant la vintena, entre els 20 i els 30 anys. No situa el drama en un pic concret en els 27, però sí que diu això, no? I, bueno, és una cosa que, de fet, no ha de sorprendre. És una mica de lògica.
0: Sí.
1: És tot això que dèiem, no? D'exposició exagerada, de falta de control de la teva vida i falta de perspectiva sobre tu mateix, no? I pot portar, doncs, un desenllaç d'aquest tipus en aquesta franja d'edat, no? A la vintena.
0: Doncs hem acabat aquest homenatge que hem fet avui al Tot és Comèdia, a l'Amy Winehouse, amb segurament la seva cançó més popular.

0: quan un artista mort tan jove et preguntes doncs, què hauria aconseguit, què estaria fent ara...
1: Ja, és tan difícil això d'aventurar-te a aquest terreny, no?
0: Però clar, seria encara molt jove, tindria 40 pocs.
1: Clar, clar, clar. I a més és que hem de tenir en compte que ella era compositora, clar, això és important, eh? No era una veu que estava al servei d'altres, no?, que li componien els repertoris. Era una creadora genuïna, jo crec, i podria haver seguit un camí interessant, segur, no?, molt probablement.
0: I quina pena no haver pogut veure-la en directe, ni tu ni jo.
1: Sí, absolutament, això hi ha coses que no tenen remei. No sé si algun dia amb la IA podrem fer alguna regressió audiovisual
0: Ves el pare que és com és, que treu quartos de tot, no se li acudeixi la idea, o vingui algun productor i li digui, no? Com ara ja el Saba que estan de forma virtual a Londres.
1: Sí, això jo ho he vist, això a Londres, sí, està francament molt bé. Sí, molt bé està, molt bé.
0: Molt ben fet.
1: T'arribes a pensar que estàs gairebé en un concert d'Ava, no? Sí, és molt impactant. També s'ha de dir que l'Amy Winehouse és una de les figures, potser de les poques de generacions així ja modernes, diguem, al segle XXI, que han generat un fenomen de tribute bands important, eh? Perquè això de les tribute bands, que és un fenomen de fa anys ja, que es fixen sobretot en llegendes d'altres èpoques ja com Tina Turner o Freddie Mercury, però Amy Winehouse també n'han sorgit moltes de bandes de tribute. I bé, d'altra banda, sense arribar a l'extrem d'això d'Ava Voyage, hi ha el cas dels hologrames, que també s'han practicat amb molts artistes, de fer gires amb hologrames.
0: Sí, sí.
1: No sé si, a veure, si amb Amy Winehouse algun dia algú té alguna idea.
0: Doncs aquesta és una bona idea també de secció, en parlem un altre dia, si de cas, no? Tenim a la cartera, tenim els hologrames i les noves virtualitats, vull dir que anirem fent. Jordi Bianchotto, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Molt bé, molt bé.

I amb la gran Amy us diem adéu, us deixem amb l'hora 14 de la Gemma Alegrí i demà hi tornem amb més Tot és comèdia, com sempre, a partir de la 1 aquí a la cadena Ser i Ser Catalunya. El control, Manel Said i David Moreno. Que vagi molt bé, adéu. Ciao.

0: Radio Barcelona. Cadena SER.
1: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
2: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de...

0: versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
2: Així es dona treva l'actor i còmic Juan Dávila.
3: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
4: Sí, silencio,
3: sí. Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
5: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
6: És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.

0: Racing Villarreal, Español Levante y además primera jornada de la Liga Hypermotion. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Jorge Escorial.
1: La gran banda de carrusel deportivo.
2: ¡El que pueda, que empate!
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
3: ¿Has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
4: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
5: ¿Lo de siempre, Marta?
3: Claro.
6: Alexa, pon las noticias de la SER.
7: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
8: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
9: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
3: ¿Verdad?
8: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
9: Alexa, pon las noticias de la SER.
8: Cadena SER. Dicho y hecho.
10: Radio Barcelona. Cadena SER.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
12: Esto promete, mano.
11: No lo creo. Arranca la transición. Comienza a tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, mano.
11: Huele. Va. ¡24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión Plus.
13: Et posem al dia des de fa més de 100 anys. Però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
14: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
15: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Que t'hi jugues de SER Catalunya.
16: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
17: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
14: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
14: Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
18: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
14: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
19: I tu em fas anar...
20: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.
21: Només penso en tu.
20: Referents amb tu.

0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: Ven a Ocasión Plus.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
8: no, ja estic d'acord.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
9: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
10: És estiu.

0: Racing Villarreal, Español Levante y además primera jornada de la Liga Hypermotion. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Jorge Escorial.
1: La gran banda de carrusel deportivo.
2: El que pueda, que empate.
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
3: De momento es todo. Empieza a transmitir la SER, las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
6: Què tal? Què tal? Molt bon dia, bon diumenge a tothom en aquest cap de setmana de la Mare de Déu d'agost, amb l'activitat teatral pràcticament paralitzada al país. Les sales obertes es poden comptar amb els dits d'aquesta mà. Us proposem una mirada tranquil·la a una de les grans cites escèniques a Catalunya. Falta menys d'un mes perquè Tàrrega es converteixi de nou en la capital del teatre de carrer i ja en porten 46 anys. Imparables cap al mig segle.

0: I a Tàrrega tenim la directora de Fira Tàrrega, directora artística, l'Anna Giribet. Com estàs, Anna? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bon diumenge a tothom.
0: Escolta, què està passant ara al poble a 4 setmanes d'engegar, bé, a banda de la calorada que deveu tenir a sobre?
1: Sí, la calor ha acusat molt aquests dies i si algú ve ara aquests dies a Tàrrega no trobarà cap moviment especial, perquè de moment estem fent feina interior, interna, de logística, de planejament, però d'aquí a 2 setmanes la ciutat ja es començarà a transformar, ja començaran a aparèixer escenaris, grades, i la ciutat i els veïns es començaran a preparar per aquesta gran cita que comentaves a la presentació del 10 al 10 de setembre. Llavors sí que del 10 al 13 la ciutat canvia completament els seus usos, la seva dinàmica, la seva olor, el seu tarannà, i preparem per acollir a tota la gent i tots els professionals que ens visitaran.
0: Clar, Anna, i es pot sorprendre encara més amb els espais d'exhibició en aquest cas, no? Diguem llocs meravellosos de Tàrrega on heu portat el teatre i no sé si aquest any hi ha alguna novetat.
1: Mira, han portat el teatre a piscines municipals, han portat el teatre a pobles superpetits del costat de Tàrrega, han portat el teatre a terrats. I aquest any hi ha una novetat, una companyia que farà el teatre dintre d'una església, una església petitona que tenim al centre de Tàrrega, però és que, a més, aquesta església es recobrirà d'un globus inflable i la peça passarà a dintre de l'església i a dintre de l'inflable. Per tant, jo diria que a nivell d'espai no convencional d'aquesta edició, aquest potser és el que té més atractiu.
0: Fareu volar l'església?

0: el d'aquesta edició, aquest potser és el que té més atractiu.
1: Fareu volar l'església com a la casa d'Up, la pel·lícula aquella d'animació?
0: Correcte, correcte. Imaginació al poder, sempre.
1: Ho deies, del 10 al 13, aquest any. I l'enllaço amb la calorada que et demanava al principi, perquè, clar, tal com tenim el clima de canviat, és probable que aquestes temperatures extremes es vagin allargant en el calendari. Us comença a preocupar, els organitzadors d'espectacles a l'aire lliure? Comenceu a pensar-hi, pensar en mesures?
0: Sí, sí. De fet, fa anys nosaltres, no només nosaltres, sinó que aquells festivals situats al sud d'Europa, i comencem a planejar coses. Les coses més bàsiques, des de planejar uns horaris d'actuació que puguin començar més tard i que evitar les hores del migdia i de calor, o sobretot a l'espai públic intentar posar ombracles, repartir punts d'aigua a tota la ciutat. Hi ha coses de logística que cada vegada les has de tenir més en compte, sobretot els horaris d'actuació. Aquí a Targa penseu que entre les 12 a la 1 del migdia fins a les 5 de la tarda, si és un any que fa molta calor, doncs la gent no té ganes tampoc de passejar-se amunt i avall. Llavors intentem evitar aquests horaris i allargar-ho després cap a la nit, que és quan arriba la marinada i és quan aleshores tant els artistes com el públic poden gaudir millor dels espectacles. I això ho tenim molt en compte perquè en alguna ocasió doncs, ha passat, no? Doncs que algú li agafa un cop de calor o que un artista de circ, que és superimportant doncs evitar, perquè fan moltes coses d'exercici físic i de demanda física, doncs clar, evitar que li vagi el sol al mig de la cara, no? També per un tema de seguretat. S'estan avançant molt en temes d'estructures, en temes d'humidificació, per tal de millorar la recepció i la comoditat, però hi ha una cosa que es diu canvi climàtic, que això quasi bé ja no ho podem aparar i, per tant, clar, ens urgeix molt col·lectivament doncs trobar alternatives. Alternatives.
1: Potser les dues senyores plantades en dues cadires al mig del camp els hauríeu d'haver posat un parasol. Són aquestes dues àvies assolellades que protagonitzen el
0: correcte
1: cartell del Fira Tàrrega d'aquest any. Escolta, d'on heu tret aquestes models i què representen, no? Quin missatge?
0: Doncs mira, les dues models estupendes són dels pobles del municipi de Tàrrega, que es diu Talladell. És un poble petit a res, a 500 metres de Tàrrega, bonic, preciós, molt exòtic. Són dues veïnes que els van proposar de participar i van dir que sí directament, i representa una mica sortir a la fresca, disfrutar de l'espai públic. Elles, si us hi fixeu al cartell, porten uns auriculars, que és una cosa que en els últims anys, pel que fa a les arts de carrer, ha sigut una tendència molt, molt, molt comuna. I llavors és això, doncs, passar temps conjuntament en un espai que és el territori, que és un tros, no és un camp, que ens reivindica molt com a Targa i el seu paisatge, i llavors una mica això, no? També la generació d'aquestes dones, que també vol dir doncs, que totes les edats hi són benvingudes al carrer, doncs una mica englobar tots aquests valors.
1: Prendre la fresca és un acte revolucionari, diu el nostre crític teatral Oriol Puigtauler. Suposo que el devies llegir al seu article al Núvol, també col·labora amb nosaltres aquí al programa. Sí, sí. Jo ho comparteixes? Jo és que cada vegada ho veig més clar.
0: Sí. Jo l'aprenc molt, la fresca. Jo soc d'un poble que es diu Vilanova de Bellpuig, aquí al voltant de Targa, i encara hi ha l'acostum, sobretot aquests dies tòrrids d'estiu, de sortir a la fresca, de treure la cadira i parlar amb els dos veïnes i veïns, i és una cosa molt revolucionària, perquè al final no estàs consumint...
1: No estàs enganxat al mòbil...
0: Correcte, consumeixes d'una altra manera, no? Consumeixes veïnatges, consumeixes el temps d'una altra manera, veus els nens que corren amunt i avall, les padrines que passegen, la gent que es va comprar un gelat, és molt bonic, i és una reivindicació que sembla que es perd una mica, però que s'ha de tornar a posar de tendència, això.
1: Un altre element revolucionari podria ser el vostre eslògan d'enguany, que és celebrem, celebrem, celebrem, celebrem, tot i que tinguem el món com el tenim, ple de desgràcies, o potser per això.
0: Correcte, una mica les dues coses que comentes. L'any 1981, que és l'any que es va crear la fira, l'esperit de la fira ja va ser la celebració, va sortir en un moment on se sortia del franquisme, on hi havia necessitat de sortir al carrer, llibertat d'expressió, i era un moment de disbauxa, de celebració i de sortir amb tothom, igual si és un altre, si no és com tu, però de sortir i reivindicar-se. Aleshores, en aquests temps de de temps com

0: impulsos de guerres, de feixismes, de temes molt, molt, molt importants socialment, climatològicament, doncs he pensat que, ostres, la fira continua sent una bombolla per poder celebrar, i ara més que mai hem de sortir, reivindicar que el carrer ha de ser per tothom, que cadascú ha de tenir el seu lloc, que tot i ser diferent que els altres, ens posarem d'acord per anar a disfrutar d'una mateixa experiència, i volem posar valor a això, a aquest celebrar conjuntament, no només festiu, sinó també celebrar la diferència, celebrar la vida, celebrar el baixar revolucions, i celebrar, però amb moltes excepcions, i sobretot això, una celebració que sigui de tots i de totes.
1: Fira Tàrrega 81, Anna Giribet també del 81?
0: Correcte.
1: Sou germanes bessones, la Fira i tu, eh?
0: Som paral·leles, tot i que jo als meus inicis no la vaig poder disfrutar.
1: No t'hi duien allà.
0: No m'hi duien, i la memòria tampoc no la tinc tan bona jo, no? Però sí, som una generació, la del 81, que vam néixer justament en aquesta època que comentava abans. Era època que artísticament hi havia moltes coses per descobrir, hi havia camp per córrer, i artísticament van passar coses meravelloses en aquelles primeres fires. Jo no ho he viscut, però tothom que m'ho explica, la gent se sorprenia cada vegada, perquè sortien els comedians en un lloc, ara la Fura dels Baus proposaven una altra cosa, i tot era nou. Mm. No teníem tantes coses com per descobrir amb els mòbils, no? Allí érem més verges artísticament parlant. Llavors la sorpresa era un altre calibre.
1: Sí,
0: aquest any també tindrem sorpreses.
1: Oh, i tant, després en parlarem. Després, pam a pam. Escolta'm, la teva afició al teatre no es va forjar, per tant, a Tàrrega, anant-hi allà, o no només. És una història que té més a veure amb els professors, els mestres, que tenim la sort de trobar-nos al col·legi. En el teu cas va ser així, eh?
0: Va ser així, mira, al col·legi, però també a Vilanova hi ha una associació cultural que fem sardanes, fem caramelles, i es feien els pastorets, els típics pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Allà va ser com vam poder començar a trepitjar una mica d'escenari i començar a disfrutar d'aquests personatges i d'aquesta tradició. I després, de més gran, a l'institut hi havia una assignatura que era teatre, i tenia un professor que es deia Joan Cornudella, que també era professor de literatura catalana i que ens va fer descobrir, ens va fer disfrutar altres maneres de fer teatre, clàssiques, més no convencionals, i va ser una porta d'entrada. I després, amb el Jordi Duran, que és l'exdirector de la Fira, ell portava un grup de teatre amateur, i allà ja va ser l'entrada i el descobrir d'altres maneres de fer, i va ser preciós. Però sí, la educació o viure en un entorn on he tingut la possibilitat de que es feien aquestes activitats, doncs m'ha permès seguir aquest camí.
1: Sí, però que curiós, quan reviso la teva biografia sempre em crida moltíssim l'atenció que no dediquessis, no sé, al teatre professionalment, sinó que triessis l'economia. En una altra vida estudiessis economia.
0: Sí, de fet, l'economia i la vessant comercial me ve molt també del tema familiar.
1: Ah, sí?
0: Les meves dos padrines, una va posar una carnisseria, la besàvia, va ser la ment pensant per desenvolupar una carnisseria en uns moments molt complicats, i de la part materna va ser la meva padrina Ramey, que també va posar un negoci de queviures. Per tant, tota la part comercial també ens ha travessat, no? I han sigut les dones que han pres aquestes iniciatives familiars, que ara potser costuma ser més normal, però en aquells temps era una mica més poc usual, diguéssim.
1: Sí, sí, sí. Poc usuals també les gestores culturals al cap d'institucions importants, però cada vegada més, i això també és una cosa que s'ha de fer notar. Anna, i ara et pregunto, i ens posem una mica més seriosos, com a economista i gestora cultural, justament, els números han de sortir a la cultura sí o sí, sempre, o ha de ser deficitària, per definició, sostinguda en part amb l'ajut públic o patrocinis?
0: Hi ha d'haver de tot. Hi ha d'haver propostes o esdeveniments que defensin a algunes propostes artístiques o algunes disciplines que han de ser o que no poden no ser deficitàries. Per exemple, em poso al cap ara el món de la música clàssica i les orquestres simfòniques, no? Tota la despesa que això ocasiona difícilment en un àmbit privat ho pot solucionar, no? Llavors, hi ha àmbits que això és molt clar i en altres àmbits que poden tenir ingressos que venen de lo privat, perquè hi ha moltes empreses també des de lo privat que volen i que els agrada contribuir en el fet cultural. Llavors penso que són equilibris, hi ha aspectes de la cultura que seran més deficitaris perquè així ha de ser i n'hi ha d'altres que hem d'intentar que tinguin doncs un equilibri financer més ergonòmic. Llavors ja ha d'haver una mica de tot, o sigui, t'estic responent i no responent a la vegada.
1: Molt salomònicament, molt diplomàticament.
0: No, sí, però, correcte. No, però, per exemple,
1: però sí que ens posem posada... Digues.
0: No, però per exemple, la dansa contemporània, no? És una disciplina que no és fàcil, que s'ha de poder crear un hàbit per poder-hi arribar, per poder-hi entendre o disfrutar-la. Llavors, la quantitat de públic que tingui la dansa contemporània segurament serà menor que la quantitat de públic que pugui tenir una proposta de text de comèdia. I això és molt evident. Per tant, és necessari invertir recursos en la dansa contemporània per equilibrar una mica. Llavors, no són respostes taxatives, sinó que hi ha d'haver també sectors que s'han d'anar adaptant i s'ha de saber llegir-ho.
1: Però sí que ens podem posar d'acord que cal democratitzar cada vegada més la cultura, no? Es parla molt dels drets culturals i abaratint entrades, per exemple, fent-les més assequibles, doncs ho permets, no? Que és el cas de l'edició d'aquest any, he llegit, no? També amb la implicació de l'Ajuntament, dels pressupostos municipals, crec que això, que hi haurà més entrades gratuïtes i s'han pogut rebaixar els preus.
0: Correcte, ho has dit molt bé. I les arts de carrer, ara parlàvem de diferents sectors, disciplines, etcètera. Les arts de carrer són les arts més democràtiques perquè passen al carrer i, per tant, dona l'oportunitat que moltes vegades la gent per primera vegada descobreixi el que és el circ o què és el teatre o què és la dansa i, per tant, posar facilitats perquè la gent s'apropi, això ens va bé a tots. Això va bé perquè després un agafi l'hàbit i pugui anar al teatre o un agafi l'hàbit i pugui anar a la biblioteca, etcètera. Vull dir, és una plataforma de descobrir diferents arts. Aleshores, aquest any l'Ajuntament ha fet una aportació extra justament per reivindicar aquesta democratització. I ens trobem que un 60% de la programació de la fira és gratuït. Per tant, ja no hi ha una barrera econòmica que a vegades podria tirar endarrere famílies que són numeroses o famílies que no tenen els recursos per poder anar al teatre o per poder anar a descobrir el circ. Per tant, és superimportant, com comentaves, els drets culturals que puguin arribar a nivell cultural a tothom. I no només arribar com a públic receptor, sinó també que puguem, com a públic, disfrutar de la creació, que és una de les grans ingredients també de les arts de carrer. Que la manera en què algunes de les peces de carrer estan formades necessiten de la participació, de la vinculació del teixit i dels veïns i de les veïnes. Llavors, les arts de carrer, a més, doncs, abracen a la gent que vol participar en aquests espectacles i això és meravellós per crear vincle i perquè al final l'esdeveniment en el teu territori, ciutat, municipi, acabi sent rellevant.
1: Estem fent Tot és comèdia amb la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet.

0: citaves els veïns i quina meravella això de que els veïns obrin literalment les seves cases a la gent de la fira, no? Els artistes, els professionals, evidentment no, un poble petit com Tàrrega no hi ha allotjament suficient per rebre més d'un miler, no? de professionals.
1: Correcte.
0: Sí.
1: A data d'avui ja tenim un miler de professionals registrats i, com bé dius, una ciutat que està al llindar dels 20.000 habitants no té capacitat per tenir una oferta hotelera que pugui acollir 1.000 professionals i després hi ha tots els artistes i tota la gent de públic que ve. Per tant, des de l'inici ja es va aprendre que de la necessitat se va fer una virtut i es va aprendre aquesta iniciativa, no? Que veïns i veïnes de la ciutat de Tàrrega poguessin obrir les seves cases i a través d'una taxa pública doncs, poguessin acollir professionals. I això crea relacions.
0: Clar, jo et volia
1: amb
0: demanar
1: gent
0: per
1: que
0: això.
1: Ve de fora. Clar,
0: relacions, o sigui, que perduren. Pensava perduren. Fins i tot vocacions, no? En els més petits. Dius, ostres, cada any veuen els de la faràndula, no? Que els arriben a casa, als carrers.
1: Correcte.
0: Dius, jo vull ser com tu, jo vull fer com tu.
1: Correcte, és una manera de descobrir que la cultura doncs, és un ofici, que també hi ha gent que es guanya la vida en la cultura, que és molt important en l'aspecte de la indústria, i de l'altra també són aquells programadors que et venen, per exemple, d'Estocolm i que descobreixen la veïna Carme que viu en aquell pis i que cada any vol anar amb la veïna Carme. No? Llavors això es creen unes relacions i una manera d'evitar i de viure la fira que la fa experiencial. I això jo penso que també és una de les característiques de la fira. Necessitem sempre més cases i els veïns de Tàrrega responen superbé a la demanda que fem sempre.
0: Però quines relacions s'han creat? No sé, aquests d'Estocolm que conviden a la veïna Carme a que els visiti? O...
1: Mira, per exemple, l'altre dia estava al Festival Grec amb una companya que ve de Corea i ha vingut diverses vegades a la fira i em diu, ostres, jo un any vaig estar allotjada en una casa i després vaig anar a una de les activitats professionals i vaig veure que la persona que parlava era l'alcaldessa i era la dona que m'havia acollit a casa meva. Diu, clar, per a mi va ser tot un honor que sense saber-ho estigués allotjada a casa de l'alcaldessa. Pues, a partir d'aquell any, doncs, sempre s'ha creat una relació de vincle, de connexió, d'entendre d'altres cultures, altres maneres de fer. Hi ha programadors que sempre van a una casa perquè, jo què sé, posar un exemple, perquè hi ha una piscina, els hi va molt bé al migdia passar a la piscina. S'han creat relacions i vincles que són, bueno, que són meravelloses i formen part d'aquest univers de Fira Tàrrega.
0: I a ulls d'aquests professionals d'arreu del món que venen aquí a Tàrrega, Catalunya és una potència en arts de carrer?
1: Indiscutiblement. Sí, Catalunya fa molts anys que per la seva manera de fer, mediterrània, de viure, de disfrutar el carrer, doncs ja va posar sobre el carrer companyies que van marcar tendències. Estem parlant, doncs, amb els comedians, el 81, que inauguren la fira i que posen una manera de fer que després podem veure també en els Jocs Olímpics. La manera de artísticament de crear les companyies catalanes ha fet que a data d'avui siguin reconegudes a nivell de prestigi a nivell mundialment. Allà on es parlen de les arts de carrer, Catalunya sempre té referents. Parlava de companyies històriques, però actualment hi ha companyies de circ de teatre que són reconegudes i que estan com a la Champions League de les arts de carrer. I això és fruit de... Digues.
0: No, digues. Acaba.
1: I això és fruit de la inversió també de les administracions, això és fruit del propi sector, de saber transmetre la creació de generació en generació i de que els pobles i ciutats de Catalunya doncs, programin aquestes arts de carrer. Llavors, una mica tot, sempre volem més, però tot això ha fet que hi hagi un caliu creatiu aquí, que és una manera de fer i d'encarar el carrer, que és molt únic i molt nostrat.
0: Podem sentir el so d'un dels espectacles d'una d'aquestes companyies de prestigi internacional catalanes que, a més, seran els encarregats de l'espectacle inaugural de l'edició 2026, Kamchatka.
1: Kamchatka.

0: Persones escorredisses amunt i avall, Kamchatka abordant, a més, un tema tan present com les migracions. Digue'm coses d'aquesta colla, va, i què us han preparat, Anna?
1: Els Kamchatka és una d'aquestes companyies que comentàvem abans de referent internacional. Ells, la gran característica és que des de sempre, fa entre 15 anys, que sempre han abordat el tema de la migració en les seves creacions, sempre. Totes les peces les han estrenat aquí a la Fira, vull dir que ens les sentim molt nostres i hem creixut plegats. I són molt valents i, malauradament, ara més que mai, la temàtica que aborden és, no, de tremenda actualitat amb tot el que està passant a les fronteres, en la gestió europea de vides humanes. I, per tant, ells parlaran d'aquest concepte una vegada més, però tenien ganes de fer-ho amb un gran format. En les últimes propostes seves s'adreçaven només a una quantitat de 70-80 persones i ara, des de fa 3 anys que investigaven amb aquest gran format, perquè tenien ganes de que el missatge arribés a milers de persones. Un missatge també de celebració, un missatge dur però amb aire d'esperança, que el que vol és retre un homenatge a aquelles persones que pel que sigui han de marxar del seu lloc d'origen i han de marxar sense saber allà on aniran. Llavors és una proposta de gran format immersiva, que no estem acostumats a veure grans formats immersius. Per tant, aquí tenim innovació d'una companyia catalana que proposa un repte artístic important. S'estrenaran d'aquí una setmana a un dels festivals de més reconeixement a nivell internacional, que és el Festival d'Orillac de França, i això ho han fet conjuntament amb ells, i després els podrem veure aquí a la Fira. Per tant, això és una proposta que sempre dic que s'hi ha d'anar, s'hi ha de ser, s'hi ha de participar.
0: Mm-hmm. Però, clar, acostumant a moure grups petits, no? Qui ha estat o qui ha vist un dels seus espectacles, aquí mouran centenars de persones, o sigui, serà el mateix format o una història diferent, o ja ens ho trobarem. Sorpresa, sorpresa.
1: Mouran milers. La idea és moure milers de persones, wow. D'acord? La idea, fins allà on us puc explicar, la idea és que serà un espectacle circular i al centre hi haurà com un element gros d'on passaran coses i llavors la gent, doncs, d'alguna manera viuran la creació de manera immersiva amb coses que aniran desgranant. Hi haurà música en directe, i és una peça que s'adreça a tota tipologia de públics. Vull dir que tothom hi és benvingut. Hi haurà una participació de gent d'aquí de Targa entre 80 i 100 persones que en algun moment faran accions inesperades. Per tant, una proposta innovadora, immersiva i sorpresiva. I necessària.
0: Molt bé. Doncs és un d'aquesta seixantena d'espectacles. Clar, arriba el moment, o seguim amb el moment que menys us agrada als directors artístics, que és el de triar. Però, evidentment, tenim el temps limitat. Jo deixo anar, vaig apuntant algunes coses que he vist. Per exemple, he vist dos artistes ballant amb bosses quadrades de riders, de repartidors.
1: Correcte. Una companyia basca, ells. Els Ercha. És una peça sobre les explotacions laborals, una dels imperdibles, també.
0: Molt bé. Dansa amb castells humans, amb els castellers. Dansa.
1: Dansa amb castells humans i una mica de circ. Això és una peça del Marc Fernández que es va produir amb la Plataforma d'Arts de Carrer. Mm. Una peça de plaça, una peça identitària, una peça divertida, on acabarem tots fent pinya. I hasta aquí puedo leer.
0: I sempre hi ha una primera vegada, i en aquest cas s'estrena una companyia d'aquí de la Terra, de Cervera, Urko Masinen, que és aquesta maquinota. Correcte. Que han col·locat a sobre d'un... Això és un Seat 127, no? Com el que tenia el meu tiet.
1: Això és patrimoni històric. Això és patrimoni històric. Aquests nois de Cervera, es diuen Urko Masinen, estrenaran una peça de teatre de carrer. Són 5 nois talentosos, molt, que fan una peça itinerant sobre la migració, en aquest cas dels ocells, de les aus, amb molta màgia, amb molta poètica, i que un dels seus referents són els Kamchatka. Per tant, aquí tenim transmissió creativa, que uns influencien els altres, inspiren els altres. També jo m'atreviria a dir a la gent que s'apropessin a descobrir els Urko Masinen.
0: I un parell de cosetes més de cartell. Aquí t'ho deixo tu. És a dir, què no ens podem perdre de teatre familiar aquest any?
1: Mira, de teatre familiar hi ha tota una secció molt important i destacada, però com que els petits de la casa també es mereixen tenir experiències teatrals, jo els hi proposo que vagin a veure Els Pagans. Els Pagans és una companyia que proposa una peça només per 20 nens, 20 nens i 20 acompanyants adults, on barrejaran algun dispositiu electrònic i les males herbes. I a partir d'aquí, que descobreixin.
0: I de les companyies internacionals que abans citaves Corea, crec que la de més lluny és de Corea del Sud, aquest any?
1: Corea del Sud ens ve una peça que es diu Wasak. És una peça a cavall entre el circ i el breakdance, amb uns llistons de fusta, una peça circular, molt divertida també per a tots els públics. Però per a aquells que busquin aquelles coses una mica més rarunes, que no acostumen a veure la cartellera barcelonina o catalana, jo els invito a descobrir el Focus in Situ. El Focus in Situ és una xarxa europea de la qual formem part i que presentem 7 coproduccions, 7 artistes europeus que per primera vegada presentaran peça a Fira Targa. I són propostes amb formats molt divertits, molt diferents. Per a aquells més curiosos en arts de carrer, els invito a navegar per aquestes propostes.
0: Anna, tinc un problema.
1: Ho vols veure tot.
0: Ho vull veure tot.
1: Com, pues vine,
0: com
1: home,
0: ho fem?
1: Vine.
0: Però com ho fem? Clar, també no ens podem desdoblar, no? Què recomanes tu? Què recomanes, no? La gent que ens estigui sentint i que això no es vol perdre res del cartell.
1: Jo recomano que hi ha 56 espectacles, que això, com bé dius, és impossible. I cadascú té els seus propis gustos. Llavors, al nostre web de la Fira hi ha un apartat on tu pots clicar segons el que t'agradi i és un buscador on et va proposant les peces que segons aquest criteri tu estàs buscant. Mm-hmm. Si tu, tot el que és teatre infantil, no t'interessa, doncs tot això tu pots estalviar. Si tu, per exemple, el circ et xifla, doncs fiques circ i et surt directament totes les propostes relacionades amb el circ. Jo sempre dic que s'ha d'intentar veure aquí el que no podràs veure després durant la resta de l'any, com a mínim, no? Si ets una persona que t'agrada participar, doncs fica públic actiu i et sortiran totes aquelles peces on hauràs de participar. Si tu ets més clàssic a nivell d'activitat i el que vols és asseure't en una butaca i vols text, doncs posa això, teatre de text, i també t'ho trobaràs. Vull dir que com que sortosament cadascú de nosaltres és diferent i té uns gustos diferents, aquí, al buscador, jo penso que és una bona eina que ens pot ajudar a seleccionar entre aquest maresme de propostes.
0: L'Anna Giribet és l'única que s'ho ha vist tot, perquè, clar, per programar Fira Tàrrega s'ho ha de veure tot, i ja, jo t'imagino voltant... tu deus agafar l'avió bastant sovint durant l'any.
1: Sí, intento també agafar-lo per moments indispensables, no? Intentar baixar una mica el ritme, però sí, ens toca viatjar i veure peces, ja està el cas de les creacions, i parlar amb els artistes, perquè és la nostra responsabilitat. I passen moltes coses interessants a tot arreu. Però, bueno, com que per aquí també a Catalunya passen moltes coses, també em moc bastant per aquí a terres catalanes.
0: Dic avió, però també es pot viatjar en tren, eh? I també es pot
1: Correcte.
0: Ser sostenible. Sobretot per Europa, també. Clar, si has d'anar a veure una companyia a Corea del Sud, malament rai. Eh?
1: Llavors, igual arribo el mes següent, però bueno.
0: Correcte. A veure, i acabo ja. Aquest any, Fira Tàrrega, la diada cau al bell mig. No sé si són especials, les
1: Fira Tàrrega. Estem acostumats a que la diada, com que sempre Fira és el segon cap de setmana de setembre, acostuma, o un dia és el primer dia que engega la Fira, o l'últim, estem acostumats. Aquest any cau especialment bé, perquè el divendres és 11 de setembre i és festiu, i això fa que molta gent pugui venir a Tàrrega el dijous a la tarda vespre, i això és meravellós, perquè llavors tenen 3 dies intensos per bufetejar-se de teatre, i això és meravellós. Saps? Vull dir que caigui el segon dia ens va bé a tots.
0: Molt bé, doncs nosaltres no podrem anar-hi perquè treballem els caps de setmana, però, bueno, tenim algú...
1: Que us ho explicarem.
0: Exacte, ens ho explicareu vosaltres, i sobretot el nostre crític teatral, el bon amic Oriol Puigtauler, que ell no es perd cap Fira Tàrrega des de fa tantíssims anys.
1: I acabem... I tant, és un expert.
0: I tant. Acabem amb la música de piano d'un dels espectacles que es podrà veure o recuperar, que és l'últim que ha fet la companyia de la Vera Ozendoya. També, això, hi ha molts espectacles que nosaltres hem anat seguint durant la temporada. Vam tenir aquí amb Pere Faura, amb el Mètode Rosa, també la grandíssima club cupletista Glòria Rivera amb el seu Bomba.
1: Hombre.
0: I tot el que ens ha explicat i tot el que hi ha en aquesta edició 2026 de Fira Tàrrega, la seva directora, Anna Giribet. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la Fira.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-nos en aquesta fabulosa secció. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
0: Tot és comèdia.
3: No esperava una noia tan bonica.

0: Ara que et gires...
1: Aquí seguim en directe a la 1:38 a la sèrie Ser Catalunya, fent Tot és comèdia, i ja sabeu que a l'agost i al juliol, a l'estiu, Marta Cava prolifera. Com estàs, Marta? Bon dia.
2: Bé.
1: En el millor dels sentits.
2: Sí.
1: Amb la pila de llibres que no para de créixer. Ja en portem com 3 o 4 anys,
2: No, l'altre jo vaig comptar, al setembre serà 5a temporada.
1: 5a ja?
2: Sí.
1: Mare meva. La pila arriba a la lluna.
2: Sí, bàsicament. A vegades penso, se m'acabarà algun dia els llibres, però clar, van sortint, van apareixent, i tinc el drive, tinc una llista de propostes, seccions, que està allà, no? I de tant en tant vaig traient, sí.
1: Diguem-ho així, ara que ens escolta la gent, que també ens fa propostes d'entrevistes, de tant en tant,
2: sí.
1: També tenim una
2: no
1: llista...
2: Cas.
1: Sí, home, sí. Ara parlàvem amb micròfon tancat d'un candidat, d'un bon candidat,
2: sí.
1: Que a més d'escriptor és músic, sobretot el coneixereu per ser bon músic, no direm res més.
2: No, per si de cas.
1: Per cert, també hem parlat de Fira Tàrrega, jo li preguntava, hi has anat mai? I aquí m'has deixat mort.
2: Sí.
1: No has anat mai a Fira Tàrrega, 41 edicions.
2: Exacte.
1: No, perdona, 46 edicions.
2: Jo recordo quan feia teatre, que jo havia fet teatre, que em feia molta il·lusió, sempre era jo d'ostres, pujar, però considero una cosa, que jo faig anys el 10 de setembre i després ja l'11 de setembre, i clar, són dies complicats per mi, i algun dia hi pujaré.
1: Home, i tant. Bé, doncs Marta acaba avui amb... No lectures d'estiu,
2: no.
1: Precisament.
2: Jo mai faig aquestes coses.
1: N'heu anat seguint. Amb un tema tristament d'actualitat, no d'ara, no de fa 2 anys, no de fa 3 anys, sinó de fa mig segle, dècades i dècades. Justament aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes una gran producció sobre la història de Palestina, el 36, que ho recomanem molt. I mira, ha coincidit?
2: Sí.
1: Comencem?
2: Sí, anem a parlar de Palestina.

0: Com sempre, una mica de tot, començarem per ficció.
1: Exacte. No, no és ficció.
0: Ah, és no ficció.
1: És un llibre, diguéssim,
0: doncs
1: testimonial.
0: Jo,
1: sí. Aquest llibre es diu Algun dia tothom hi haurà estat en contra, de, està escrit per Omal El Akkad, i l'edita l'altre editorial amb traducció de Mercè Obac. M'agrada molt perquè fa un joc amb la coberta, perquè agafa un fragment del text que hi ha dintre, i es veu en lletres més, diguéssim, amb negreta, algun dia, i després amb lletres més de color gris i més petit, quan ja no sigui perillós, quan dir les coses pel seu nom ja no tingui conseqüències, quan sigui massa tard per exigir responsabilitats a ningú, i ara torna un altre cop al negre i destacat, tothom hi haurà estat sempre en contra. Val? A veure, és un llibre sobre Palestina, sí, però és un llibre sobre moltes altres coses. Mm. Altres conflictes que hem viscut, altres situacions, altres problemes de la nostra societat, i és d'aquests llibres que costa molt de parlar, perquè hi ha molts temes, moltes coses, ja fa, no sé si un parell d'anys que me'l vaig llegir, i clar, no el tinc del tot fresc, però vaja, anem a intentar resumir-ho, val?
0: I no és relativament gran.
1: No, molts temes, però
0: llarg, extens, vull dir.
1: Em sobta que no hagis destacat una cosa, sempre destaques dels llibres que porto, que és, té molts pòstits, Marta, sí.
0: Doncs sí, té com 50 o 60 pòstits.
1: Sí, té moltes idees interessants. A veure, Omar El Akkad és periodista egipci, val? Ell ens va explicant que, per coses de la vida, ha voltat molt pel món, ha viscut en diferents països, i clar, a partir de les seves vivències personals, comença a vestir una miqueta el llibre. Jo he de confessar que quan algú comença un llibre explicant la seva vida, i no és el tema principal, diguéssim, fa una miqueta de mandra.
0: Grinyola.
1: Però està fent bullir l'olla. Està escalfant una miqueta l'ambient per explicar-nos, quan després ja comença, tot el tema. Val? Ell parteix dels bombardejos a Gaza l'any 2023, val? Però el que vol destacar, sobretot, és com s'ha informat i s'ha tractat tot el genocidi a Palestina d'aquelles dates, però també des de molt abans. Val? I ho fa també parlant d'això que deia abans, no? D'altres conflictes i d'altres situacions que s'han viscut al llarg del temps. És un llibre, sobretot, sobre el món del periodisme i la cultura, perquè ens parla del llenguatge i la comunicació. És a dir, moltes vegades el que diem, on ho diem i des d'on ho diem és important. I que un titular, depèn de com el plantegis, pot arribar a fer molt més mal que una arma. Val?
0: Aquesta és la teoria de l'autor.
1: Exacte.
0: Que és Omar El Akkad.
1: Sí, a vegades s'aprofita els titulars per deshumanitzar, per relativitzar. Ara estava revisant fragments de llibres, no? I a vegades no es parlava de detencions, vull dir, això en altres situacions, no es parlava de detencions il·legals, sinó de gent que estava retenida en un centre, no sé què, dius, no? Aquesta persona està detinguda il·legalment i s'ha de dir les coses pel seu nom, no?
0: Un altre sinònim de detenció il·legal seria segrest.
1: Exacte.
0: Per exemple.
1: Sí, no? I han passat moltes coses després de la sortida del llibre, que segur que si algú hi torna ara li farà pensar, no?
0: Clar.
1: I sobretot ens convida això, a part de defensar el llenguatge i la comunicació i que hem d'utilitzar i dir les coses pel seu nom, també ens convida a no deixar de parlar d'aquests temes. Clar, l'altre programa que tenim és que l'actualitat va tan ràpida, tenim tanta informació, tantes coses, tantes denúncies, tantes injustícies, que a vegades els temes queden enrere, no? Recordem quan estàvem parlant de la guerra a Ucraïna. I ara és, de tant en tant, si potser estàs mirant les notícies i hi ha hagut un bombardeig i hi ha una altra notícia, no? I clar, no tenim temps ni de pair això, però això no vol dir que haguem de deixar de parlar del tema, ni de protestar, i de fer, sobretot, coses a vegades petites, no? Allò que a vegades semblen simbòliques, que semblen irrellevants, no. Fem-ho i, sobretot, no deixem de dir les coses pel seu nom.
0: Doncs interessant, a priori, aquest llibre del periodista egipci Omar El Akkad, Algun dia tothom hi haurà estat en contra, que aquí, i en català, amb traducció de Mercè Obac, ha publicat l'altre editorial. Més llibres avui sobre Palestina, amb Marta Cava.

0: Què tenim un dia en la vida de Beth Salama?
1: Ojo una cosa, aquesta cançó, Manu Chao. A vegades se'ns oblida i quan estava preparant la secció dic, vaig a buscar a Google si Manu Chao té alguna cançó sobre Palestina i res, 5 segons, i me la va trobar, dic, perquè és una persona que sempre ha estat molt compromesa.
0: Ui, tant.
1: Em sembla una cosa del passat, però, home, musicalment, en el seu moment va ser una persona important i des d'aquí volia reivindicar-lo i també treure-li una miqueta aquesta pàtina de hippie i de dallonses. Parlem ara del llibre Un dia en la vida de Beth Salama, anatomia d'una tragèdia a Jerusalem. L'edita Periscopi i la traducció és de Pau Gros. Va rebre el Premi Pulitzer l'any 2024. Si us agrada l'estil dels llibres de Patrick Radden Keefe i de Leila Guerriero, allò que són periodistes...
0: Sí,
1: que
0: i saben...
1: Sí, doncs tindrem nou llibre de Patrick Radden Keefe d'aquí poquet, vaig veure. Doncs això, no? Són periodistes que saben narrar, més enllà de, o sigui, tota la informació periodística, saber fer una crònica periodística, saben narrar una història, no? Perquè una persona es podia... Jo al principi, quan vaig agafar el llibre, em pensava que seria una història de ficció i després vaig veure que no, que era real, no? Però t'ho narra d'una manera que sembla... que sigui una història real, no? Malaurada, ai, perdó, de ficció. Tot comença amb un accident a un autobús a una població que es diu Java, que em sembla que està a Cisjordània, que estava ple de nens, nens que anaven a l'escola,
0: no, recordo
1: sí.
0: Un fotimer de morts.
1: Doncs bàsicament ens parla d'això, no? I el que fa és que sota aquesta aparent desgràcia, no? Un accident d'autobús a qualsevol banda és una desgràcia i li pot glaçar el cor, sobretot si estava ple de nens petits, aprofita per a poc anar-nos explicant la història del conflicte entre Israel i Palestina. Val? S'ha de dir que aquest accident, els militars i les ambulàncies van trigar mitja hora en arribar per un tema de les traves burocràtiques, els checkpoints i tot plegat. Clar, mitja hora en un accident per molts va ser molt tard. Vull dir, era una tragèdia que sí que es podia haver evitat i es podia haver evitat que fos tan bèstia, perquè si les ambulàncies haguessin arribat abans, s'haguessin pogut salvar moltes més vides. Val? Llavors agafa el protagonista, que és la Beth Salam, que és el pare d'un fill del seu fill, que té 5 anys, que anava en aquell autobús, i a partir de la cerca que fa el pare per trobar tot això, és el que deia, no? Ens va explicar la història de Palestina, però també la història d'un pare que està intentant saber on està el seu fill, que no va ser fàcil perquè ningú li volia donar informació. Per exemple, una de les coses que més em va sobtar va ser que la gent de Palestina té uns carnets per colors. Val. Si tens el color blau, vol dir que bueno, ets palestí, però estàs net, no tens res. Però si tens verd és que tens alguna mena d'antecedent, has estat a la presó, t'han acusat d'alguna cosa i tot plegat. Clar, en el cas de les famílies que tenien el carnet verd, que es van veure implicades en l'accident, no van cobrar indemnització de cap manera perquè consideraven que, com eren terroristes, no calia cap mena de compensació i ja està, no? I clar, és això, no? Molta gent... O sigui, aquesta història, el que deia abans, no? Qualsevol altre context afectaria a tothom, però ja va haver-hi gent que ho va celebrar, que se'n va alegrar fins i tot d'un accident d'autobús ple de criatures, no? I aquí explica, d'una manera indirecta, també veus, no?, com funciona aquest conflicte. I realment, està plena d'humanitat, colpeix molt, però està molt ben narrada, i se t'encongeix el cor, però no vols parar de llegir.
0: Un dia en la vida de Beth Salama, de Nathan Thrall. Seguim.

0: en precari.
1: Ara sí, ficció?
2: Ara sí, ficció. Va. I està, l'autor és israelí. Val, és el poeta de Gaza, de Yishai Sharit, editat per Club Editor i amb traducció de Roser Lluc. Val? A veure, una miqueta de context sobre l'autor, perquè és important. Va ser escriptor i advocat, bueno, és escriptor i advocat israelià, i va treballar per l'Agència d'Intel·ligència d'Israel. Val? Llavors, ell
1: el famós coneix... Mossad.
2: Exacte. I ell coneix molt bé com funcionava això. Llavors fa una novel·la que està classificada com a novel·la policíaca, no? I dius, ostres, una novel·la policíaca que aborda aquest conflicte tan complicat, i realment sí, no? I està molt bé també que no hagi de ser només una novel·la realista, sinó que pugui, això, no?, jugar amb altres gèneres per explicar una cosa tan, tan delicada i complicada. Va, llavors, el llibre comença amb una agent de la policia israeliana que té com a tasca investigar un possible atemptat. Llavors, per fer-ho, es fa amiga d'una escriptora palestina. Val, llavors el que fa és guanyar-se la seva confiança, enganyar-la per poder treure la informació i em sembla que entra en contacte amb un poeta que potser pot aconseguir més informació, etcètera, etcètera. Ell és implacable fent el que fa. Interroga, apreta i fins i tot es passa dels límits, no? Fins que arriba a un punt, no?, que veu que aquesta amistat per interès comença a ser una amistat de debò, genuïna. No, i es començarà a plantejar si la feina li paga la pena, si serveix torturar, castigar, si serveix fer tot el que està fent per aconseguir aquesta informació, perquè se n'adona que darrere hi ha persones. Mm-hmm. No? I, clar, ell sempre, l'autor, va ser molt crític amb els seus i la seva manera de fer, no? I agafa això, una novel·la policíaca, una persona que s'excedeix dels seus límits i que, quan se li va de les mans una operació, es plantejarà moltes coses. I realment està molt bé. I m'han recomanat un altre llibre de l'autor que encara no he pogut llegir, que és El monstre de la memòria. Que també...
1: Que tens ganes,
2: sí,
1: ja,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, vaig ara de què anava i, ostres, és un tema molt interessant.
1: Doncs aquest autor és en Yishai Sharit i la novel·la policíaca que ens acaba de recomanar la Marta, El poeta de Gaza.

0: Clar, perquè sovint amb les cròniques, amb les notícies, no en fem prou per entendre, per anar al moll de l'os dels conflictes. Conflictes tan complexos com aquest, que dura tant en el temps. I, per tant, jo crec que aquests llibres tenen... són tan valuosos, al meu entendre, no? Com el proper que ens portes.
1: Exacte. A mi m'agrada molt... em sembla que vaig veure un pòster que diria que és del Club Editor, que ara no diré la frase textual, que la ficció serveix també per entendre el món, no? Perquè sempre hi ha aquesta idea que necessites un llibre d'assaig dens de 700 pàgines amb biografia, notes al peu de pàgina, per entendre les coses, i a vegades un llibre petit de 100 pàgines de ficció ajuda molt més... que no pas un totxo. De fet, no he portat cap llibre sobre la història de Palestina, ni cap llibre de teoria, ni res. Dos llibres, diguéssim, un testimonial i una crònica periodística, i tres de ficció, i ara el que parlaré és molt, molt recent i em va cridar molt l'atenció pel plantejament de la història.
0: El llibre de la desaparició.
1: Exacte, de Ibtissam Azem, editat per les Afueres, amb traducció de Maria Luisa Prieto. Val. Aquí parteix de la base d'un tema... molt curiós, que és què passaria si un dia, sense cap mena d'explicació, sense deixar rastre, desaparegués tota la població palestina? És una pregunta que dius, uau, clar, jo volia saber com la responia. Val? Llavors, a partir de dos personatges, que són l'Ariel, que és un periodista que es defineix com a ateu sionista, i l'Alà, un jove palestí, val? Tots dos són veïns, diria que són de diferent edat, llavors tenen una relació cordial, no? La típica relació que tens amb els teus veïns. Què passa? Que quan desapareix tota la població palestina, l'Ariel es comença a preocupar, no?, una miqueta pel seu veí, on ha anat. Hi ha gent que ho celebra, hi ha gent que està contenta i no es vol fer la pregunta, però en canvi l'Ariel està preguntant-se on és, per què ha marxat tothom i on deu ser ell, no? I treu la seva vena periodística i comença a indagar. Llavors un dia entra a casa seva i per veure si hi ha alguna pista, alguna cosa, i descobreix que hi ha un quadern vermell on el seu veí va escrivint. La primera part d'aquesta història ens introdueix aquests dos personatges. És una mica densa i lenta, però després es posa interessant perquè els capítols van basculant entre els escrits que deixa el jove palestí i les converses i articles que va tenint el periodista israelià mentre va investigant. Però, a mi em recorda molt
0: digues.
1: A The Leftovers.
0: Val. O sigui, té aquest punt com de ciència-ficció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que... i és, no espereu respostes, perquè no saps per què. És veure com la gent reacciona i com actua davant d'aquesta situació.
0: Leftover, recordem que se'n va fer la sèrie, ens vas portar el llibre aquí.
1: Sí,
0: no desapareixia tota la humanitat, sinó un tant per cent.
1: Sí, sí, sí, però aquí desapareix també un tant per cent i que dona la casualitat que és la població palestina, no? I una cosa que em va agradar molt del llibre és quan l'Ariel reflexiona sobre si tot el patiment que va viure el poble jueu justifica tot el patiment que estan exercint cap al poble palestí.
0: Aquesta és la pregunta.
1: No és el mateix? Sí, no estem fent el mateix? No. Clar, deixa'm aquesta pregunta. No hauríem de tenir més empatia, consciència, de dir, ostres, realment què estem fent?
0: El llibre de la desaparició, de Ibtissam Azem, que no hi ha traducció en català,
1: veig,
0: de moment és en castellà. I l'últim, va,

0: Dels esports, penúltim test de pretemporada pel Barça abans de començar la Lliga. Els de Hansi Flick juguen un amistós aquesta tarda davant de Basilea, mentre que l'Espanyol s'estrena aquest vespre a casa davant del Llevant. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Els pantans de les conques internes superen el 80% de reserves dos anys després de la sequera. Des del 2021, ara fa 5 anys, que no hi havia tanta aigua als embassaments. En aquell moment, les reserves eren del 85%. Pau Puig, bona tarda.
2: Hola, Gemma, bona tarda.
0: En el pitjor moment de la sequera, pantans com els de Sau o el de Darnius-Boadella van fregar mínims històrics.
2: Exacte, el pitjor moment de la sequera va ser entre el 2023 i el 2024. En aquell moment, en concret, al març del 2024, el pantà de Sau va assolir el mínim de la seva capacitat, arribant a l'1%. En només dos anys, els nivells de la reserva s'han situat al 58% de mitjana. A dia d'avui, després de les pluges dels últims mesos, està al 78% de la seva capacitat. Un altre dels embassaments que més va patir els efectes de la sequera és el de Darnius-Boadella, arribant a l'11% de la seva capacitat. Avui, les reserves se situen al 66%. I a Susqueda, el pic més baix es va registrar el novembre del 2023, quan el pantà va arribar al 18% de la seva capacitat. Des de llavors, tot i algunes baixades puntuals, el nivell de l'aigua no ha parat de créixer. Avui l'embassament està al 86% de la seva capacitat.
0: Una de les imatges de la sequera va ser, sens dubte, la del campanar del pantà de Sau. La pluja acumulada de l'any passat, juntament amb la de principis d'aquest any, ha fet que la situació hagi canviat radicalment. Avui, el pantà de Sau, Pau, com dèiem, està al 78% de la seva capacitat.
2: La imatge d'avui no té res a veure amb la de fa un parell o tres d'anys, durant el pitjor moment de la sequera. En aquell moment, l'església romànica de l'antic poble de Sant Romà de Sau va quedar totalment al descobert i eren centenars les persones que s'hi acostaven per fer turisme de sequera.
3: M'ha afectat molt. Jo l'havia vist, o sigui, jo així no l'havia vist mai.
4: És una mica frapant, o sigui, fa una mica de llàstima i el que veus és que realment se'ns ve una situació difícil.
2: La situació era tan greu que els peixos es van quedar pràcticament sense aigua i sense prou oxigen per poder-hi viure. Avui, però, la situació és molt diferent.
5: Tenim aquesta pluja acumulada, a més, dels mesos de l'any passat, doncs, també déu-n'hi-do l'aigua que va caure. Això ha fet doncs, que hi ha plogut molt també en muntanya, que és el principal, i això ha fet doncs, que els pantans doncs, estiguin a tope.
2: És Manel Dot, observador meteorològic. Tot i les bones notícies, alerta dels canvis en les pluges i l'augment de les temperatures.
5: Vull dir que ha canviat molt, i el que estic veient jo, des dels anys que, bueno, faré 73, vull dir que porto des dels 8 que vaig mirant el temps, el que més he vist és el que ha canviat ha estat el règim de pluges. La manera de ploure és molt diferent de la d'abans amb la d'ara.
2: L'última previsió de l'executiu per fer front a la sequera passa per ampliar la dessaladora de la Tordera a la Blanes i construir-ne una de nova a Foix, a l'Alt Penedès. Tanmateix, després que la Unió Europea rebutgés finançar aquests projectes amb fons comunitaris, el Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit prioritzar l'ampliació de la Tordera i, de moment, ajornar el projecte de Foix.
0: A Olost, al Lluçanès, l'Ajuntament continua recomanant als veïns no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral en roques i aqüífers que fa dies que està engruint l'aigua. El consistori Pau preveu recuperar la normalitat els propers dies.
2: Sí, la qualitat de l'aigua ha millorat, sobretot per les pluges a la zona en les últimes hores. Tot i això, l'Ajuntament encara està pendent de fer les proves corresponents per assegurar que els nivells de manganès són els adequats. La previsió és que la normalitat torni entre demà i demà passat.
0: Per avui, Protecció Civil activa el pla Enuncat pel risc de pluges intenses aquesta tarda al terç nord del país.
2: Es demana evitar creuar rius, rieres i barrancs i actuar amb molta precaució a l'hora de fer desplaçaments i activitats en zones inundables.
0: Això després que les pluges de les últimes hores hagin descarregat amb força, sobretot el Solsonès, l'Anoia, Osona i el Bages, on en algunes localitats l'aigua ha superat els 30 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut més de 150 avisos, els bombers un centenar.
2: On més ha descarregat en les últimes hores ha estat a Artés, al Bages, i a Sant Pau de Segúries, localitat del Ripollès, amb uns 30 litres per metre quadrat, seguit de Muntanyola, a Osona, on l'aigua ha superat els 20 litres per metre quadrat. Fins a les 9 del vespre es van haver de gestionar un centenar d'incidents concentrats sobretot al Ripollès, al Baix Llobregat i al Segrià. A més, hi ha hagut desperfectes en vehicles i finestres de cases, al coll del

0: Bruc, on han caigut pedres de fins a 5 centímetres.
1: Núria Seró, explica'ns què ha de passar aquesta tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Els ruixats poden afectar a qualsevol punt del territori. Està bona part de Catalunya en avís per aquests ruixats i tempestes que poden acompanyar de calamars, inclús pedra i també ratxes molt fortes de vent. Molta precaució, que els ruixats poden ser molt intensos i de manera irregular. Ja els tenim els primers a les Terres de l'Ebre i a poc a poc aniran guanyant terreny. Una jornada que també ve marcada per un descens de les màximes. Avui moltes temperatures diurnes es mouran entre els 30 i 35 graus. Demà diumenge el matí començarà tranquil, però una tarda més haurem de parlar de ruixats i tempestes, sobretot al prelitoral i al Pirineu. També entre les comarques de Barcelona i de Girona podrem tindre tempestes que seran puntualment fortes.
1: Després de la pròrroga del govern espanyol a la central nuclear d'Almaraz a Càceres, Ecologistes en Acció assegura que aquesta no ha d'alterar el tancament previst de les centrals catalanes. L'entitat apunta que són situacions diferents.
0: I per aquest motiu confien que les centrals nuclears catalanes tanquin tal com marca el calendari previst. Eloi Nolla és el coordinador d'energia d'Ecologistes en Acció en declaracions a Ser Catalunya.
3: Evidentment no ens agrada, però no té per què representar ni molt menys acabar amb l'acord que es va assolir entre les elèctriques i l'Empresa Nacional de Residus sobre establir un calendari de tancament de les centrals nuclears.
0: Per l'entitat, la pròrroga d'Almaraz és una manera de guanyar temps fins que hi hagi un canvi de govern a l'Estat.
1: 3:15 de la tarda. Avui és diumenge, és 16 d'agost i fa un mes de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Encara que els líders del procés, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, en continuen pendents, hi ha casos en què el Tribunal Suprem sí que l'ha aplicat. Gemma Parellada, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Gemma.
1: El Tribunal ha amnistiat a 8 acusats de delictes de desobediència o desordres públics relacionats amb el procés. Entre aquests hi ha l'expresident del Parlament, Roger Torrent.
4: Després de l'aval de la Justícia Europea a la llei de l'amnistia, el Suprem l'ha aplicat a 4 causes diferents. La primera, la dels membres de la Mesa del Parlament el 2019. Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado, acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació i haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més condemnats per les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona.
1: Pel que fa als casos pendents, entre els quals els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, el Suprem no mourà fitxa fins que el Tribunal Constitucional avali la llei.
4: Una llei que abans s'haurà d'estudiar els jutges del Constitucional, tenen previst fer-ho aquesta tardor a partir del setembre en un procés. El que el més previsible és que s'allargui força. Sí que hi ha, però, una data clara, el 22 de setembre. Serà llavors quan el Constitucional abordi el primer recurs d'empara dels líders del procés a qui encara no s'ha aplicat l'amnistia. Jordi Turull, o com Jordi Turull, que és l'actual secretari general de Junts, en els plens següents, el Tribunal de Garanties decidirà sobre la resta de sol·licituds, entre les quals hi ha la de Carles Puigdemont i la d'Oriol Junqueras.
1: Passen 2 minuts d'un 3:15 de la tarda. Des d'aquest matí, la comunitat colombiana i també catalans que volen donar suport als afectats pel terratrèmol a Colòmbia s'han unit en una jornada festiva al Casal del Pou de la Figuera a Barcelona, Gemma.
4: Sí, això és al barri de Santa Caterina, al carrer Sant Pere més baix, i hi ha tallers de dansa, un mercat amb artesania, menjar, beguda i peces d'artistes i moltíssima música, DJs i concerts que han començat a 11:45 del matí i que no s'aturaran fins a les 10 del vespre.
5: Hem vingut aquest matí, el meu home i jo, al Casal del Pou de la Figuera, a Barcelona, que som de Terrassa i volíem col·laborar una mica econòmicament amb el tema del terratrèmol. I a més, ho estem passant molt bé perquè hi ha música i molt divertit, hi ha molta gent passant-s'ho bé.
4: És una trobada solidària. L'objectiu és recaptar fons per poder enviar cap al Chocó i sobretot a Pereira, les zones més afectades pel sisme. Però s'ha plantejat com un espai també per fer pinya, per compartir, i això s'està fent a base de vallenato, de tambors i de gaites.
6: aquí unidos por nuestro país, porque todos somos Colombia, desde la distancia siempre colaborando con mucho amor y un granito para todos aquellos que lo necesitan.
7: I ara venen uns amics a fer costat a Colòmbia, la meva terra, manera també d'estar present amb el nostre país, que en aquests moments està passant moments molt, molt complicats i dolorosos, i d'alguna manera volem fer part de tota aquesta tragèdia.
4: Són desenes d'artistes els que s'han sumat a aquesta iniciativa coordinada per 4 col·lectius de la societat civil i que està intentant suplir el forat polític que hi ha en aquest moment a Catalunya, ja que ara mateix no hi ha cònsol pel canvi de govern. Els diners recollits avui aniran directament cap a organitzacions locals a Colòmbia i l'artista sorpresa que tocarà aquesta tarda ja sabem qui és i el seu nom és... Manu Chao.
1: N'estarem pendents, gràcies, Gemma. Per cert, abans de la publicitat, un apunt és que hi ha la circulació interrompuda als trens de l'R3 entre la Garriga i Centelles i retards a l'R13 per 2 robatoris de cable que han tingut lloc de matinada. Publicitat i tornem.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
10: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
11: Endavant.
12: Atenció, atenció, el vehicle baixa per la Rambla.
13: Un cotxe amb vestida, gent a mig de la Rambla.
14: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
15: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
16: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a tot es va anar.
15: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023. Documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
17: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adelfo.
1: Nou minuts i seran 2:45. Són dades que avui expliquem a SER Catalunya. L'Agència Catalana de Consum només ha sancionat 3 empreses per pràctiques abusives a la venda d'entrades a festivals o concerts de música en viu. Són 3 expedients que han suposat una multa global de poc més de 30.000 euros per un sector que va facturar l'any passat 244 milions d'euros a Catalunya. Tot i les queixes dels consumidors, Consum no es planteja reforçar els controls sobre el sector, Soledad Domínguez.
18: En una resposta parlamentària a preguntes dels comuns, el govern explica que des de 2022 l'Agència Catalana de Consum ha rebut 33 denúncies i 174 reclamacions per pràctiques presumptament abusives en la venda d'entrades per espectacles en viu. Això vol dir una mitjana de 3 queixes cada mes. D'ofici, a més, s'han fet 29 inspeccions genèriques de festivals. Això ha derivat en 3 sancions per un import de 32.000 euros, altres 3 expedients de sanció que encara estan oberts i una vintena d'expedients informatius per demanar a alguns d'aquests festivals que s'ajustin a la normativa.
1: Qui s'ha queixat d'aquesta activitat inspectora i de les poques sancions al sector són els comuns, que consideren que són de mínim, Sole.
18: El diputat Lluís Mijoler creu que tant el Departament de Treball com el de Cultura haurien d'estar més a sobre d'aquest fenomen.
19: Hi ha una manca d'informació, una manca de transparència respecte de quins són els drets dels consumidors i després poca expectativa d'aconseguir alguna cosa amb aquesta denúncia.
18: I vigilar especialment els efectes dels preus dinàmics de les entrades que estan aplicant moltes promotores i que fan oscil·lar el preu en funció de la demanda, una pràctica que no s'accepta si parlem, per exemple, de transport públic, però que, en canvi, diu Mijoler, es deixa passar quan afecta a un altre dret bàsic com és l'accés a la cultura.
19: Ens està dient el Departament de Cultura que no disposa d'estudis ni informes sobre quin és l'impacte d'aquest model de comercialització d'entrades. És una cosa que no va con ellos, euros i que no tenen cap interès a regular-ho ni en preocupar-se.
18: El govern diu que l'estratègia de preus dinàmics és legal i que, tot i que s'ha abordat la qüestió en alguna reunió, no s'ha acordat cap acció conjunta. El govern recorda també que les plataformes de venda d'entrades operen a tot l'Estat i que, per tant, hauria de ser el Ministeri qui fes les inspeccions i qui apliqués les possibles sancions.
1: Encara en cultura, la directora catalana Meritxell Colell triomfa al Festival de Locarno amb un doble guardó pel seu tercer llargmetratge, Lejos de los Árboles.
4: La pel·lícula, estrenada dijous al prestigiós festival, és un viatge traçat a través d'una artista mexicana, neta d'exiliats catalans republicans, que ressegueix el llegat del seu avi. Rodada entre Catalunya i Perú, Lejos de los Árboles explora el pes de l'exili, els silencis familiars i la fragilitat de la memòria, reconnectant països i tres generacions, amb un llargmetratge que s'ha guanyat aquest doble reconeixement a Locarno. D'una banda, el Bocalino d'Or a la millor pel·lícula, que és el guardó de la crítica independent, i de l'altra, el Premi Fipresi, que el dona la premsa especialitzada, és a dir, crítics de cinema de tot el món.
1: 6 minuts i seran 2:15, una proposta per aquests dies.
11: Animals invisibles descriu tant animals extingits que ja no podem observar com aquells animals vius que no veiem o que són molt difícils de guaitar.
1: És l'actor Viggo Mortensen l'encarregat de rebre el visitant a l'entrada del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per presentar l'exposició Animals Invisibles. Amb un enfocament eminentment científic, però també amb elements mitològics i artístics, l'exposició elabora un catàleg de les espècies animals que hi ha i les que hi va haver i han desaparegut moltes per l'acció humana. La visitada ja, la Susana Ruiz.
20: Ens acompanya en aquest recorregut un dels dos comissaris de l'exposició, l'arqueòleg i naturalista Jordi Serrallonga, qui ens explica que són animals invisibles tots els que no veiem per alguna raó, alguns perquè són minúsculs.
21: Mentre estem fent aquesta entrevista, és possible que estiguin desapareixent centenars d'espècies que encara doncs, nosaltres no hem estudiat, que no hem fotografiat, que no hem filmat, que no hem fet cap article científic sobre elles i que no hem vist. I és perquè moltes de les espècies animals que ens envolten són microscòpiques.
20: D'altres perquè són inaccessibles pels humans.
21: I d'altres viuen en indrets com les fosses abissals, a la part més alta dels arbres de les selves, doncs a les profunditats de les coves.
20: I d'altres perquè són tan escassos, hi ha tan pocs individus, que resulta difícil albirar-los. Per la supervivència del planeta els necessitem tots per igual, però la mirada antropocèntrica en distorsiona la preservació.
21: Hi ha una visió de vegades molt equivocada de com nosaltres mirem els animals, aquells que són bonics o són lletjos, no? Però qui pot dir que és la bellesa o que és, que és un animal lleig en el món de la natura?
20: L'exposició reserva un espai a la desextinció amb el debat ètic i científic que acompanya una eventual recuperació d'espècies desaparegudes gràcies a l'enginyeria genètica. No necessitem un mamut passejant per Sibèria en ple escalfament del planeta, diu Serrallonga, però aquests coneixements i tecnologies poden tenir utilitat ambiental.
21: En canvi, sí que la desextinció podria tenir una aplicació doncs per exemple, doncs, potser aconseguir animals com poden ser insectes polinitzadors que s'han extingit, que podrien ajudar-nos a polinitzar o a recuperar zones naturals.
20: A l'exposició, el visitant també hi trobarà fòssils i recreacions d'animals extints, com dinosaures i dodos, d'altres en perill de desaparèixer, com el tritó del Montseny, i de mítics, com la sirena, meitat dona, meitat peix.
1: Gràcies, Susana. Anem amb els esports. El d'avui és el penúltim test pel Barça abans del Gamp, abans de dimecres. Els de Hansi Flick juguen a Basilea, 4:45 de la tarda. Nil Solà, què tal?
22: Què tal, Gemma? Molt bona tarda des de Basilea, on el Barça avui a partir de 4:45 de la tarda disputarà el seu penúltim amistós d'aquesta pretemporada davant del Basilea, el conjunt local a Sant Jacob Park, un escenari que porta molt bons records als blaugrana perquè no es va aconseguir el primer títol europeu amb la Recopa d'Europa de la temporada 78-79. En el partit d'avui reapareixeran tots els internacionals amb les excepcions només de Pedri i Gavi. Els dos futbolistes s'han quedat a Barcelona fent treball específic al marge. Van reincorporar-se just aquesta setmana després d'haver guanyat el Mundial i l'estaf tècnic considera que encara és aviat per poder disputar minuts. Sí que hi haurà la Minya Mal i també ha de ser el dia marcat perquè Anthony Gordon, una de les noves cares noves d'aquest Barça, pugui ja fer el seu debut. a l'espera de que els Blaugrana puguin concretar també l'arribada de Rodri. Esperen el club poder-lo tenir ja per al trofeu Joan Gamper i també l'arribada de Joao Cancelo l'endemà de que Ferran Torres ja hagi estat presentat amb el Paris Saint-Germain.
1: Gràcies, Nil. El Barça femení, per la seva banda, va empatar ahir davant del Manchester City per 2-2, amb gols de Graham Hansen i Vicky, això sí, sense Alexia i Mapi León, que ja són jugadores de la Premier League. L'Espanyol ja estrena a la Lliga a casa avui davant del Llevant. A la mateixa hora també ho farà el Girona, que espera que sigui el retorn a la màxima categoria. Joan Tejedor, bona tarda.
0: Bona tarda. Pendent encara d'incorporar un mínim de 2 reforços d'aquí que tanqui el mercat, l'Espanyol inicia un campionat en què busca l'estabilitat que li va faltar l'any passat, en què una primera volta gairebé de Champions li va permetre no batir fins l'últim dia per lligar una permanència que se li va complicar amb una ratxa de gairebé 20 partits sense guanyar. El tècnic Manolo González arrenca la tercera temporada seguida a primera divisió sense els golejadors Quique García i Puado, lesionats de llarga durada, i ha deixat fora Rubén Sánchez i Miguel Rubio, que busquen nou equip. Podrà fer debutar en canvi els 6 fitxatges: Àlex Calatrava, Unai Núñez, Harman, Derkusic, Moscardo i Marcos Fernández. Al davant, un Llevant que es va salvar de manera miraculosa i que encara no ha acabat de reinvertir els 25 milions que ha ingressat pel traspàs del seu golejador Carlos Espí al Madrid. L'Espanyol Llevant és a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium, la mateixa hora en què el Girona del tècnic debutant Quique Álvarez, encara sense el mundialista Unagi, sense el lesionat Porto i sense l'últim fitxatge Unai Hernández, rep el Leganés en el que ha de ser l'inici del camí de retorn a primera divisió pels catalans. El Sabadell, que enguany torna a la categoria de plata, s'estrena demà a les 7 al camp de l'Sporting de Gijón.
1: Gràcies, Tejem.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya.
2: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
3: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
0: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Què t'hi jugues?
0: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.
5: Només penso en tu.
0: Referents amb tu.
6: Sigue a SER Deportivos en redes sociales.
7: En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
2: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
4: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
5: És estiu.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Obrim el racó de pensar i avui ho fem amb la companyia de la Laura Grau. Molt bon dia, Laura, com estàs?
2: Molt bé, molt emocionada, Laura.
1: De què? De l'eclipsi?
2: Ai, sí, mira, ja en parlarem després, però jo era d'aquest equip que m'estava començant a fer bola tot el tema, tot el dia parlant de l'eclipsi, jo pensava, no n'hi haurà per tant, no? I a més, hi ha hores que tindrem tan mala sort que farà núvol i no veurem res, com li va passar a molta gent d'altra banda, però a mi m'encanta el final.
1: No, no, és que pell de gallina, pell de gallina. Després aprofundim una mica més amb l'eclipsi, perquè crec que el que t'ha fet pensar no és això. No té, no. Ja vas cap a una altra banda, a veure.
2: A mi ja em van fer pensar tantes coses el juliol que vaig dir, tirarem d'això, l'actualitat ens és igual. Doncs mira, crec que avui no descobriré la sopa d'all, perquè és una cosa que jo almenys l'he vista tota la vida i segur que abans que jo nascés ja existia, però una cosa que m'està fent pensar molt recentment és l'ús del concepte casa o llar,
1: sí,
2: com a protagonista de campanyes publicitàries. Crec que se'ns n'estan en una mica de les mans. I deixeu-me desenvolupar.
1: Desenvolupa, sisplau.
2: Aviam, jo penso que ja estàvem més o menys acostumats des que eren petits, potser perquè té cert sentit que les marques relacionades amb el mobiliari, els electrodomèstics, la decoració de la llar, ens puguin fer una mica de xantatge emocional amb el tema de la casa, no? Que et volen vendre un sofà, una taula, un matalàs, una cafetera, doncs té una mica de sentit que t'intentin seduir dient-te doncs, que allò és el que et cal per fer de casa teva un lloc com cal, un lloc confortable, segur, còmode.
1: Clar.
2: Tot i així, jo he de dir que ja des de sempre m'ha grinyolat la idea de que un anunci et pugui dir com ha de ser casa teva com a espai físic, no? Perquè ja t'estan dient què vol dir tenir una casa com cal, no? T'estan generant necessitats que tu potser no tenies, o jo com a nena petita, que em remet molt a la meva infància aquest tipus d'anunci, pensava, ostres, doncs si a casa meva no tenim això, potser jo no visc en una casa de veritat o una casa com hauria de ser,
1: la
2: no?
1: La meva casa és menys casa.
2: Sí, llavors jo li deia, mama, som pobres, i em deia sí. I ja està, no? I més o menys quedava.
1: S'acabava el tema.
2: Sí, perquè deies, home, doncs nosaltres doncs no tenim aquesta catifa, ara resulta que hem de tenir una llar de foc o una tele de 150 milions de polzades. Bueno, ens comencem a omplir la casa com de pongos, que sembla que ens hagin de fer sentir més a gust total per després anar un dia a la muntanya o anar de càmping i dir allò de... És que en realitat estem tan bé amb tan poc. Dius, mira, aneu a cagar, va, per l'amor de Déu. Llavors, la comoditat a casa la pots trobar amb més o menys coses, això és una obvietat, però jo crec que vull anar una mica més enllà. Relacionat amb el que hi ha d'haver i el que no hi ha d'haver a casa teva, crec que hi ha una altra cara de la moneda, una mica perillosa, que és tota aquesta narrativa que juga ja no amb què has de tenir dins de casa, sinó tot allò que pots perdre, perquè pot entrar algú a casa teva i t'ho pot prendre, no?
1: Yeah.
2: Clar, el que tu pots acumular allà dins té un límit i sobretot té uns metres quadrats, que cada cop són més cars, i unes parets que et marquen el que t'hi cap i el que no t'hi cap dins de casa, però hi ha qui juga també amb la por, no?, de perdre tot això que tu has construït, que entri algú i s'ho faci seu, fins i tot si no ho estàs fent servir durant 10 mesos l'any, que és el gran negoci de les alarmes. A qui li interessa vendre't que baixaràs a comprar el pa i et trobaràs el pany folrat de silicona? Doncs, bueno, a les empreses d'alarmes,
1: sí,
2: que jo no dic que no hagin d'existir, no estic dient això, sisplau, no posem el sant al cel. Però, macho, tapeu-vos una mica amb aquest compte del Pere i el Llop, que se'ls veu molt allautor i, a més, genera com una mena de purofòbia i de xenofòbia i de pànic a tot el que és el moviment Ocupa, que crec que poc té a veure amb això, llegiu una mica, i no té cap altre sentit que el de fer molts diners, aquesta por. No sé si vosaltres esteu notant un creixement d'aquest tipus d'anuncis, però jo cada cop els veig més a tot arreu.
1: Ja, yeah. No podrem dir marques, però és veritat que sí que hi són, fa anys que hi són. És veritat que també el tema de les alarmes, el tema de la seguretat de les llars, és un tema que també inclús hi ha partits polítics que ho agafen també com a gran eslògan,
2: sí,
1: i que el porten aquí, no? El defensa casa teva i defensa el que és teu. Que evidentment a tothom casa seva és casa seva, no ens hi ficarem en això, però és veritat que generar-te aquesta inseguretat de dir, compte que casa teva potser no està segur, que en teoria casa teva, el teu niu, és el lloc més segur de tot el món, que és el que deies una mica al principi, estem creant aquestes imatges d'enlloc estaràs també com a casa, no? Per tant, has de defensar casa teva, has de defensar-ho dels enemics que vindran a treure-te-la. No?
2: Mira, totalment. I ara que dius això, més, Laura, crec que no només passa a nivell de casa entesa com a propietat privada, que ja podríem discutir-ne molta més estona, sinó també com a comunitat o com a barri o com a poble, no? Perquè l'altre dia jo estava a Calafella, a casa d'una amiga que té la família que estiueix allà,
1: sí,
2: i vaig veure que la campanya de reciclatge de Calafell, l'eslògan és «A casa nostra, fem-ho bé». Com dient, a casa dels altres, foteu el que vulgueu.
1: Clar, és veritat.
2: Però aquí a casa nostra les coses les fem bé, som gent d'ordre i reciclem bé, no? Bé, de fet, amb això del reciclatge del porta-porta i els contenidors de colors, tothom té moltes polèmiques i sempre tot és culpa de la gent que ve de fora i la gent que viu allà tot l'any ho fa tot bé, quan és totalment mentida. I després encara m'ha fet pensar en una altra cosa, que és quan vas a una entrevista de feina a Recursos Humans i et diuen allò de... Aquesta empresa és com una família. Aquí et sentiràs com a casa. No, perdona, no t'equivoquis. Jo tinc molt clar on és casa meva i tinc molt clar que és la meva família, la biològica i l'escollida. Jo aquí vinc a cobrar un sou. I si després faig amics, ja... És un tema que parlarem un altre dia, però a mi aquí, digue'm, el que m'interessa sentir. Però, en fi, en realitat, jo encara vull anar a un nou nivell de perversió.
1: Vinga.

0: Doncs crec que hi ha un nou nivell de perversió amb tot aquest màrqueting de la casa, que ja no et parla de com ha de ser casa teva, sinó del que tu has de sentir com a llar.
1: Sí.
0: Què és això? Què és el que et dicta que tu pertanys a un lloc? O sigui, ja no és tant físicament com sigui casa teva, sinó el com t'has de sentir tu dins d'aquell espai. És que personalment m'està com rebentant molt aquest impuls de les campanyes publicitàries actualment, i crec que estem perdent molt el cap amb això, que és que una aerolínia, un festival, un supermercat, una marca de cervesa, o fins i tot, és que això s'ha vist, eh? Un banc et vulgui vendre les seves coses dient-te que et sentiràs com a casa, que allò és la teva llar. Què vol dir això? O sigui, a casa meva l'aigua és gratis, es parla en català, tothom és benvingut, no hi ha cua pel lavabo, m'entens? O sigui, amb quins nassos volen lligar una marca comercial a un sentiment tan íntim com la pertinença a un lloc, a una comunitat, a un barri, i també nosaltres, burros, perquè també s'ha de ser absolutament acrític per permetre que la publicitat et dicti què has de sentir que és casa teva i què no. I sobretot que et faci pagar diners a canvi d'aquest sentiment, jo penso.

0: Bueno, ara estic cagada perquè tinc aquí al costat un especialista en màrqueting i ara em desmuntarà tot el discurs ara quan acabi jo de fer el meu...
1: La teva tesi.
0: Exacte, el meu speech. Sí, jo l'únic que dic és que potser ja en tenim prou amb que l'habitatge sigui un bé de mercat en si, que ja és pervers, sinó que també estan intentant mercadejar amb el significat emocional de la llar, que és profundament personal i subjectiu per a cada persona. Jo no sé com en una oficina d'una agència de publicitat algú pot tenir els pocs escrúpols de dir, ai, hem de vendre aquest patinet elèctric, doncs sabeu què farem? He tingut una idea increïble, m'ho invento, eh? Farem una campanya de xantatge emocional en què al final la gent relacioni aquest patinet elèctric amb el seu sentiment de pertinença. I si tu no tens patinet elèctric, doncs no formes part de casa teva, no tens tribu, no tens comunitat i estàs totalment fora del sistema. Com si el sistema no tingués ja prou eines per expulsar els que no li interessa que se sentin acollits, doncs ara resulta que si no tens un patinet elèctric, doncs també estàs fora de sentir que pertanys aquí. És molt subtil i ho fan molt bé, eh? Vull dir, són especialistes, jo no tindria ni la meitat d'enginy per a desenvolupar aquestes estratègies de xantatge emocional que tenen la gent de la publicitat. Però, al final, pots fer publicitat amb moltes coses. Hi ha publicitat que crec que està molt bé i que pots jugar doncs, amb l'oci, amb el luxe, amb l'estètica, amb la idea de triomf, de relaxació, de gaudi, però, no ho sé, digueu-me conservadora, si voleu, però no em toqueu la llar, que crec que és una cosa absolutament íntima i personal amb la que crec que no s'hauria de poder vendre res.
1: També és veritat, tot una raó, i ara m'agradarà escoltar la veu, com deies, de l'expert en màrqueting, en Pere Navalles. Hola, Pere, bon
2: Hola,
1: dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Perquè, clar, és veritat que crec que apel·les a una cosa, o sigui, precisament l'èxit d'això és que funciona perquè precisament estem apel·lant al que és més nostre, que és el que és llar. O sigui, entenc la perversió que diu la Laura, entre cometes, perquè és anar a jugar amb el que saps que funcionarà, perquè clarament tothom l'interpel·la a aquesta llar. Digues, Pere, què en pensaves tu del que estava explicant la Laura?
2: Bueno, primerament dir-vos que... en fi, estic completament d'acord amb el que està explicant la Laura, eh?
0: Sí. Si no, no passa res, tampoc.
2: No, estic molt bé. Bé, tampoc no és un discurs nou, perquè és un discurs que s'està... És curiós, perquè és el discurs que antimaterialista que havia utilitzat l'Església durant tantíssims anys, no? Però clar, com que la gent ara ja no va a l'Església, no se'n recorda d'aquest discurs. Però és exactament el mateix. És el discurs de que quan va sortir després la Madonna dient que era una material girl, doncs es va anar abandonant, no? Però, efectivament, és una cosa, diguem-ne, que a vegades apareix, diguem-ne, amb altres coses. Bé, dir d'entrada que estic completament d'acord, perquè, diguem-ne, el que estàs parlant, en definitiva, és l'utilització del llenguatge per persuadir.
0: Sí,
2: però és que,
0: sí.
2: Però és que l'origen del llenguatge, l'ús, diguem-ne, primer del llenguatge és la persuasió. És a dir, els éssers humans, que som els únics que parlem, no?, disposem o necessitem de grans recursos neurològics per la parla. No? Per nosaltres la parla és fonamental, però la parla és bàsicament mentir. Mentir.
1: Fixa't,
0: tot el dia mentir, no?
2: És així. I persuadir els altres, perquè, en definitiva, quan jo vull anar al cinema amb uns amics, els explico que la pel·lícula és fantàstica, que ens ho passarem molt bé. Quan jo no sé si la pel·lícula està tan fantàstica, no? Hi ha una acció de persuasió. La publicitat és comunicació persuasiva. Per tant, els publicitaris, entre els quals jo m'hi conto, jo sóc professor de màrqueting i de publicitat i de neuromàrqueting, però alhora doncs, sóc publicitari. Doncs ens contem com els poetes, diguem-ne, com els grans mentidors.
0: La gent que... Està bé, amb la veritat per davant. Això sí que és veritat, veus?
2: Sí, perquè els poetes són els primers. Els poetes són els que fan una exaltació d'una cosa doncs, que tots per tots nosaltres és quotidiana, no? Però, diguem-ne, hem de saber doncs, que, efectivament, diguem-ne, fixeu-vos si és important el llenguatge per nosaltres, per tots nosaltres, que coneguda és la plasticitat del cervell, no? Si per alguna raó hi ha una lesió a l'àrea del cervell del llenguatge, a l'àrea de Wernicke o a l'àrea de Broca, la plasticitat del cervell fa que aquestes àrees es desplacin a altres zones del cervell, menys especialitzades, però perquè puguis, diguem-ne, articular algunes paraules, no? No parlaràs igual, naturalment, que si estàs en bon estat de salut. Mm-hmm. Però aquest és un procés neurològic que només... O sigui, que és tan important el poder parlar que el cervell ho fa, mm-hmm, d'una forma... Bé, després hi ha una altra cosa que has comentat, que és la por. La por,
0: ah, sí,
2: diguem-ne... bueno, doncs és que hi ha quatre coses que ens mouen a tots els éssers vius. Tots els éssers vius que ens movem, que són les quatre Fs, no?
1: A veure?
2: Sí, el sexe, el fac, el menjar, el food, el fugir, que és també doncs, escapar-se, i la por. Aquestes quatre Fs són les que compartim amb una sargantana. M'ha
0: encantat, eh? Això ho faré servir, t'ho juro. Un sobretaula d'aquests ho trauré així, com que no vol la cosa.
2: Tal qual. Per tant, qualsevol apel·lació que faci referència al menjar, al sexe, al tema de fugir o al tema de la por, tenim una sensibilitat extraordinària. És per això que hi ha qui es passa de rosca i fa aquestes comunicacions publicitàries, que com a publicitari he de dir que són exagerades i fins i tot doncs, poden cridar a una certa, diguem-ne, en fi, alarma social, doncs el fet de que t'entrin a casa, que això, esclar, fa que hi ha gent que sigui, doncs, naturalment, tingui uns certs temors d'aquest tema i ja només falta que furguis a la ferida, no? Per tant, això també s'hauria de mirar. Diguem-ne, com a publicitari, com a doctor en comunicació i publicitari, els he de dir a les marques que fan això que ho fan mal fet.
1: Per tant, perdó, la publicitat ha de ser compatible amb, amb la responsabilitat en aquest sentit. O sigui, un publicista que és veritat que el seu discurs o el que buscarà és jugar precisament amb la percepció de la gent, sigui per instaurar una necessitat de dir necessites aquest producte... Clar, això en realitat també hauria de ser compatible amb ser honest, no?
2: Amb no faltar... I de fet hi ha mecanismes per... Quan això no es produeix, hi ha mecanismes doncs, perquè s'actuï per corregir-ho. Hi ha l'autocontrol de la publicitat, que és un tribunal que el que fa és intervenir en aquests casos per, diguem-ne, suspendre aquestes campanyes. Per exemple, a part de que hi ha la justícia ordinària, naturalment, però ja hi ha un mecanisme específic per això. Per tant, aquestes coses existeixen, no? Però he de dir que no és únicament per això, és per una qüestió d'efectivitat. És a dir, anar venent por en el teu producte, estàs associant una cosa dolenta al teu producte. Per tant, ningú ho desitjaria, això. Està mal fet, està mal fet. En quant a tota la resta, em sembla molt bé. Tot el que has dit és una bona reflexió, hi ha un cert punt, inclús, jo et diria, fins i tot moralista, pel fet d'haver durat la volta, no?
0: Ah, sí, home, sí, jo és la meva especialitat, el moralisme, ja t'ho dic.
1: I el tema, el concepte de llar, la casa, això entenc que és més vell que l'anar a peu en la publicitat, perquè és veritat que crec que el forma part, i ara em posaré d'això, però el sistema capitalista també se sustenta precisament per defensar unes unitats familiars i un seguit de patrons que si es mantenen i es mantenen estables, la propietat de dir, és casa meva, no? Això és casa meva.
2: Però això no només el sistema capitalista.
1: No, totalment, però parlo del nostre.
2: També ho tenien en compte,
1: també és veritat, parlo de casa nostra, que és veritat que penso, ostres, això deu ser bastant antic en aquest sentit.
2: Bueno, en definitiva, està clar, vull dir, les unitats, una vegada més, i quants de vosaltres heu anat a veure l'eclipsi sol? Doncs heu anat amb amics, o heu anat amb família, és a dir, és normal, diguem-ne, que busquem acompanyament doncs, per fer qualsevol altra cosa, per fer coses, no? I avui en dia, no dic que no exclusivament sigui avui, però avui en dia és molt difícil tirar endavant sense el suport de la família, o dels amics, o dels companys. Per tant, en tots els aspectes, busquem aquesta companyia. I aquesta companyia requereix un lloc. Diguem-ne, mira, he de dir, jo sóc patró d'una fundació que fa habitatge social. Des de fa 37 anys ha construït prop de 4.000 pisos, no? Perquè per nosaltres quedava clar que la primera cosa que s'havia de tenir per tenir una vida doncs, reixida doncs, era un habitatge digne.
0: Clar, no? Per això...
2: Per tant, diguem, la casa és un habitatge digne, no? La casa, en el sentit ampli, el terme casa, no?
0: Sí, totalment.
2: Per tant, diguem, ho hem vist sempre així, i així ha estat, diguem, perquè mira, doncs, totes aquestes persones que poden tenir un lloc on desenvolupar la seva vida familiar i créixer professionalment i humana.
1: La publicitat també té una cosa curiosa, bueno, un dels efectes de les derivades que té, és les expectatives. En el fons, el que generem, no?, quan dius t'ofereixo aquest producte, et venc aquest producte, et plantejo aquesta idea, està generant una expectativa en la persona que ho està rebent. M'agradaria parlar d'expectatives, ara. No només en tema de publicitat, sinó també, penso en l'eclipsi.
2: Sí.
1: L'eclipsi el va veure ahir tots dos. Us va satisfer les expectatives que teníeu?
0: A mi molt, però perquè les tenia molt baixes, les expectatives. No, sí, perquè jo... És veritat que crec que no només a mi, sinó que vaig anar percebent a l'entorn digital més proper aquesta tendència que tenim uns quants a fer-nos els especials i a dir, no, una cosa que sembla que tothom està molt nerviós i que ha d'agradar a tothom, doncs jo, que estic per sobre del bé i del mal, a mi això no m'afecta, jo això me la suda, ho trobo una cosa, doncs... molt, molt vulgar i a mi m'és igual el que passi, m'estaré a casa meva. Efectivament, al final, cap de tots els que teníem aquest discurs vam estar a casa nostra, vam sortir amb les nostres ulleres homologades ISO 123-12-3-12, sí. O sigui, està el número, imagina't.
1: 1-2-1-2-3, no?
0: Bueno, ara ja és igual, sort que si ho dic malament no poso ningú en risc. Però,
1: no passa res.
0: I em va agradar moltíssim i em va connectar molt amb això, amb aquesta mena d'epifania universal que hem tingut de la fragilitat de l'espècie humana, de com de petit és el nostre planeta i d'estar doncs, una estona fins i tot en silenci, perquè he de confessar que al principi vaig posar la ràdio per tenir una mica aquest efecte campanades, de tots a l'hora, no? I hi ha algú doncs, que està narrant per tota Catalunya doncs, com està sent aquest moment, però hi va haver un moment que vam dir, va, prou, silenci.
1: Callem ja.
0: I sentir doncs, això, doncs, una mica el rebombori del voltant, de la gent que teníem a prop, i també una mena de silenci estrany, almenys el lloc on estava, que era Igualada, i em va agradar moltíssim, sí.
1: I tu, Pere?
2: Home, jo vaig tenir la satisfacció de per primera vegada, doncs, veure que el sol sortia dues vegades, no? O que com deia en Jaume Sisa, qualsevol nit pot sortir el sol. No? Bé, doncs, era això. Per fi va arribar un moment en què qualsevol nit podia sortir el sol. Que era una frase que tots els que la meva generació havien viscut com un esperit revolucionari, en el sentit de que, està clar, diguem-ne, hi ha un desafiament a l'ordre, diguem-ne, dels estels, no? Uh-huh. Qualsevol nit pot sortir el sol. Sí, doncs, ara que he viscut això, diguem-ne, i he vist la conversió de Rússia, doncs ja, què més puc veure?
1: Clar,
2: perquè és una cosa extraordinària. Bé, en tot cas, sabeu què passa? Que en un moment actual en què la tecnologia ens controla i doncs també les forces, diguem-ne, que no depenen de nosaltres, moltes vegades doncs, dels grans magnats doncs, de l'àmbit de la comunicació o de les tecnologies, bé, doncs de cop i volta apareix la força de la natura. Mm. No? I això fa que, en definitiva, retornem a un esperit tel·lúric, a una cosa que tingui a veure amb la nostra psique més profunda, no? I això, aquest és l'atractiu. És l'atractiu.
1: Però vas satisfer les teves expectatives, llavors?
2: Bueno, diguem-ne, jo tampoc esperava més que això. Diguem-ne,
1: no et va sorprendre ni cap a bé ni cap a malament. Vas quedar perfecte.
2: No esperava que hi haguessin avions, ni que volessin trens, ni que allò de l'efecte 2000, no? Que havia de ser, doncs, que les coses s'havien de paralitzar. No, jo no esperava això. Mm. Esperava simplement, doncs, un efecte visual.
1: Que és el que va passar,
2: que
1: certament.
2: Que va succeir.
1: Que recordarem, crec, tots tota la vida, o molts anys, espero,
2: sí.
1: Almenys, perquè realment és bastant espectacular. I penso que potser els mitjans van fer una mica aquí de publicistes. Bueno, clar, és que en el fons tot el que és comunicació ja juga aquest rol de l'expectativa, perquè portàvem tants dies parlant-ne, que si entrevistes, prepareu-vos, i veureu, i tal, i Venus apareixerà, i brillant. Penses, això també genera aquesta expectativa. Sí. Hem pogut recollir algunes notes de veu d'algunes persones que van també assistir a aquest eclipsi, que ens parlaven d'això de l'expectativa.
3: Ha sigut impressionant. Per mi, més que complir, ha superat les expectatives. Bueno, estic sense paraules, se m'han posat els pèls de punta. M'he emocionat molt, sincerament, i ha sigut un fet especial. Ara entenc quan deien que la totalitat no té res a veure amb veure el 99,9%.
1: Clar, les expectatives, això entenc que és perquè el nostre cervell intenta anticipar un futur sense tenir molt bé el control, reduir aquesta incertesa, buscar aquesta motivació. Són projeccions mentals basades en els nostres desitjos. No sé si te'n diu molt vosaltres també ser persones que teniu moltes expectatives dipositades en coses que han de passar. Sou d'aquests que us emocioneu molt, que us agrada visualitzar molt el futur i després potser us en porteu un cop?
0: Jo m'estic intentant regular, perquè tota la vida he sigut una persona massa...
2: Tu sí que ho ets.
0: Massa esperada. Sí, sí, no, però això després et fots unes hòsties que dius, o et comences a controlar, perquè aquest globo que t'estàs muntant és impossible que acabi sent com tu penses que serà, o al final patiràs tota la vida. Llavors estic intentant rebaixar una mica les expectatives en general, perquè és que si no, és això, pateixo massa.
2: Doncs jo sóc molt. Jo tinc sempre expectatives molt elevades, sempre, de tota la vida, i això ha fet que pogués realitzar no les molt elevades, sinó les que estaven una mica més a baix. Però si no hagués tingut aquestes expectatives a la vista, doncs igual no hagués seguit per aquell camí. Per tant, sí, i crec que en certa manera és bo, és el que té a veure, home, ja que estem parlant també una mica de màrqueting, no?, amb la missió i la visió. La visió, la visió és tot el que tenim, que tots tenim, que és el que somiem que voldríem fer. Això és la visió.
1: També hi ha un punt que crec que juga el factor joventut. És a dir, que quan potser ets més... Potser no, no tothom
2: també,
1: és aplicable.
2: No, sí.
1: Però és veritat que quan ets més jove hi ha un punt que és veritat que les expectatives potser són majors perquè, clar, tens més futur per endavant, no? I, per tant, per una qüestió ja de percentatges, vull dir, evidentment et queda més vida per viure que la que has viscut. I penso també, per exemple, a Billy Joel, que va fer una cançó que parla precisament d'això, de la pressa per arribar a tot, que també tenen els joves en tema d'expectatives. La podem escoltar ara del...

0: I deixeu sumar a la conversa, perdoneu-me, a la Cristina Sánchez Miret. Ella és sociòloga. Què tal, Cristina? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Escolta'm una cosa, també vas veure l'eclipsi, va superar les teves expectatives o van quedar satisfetes, en el teu cas?
1: Jo sóc del Vallès, visc a Martorelles, i aquí no va ser total, llavors no té res a veure amb les imatges que he vist. Expectatives, no sé si me n'havia construït, segurament sí, perquè moltes vegades pensem que no, en tenim i sí que en tenim.
0: Ah, mira.
1: Però no va ser tan espectacular per mi com el que després vaig veure a la tele. Però em va agradar, per exemple, veure com es perdia llum i en el meu jardí tot el que tinc solar s'encenia un moment i després s'apagava. És una manera diferent de viure'l, m'entens?
0: I tant. Que anava a dir, les expectatives, clar, no només és en el tema de l'eclipsi, dèiem, sinó que les tenim en general a la vida. Penso també en les persones, Cristina. Ens passa, sí. com hem de controlar això? Com hem de treballar també perquè aquestes expectatives no ens acabin superant a vegades?
1: Primer de tot, pensar si té sentit construir expectatives sobre les coses. A veure, si estàs esperant el tren, val la pena que l'expectativa que tinguis, que és que vingui a l'hora, arribi. I això ha deixat ja, diríem, ha passat a ser un cas excepcional en el cas de Catalunya. Entesos? Però en el que és amb les relacions amb les persones, sí que val molt i molt la pena pensar que tot el que construïm com a expectativa és a partir de com nosaltres veiem el món, del que volem, del que ens interessa. També podem construir expectatives bones i expectatives dolentes. A vegades penses, ostres, no pujo aquí perquè potser cauré. Clar. O tal persona potser no em tractarà bé. Si vas, no sé, a un servei d'algun tipus. És a dir, no es tracta tant de controlar com de pensar que aquestes expectatives la majoria de vegades no ens ajuden.
0: No ens ajuda, clar. Cristina, crec que estem tenint alguns problemes de cobertura. No sé si podries moure't una mica, però bueno, si no, provem, perquè en Miquel també... Miquel Gil, què tal?
2: Bon dia.
0: Que també volia traslladar una pregunta.
2: No, jo pensava, tot això de les expectatives, al final també està relacionat d'alguna manera en voler planificar especialment les coses, no? En voler-ho tenir tot una miqueta controlat, de saber què passarà, de voler saber què passarà en qualsevol moment, en tots aquells moments, i voler-ho tenir planificat, no?
1: A veure, no és només això, també és en què passi allò que tu vols que passi. Pensa, per exemple, en un aniversari i penses, em faran una festa, perquè jo vaig fer una festa no sé qui, entesos? I no només no te la fan, sinó que ja t'ha passat alguna vegada que no te la fan i llavors vas dient, em fareu una festa? No, em fareu una festa, perquè sembla que no és un bon dia d'aniversari si no tens aquesta festa. Amb relacions amoroses, per dir-ho així, les expectatives també són a vegades castells que s'inflen d'una manera molt grossa. Perquè tenim un entorn que ajuda que això passi, eh? És a dir, pensa en tota la literatura que gastem en com han de ser les coses i com són les coses fenomenals. És a dir, què vol dir tenir un gran dia? Bufar només unes espelmes o que et posin un número ben gros i soni la música i tothom sàpiga que fas l'aniversari? Canvien de persona a persona, també. Canvien de persona, no tots i totes som iguals.
0: Clar. Tornant al Pere, no sé si voleu dir alguna cosa vosaltres dos, si voleu fer una pregunta, sentiu-vos lliures. Anava a dir, Pere, també, que l'expectativa, en el fons, pensant en productes, també, i inclús en les xarxes, i el paper que tenen les xarxes, aquesta projecció també en genera, és una font de generar expectatives a la gent, no només de la cosa que estàs adquirint com a material, sinó també en qui et convertiràs tu, que és el que deia Laura al principi.
3: Sí, i en màrqueting hi ha un concepte que es diu our promise, és a dir, superar la promesa, que això, el que està, que és dolent. Això és dolent perquè si la persona que està, que està adquirint aquell producte o que vol adquirir-lo té una expectativa que supera la funcionalitat del producte o el benefici obtingut del producte, es decebrà. Per tant, es retraurà. I això és aplicable, sí. Sí, això és aplicable a qualsevol concepte, eh? No únicament al producte, sinó...